0: sacra senza igual.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.

0: amb gent de muntanya o de mar. Doncs tots estimem Catalunya i la volem independent i gran. Som com l'efecte papallona, que a poc tira endavant. Doncs som gent ferma i valenta i treballadors com no n'hi ha. Catalunya és la nostra pàtria. Avui defensem la independència, que entre tots en som un munt.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra, senzillament.

0: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
5: La Clara Sánchez Castro és periodista de professió i cantautora d'afició. Porta 4 treballs enregistrats amb la curiositat que cada un l'ha fet amb un nom diferent. El primer com a Clara, el segon Clara Sánchez i els últims Clara Bonfill, que és el seu segon cognom. El tema que escoltarem avui, La Venera del Nàufrag, va ser el que la va donar a conèixer amb una excel·lent música que li va fer l'Antoni Mas. Es pot trobar en el seu primer àlbum, Autorretrat. L'escoltem.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Excuse me, Museu of Art, please?
2: Sí, el Museu Nacional d'Art de Catalunya és en aquest edifici d'aquí.
3: But me no understand. Nacional de Catalunya.
2: Sí, sí, Museu Nacional, perquè Catalunya és una nació.
3: Catalunya nació? Why?
2: Per què? Doncs, no sé, home, és que ara...
4: Vols explicar per què sóc una nació?
2: Ostres, què passa? Qui ets?
4: No cal que em busquis. Em sentiràs des de tot arreu. Vols saber per què sóc una nació o no?
2: Què vols dir? Que ets Catalunya?
4: Esclar, dona. T'he cridat perquè em sembla que tenies algun problema.
2: Sí, és que aquest turista no acaba d'entendre per què som una nació.
4: Mira, t'ensenyaré algunes coses bàsiques perquè et puguis explicar fàcilment. No et preocupis per ell, ja tornarem més tard.
2: Però què fas? On m'has dut?
4: Ara ho veuràs, no siguis impacient.
2: D'acord, ja t'escolto.
4: Estàs preparada per fer un viatge per la meva història, conèixer la meva gent, la meva llengua?
2: Sí, però on em portaràs?
4: Primer vull que sàpigues que sóc una nació per moltes raons. Tinc una història mil·lenària. Els meus paisatges són tan diversos com la meva gent, que ha anat arribant de tot arreu. Des de fa molts anys tinc una vida econòmica i cultural pròpia. Tinc les meves tradicions, costums i fins i tot tinc un dret propi.
2: Però des de quan existeixes?
4: Les nacions es fan mica en mica i són el resultat de molts anys. Però es pot dir que em vaig fer major d'edat fa més de 1000 anys. En el segle X, els comtes catalans depenien del rei de França, però l'any 988 se'n van independitzar.
2: Com ho van fer?
4: En aquell temps, el que és ara el sud de Catalunya estava dominat pels sarraïns, que atacaven sovint els comtats catalans del nord. L'any 985, un militar musulmà que es deia Al-Mansur va saquejar Barcelona. La ciutat va quedar arrasada i els francs requerits per ajudar no ho van fer. O sigui que el comte Borrell II va decidir no prometre'ls més vassallatge. Si els francs no complien, els lligams amb ells quedaven trencats i en aquest cas més valia ser independents.
2: Això està molt bé. Però crec que m'hauries d'ensenyar més coses. Suposo que no em penses deixar aquí tota l'estona.
4: No et queixis, que et portaré a veure moltes coses. De moment, passa per aquesta porta.
2: Per aquí? Segur?
4: Sí, dona, no pateixis, que t'ho passaràs molt bé.
2: Ah, això ho conec, això és Ripoll, i allà hi ha el monestir.
4: Sí, és un dels llocs claus de la meva història. En els segles després d'independitzar-me dels francs, es van construir molts castells i monestirs a les muntanyes. Aquest va ser un dels més importants.
2: Saps què? No em penso quedar aquí fora. Me'n vaig a veure el monestir.
4: Ei, però no triguis!
5: Aquest és l'Agustí, i és historiador.
2: Hola.
6: Hola. Què tal?
2: Molt bé.
6: Benvingut a Ripoll.
2: Moltes gràcies.
6: Veuràs, doncs, el monestir de Santa Maria de Ripoll, un exemple molt important, doncs, que és el romànic.
5: L'Agustí diu que cap al segle X aquest monestir es va convertir en el centre cultural més gran de Catalunya. Aquí es copiaven a mà els llibres, i gràcies a això ara sabem moltes de les coses que passaven en aquella època. L'abat Oliva va ser qui es va cuidar que quedessin escrites les gestes dels comtes de Barcelona. Però l'abat Oliva també va ser molt important per impulsar les assemblees de pau i treva. El primer bressol de parlamentarisme de tota l'Europa medieval, abans fins i tot que els anglesos.
6: La tomba d'en Quifeu Palós, que és el fundador de la dinastia catalana i de l'escut de Catalunya.
2: Els
6: quatre nens, pots dir molt bé.
2: Molt bé, gràcies.
6: De res.
2: Fins una altra.
6: Fins una altra.
2: Adéu. Adéu.
4: Ja fa segles que tinc unes característiques pròpies.
2: Sí, però n'hi ha moltes més. Jo crec que si hi ha alguna cosa que et fa diferent d'altres nacions és la llengua.
4: Estic totalment d'acord. Saps que el llatí que parlaven els romans és la base del català, però també la d'altres llengües com el castellà, l'italià, l'occità o el francès?
2: Es parlava el mateix aquí que a Itàlia.
4: Si fa no fa, saps què va passar a Sant Miquel de Cuixà fa més de 1000 anys?
2: On?
4: Mira, mira. Ara fa uns 1000 anys, uns monjos de Sant Miquel de Cuixà van rebre la visita d'un duc de Venècia que venia a retirar-se. Tenien un problema, i és que no l'entenien gaire. Veien que ell parlava una altra llengua. Si ell té una llengua pròpia, vol dir que nosaltres també en tenim una, oi? Van pensar els monjos.
2: I com parlaven els catalans fa 1000 anys?
4: No s'ha trobat res escrit en català fins 2 segles després que els monjos coneguessin el duc venecià. Els primers escrits són textos legals traduïts del llatí, com el Fòrum Iudicum. També es van trobar escrits els comentaris que deia un capellà durant la missa. Es coneixen com les homilies d'Organyà.
1: O fet de no, e per això que no es dejunàssim per les nostres pecats.
4: Què et sembla, ho entens?
2: La veritat és que sona molt estrany.
4: Sí, és clar, perquè és un català molt antic. Però tot i així ja s'entén una mica, ja era la nostra llengua. El català va arribar a ser una de les llengües més importants del Mediterrani i escriptors com Ramon Llull, Bernat Metge o Joanot Martorell van fer obres que són capdals en la història d'atura universal.
2: Sí, però el català ha sigut prohibit moltes vegades.
4: I tant! S'ha intentat eliminar moltes vegades. Després de l'època d'esplendor i a partir del segle XV, el català perd força en el món de les lletres i el volen eliminar. No és fins al segle XIX quan els catalans tornen a estimar la llengua i tornen a crear literatura. Recuperen la seva llengua respecte a la literatura. És el període que se'n diu la Renaixença.
2: Ostres, però si això és Montserrat!
4: Sí, aquesta muntanya va inspirar el poeta més important de la Renaixença, mossèn Cinto Verdaguer.

0: Pere, en Francesc i en Xavier, que són uns escolans molt aplicats. M'han explicat que mossèn Cinto va ser la principal figura de la Renaixença en el segle XIX.
1: La lletra la va fer Jacint Verdaguer. Monjo, poeta, bastant important.
2: La música és de Rodera, de Josep Rodera.
0: Els autors de la Renaixença s'inspiraven sovint en la Catalunya de l'edat mitjana, quan era una de les potències del Mediterrani.
3: Després que Jaume I conquerís Mallorca i València en el segle XIII, els comtes de Barcelona, que llavors eren també els reis de la corona d'Aragó, van eixamplar el seu domini a molts llocs de la Mediterrània. En aquells segles apareixen algunes institucions que m'han identificat, com el Consolat de Mar i l'Escola de Cartografia. Què fas aquí parada? Entra.
4: Puc entrar? Però si és el Palau de la Generalitat, el govern de Catalunya.
3: Sí, sí, però vull que sàpigues d'on ve el seu nom.
4: Hola, bon dia.
5: Estàs, bon dia.
4: Molt bé, moltes gràcies. Anem-hi.
0: Jo ja sé que durant la República dels anys 30 va ser el govern de Catalunya, però es veu que el nom ve d'una institució molt antiga, del segle XIV. En Santiago Quintanilla, que és mestre de cerimònies, m'explica que a l'edat mitjana sempre s'intentava arribar a un equilibri entre el poder del rei i el dels nobles i eclesiàstics. De tant en tant es convocaven les corts i es pactaven quants diners s'havien de pagar al rei. En aquest sentit, la corona d'Aragó era el regne més modern d'Europa. Que les corts de vegades trigaven a reunir-se, van decidir que feia falta un lloc fix on administrar els impostos. En van dir la Diputació del General, que va acabar sent coneguda com la Generalitat.
3: Ara ja saps que Generalitat ve de l'època medieval.
4: Sí, ja sé que tenies institucions i que eres un imperi important, però abans has dit que cap al segle XV va venir l'època de la decadència.
3: Prou que ho recordo, i van intentar confondre la meva gent. Per cert, vols participar en un concurs?
4: Ah, molt bé! M'agraden molt els concursos.
3: Primera pregunta. Estiguis atenta perquè és molt important. M'has de dir d'on eren reis Ferran i Isabel, els anomenats reis catòlics. A. Reis d'Espanya. B. Reis de Castella i Aragó. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. O D. Cap de les anteriors.
4: Utilitzar el comodí del 50%?
3: I tant. I aplicant el comodí, ara veuràs què queda. A. Reis d'Espanya. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó.
4: Doncs em quedo... Em quedo amb la C.
3: Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Estàs segura? Pensa que encara et queda temps, eh?
4: No, no, n'estic segura, n'estic segura.
3: I la resposta correcta és... Sí! Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Correcte! Sí, tot i el matrimoni, cadascun dels reis va mantenir els seus regnes per separat. És una de les grans falsedats de la història que ens han explicat dir que els reis catòlics són els primers reis d'Espanya. No, els regnes no es van unificar. I per això, quan Castella va conquerir Amèrica, els catalans no hi van poder anar. Per què? Perquè els castellans formaven part d'un regne i els catalans d'un altre ben diferent. I ara anem a la segona pregunta. Carles I, net dels reis catòlics, era rei de molts llocs. Quin d'aquests títols no tenia Carles I? A. Comte de Barcelona. B. Rei de Nàpols. C. Rei d'Espanya. O D. Duc de Borgonya.
4: Puc utilitzar el comodí de la trucada?
3: Fes la trucada.
4: Molt bé, doncs trucaré a l'Oriol Junqueras, que és historiador, i ell segur que ho sap. Oriol? Oriol?
6: Sí, hola, Mariona.
4: Mira, és que estic en un concurs i necessito saber una cosa. Em pregunten quin dels títols no tenia Carles I. I les respostes són... Comte de Barcelona, rei de Nàpols, rei d'Espanya i duc de Borgonya. Quina és la resposta correcta?
5: La resposta correcta és que no era rei d'Espanya. Carles I era comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de Nàpols, rei de Castella i moltes coses més. Però rei d'Espanya segur que no. Espanya era un concepte purament geogràfic i en cap cas un concepte polític. No hi haurà cap rei d'Espanya fins a Felip V.
4: Molt bé, gràcies.
5: Vinga, que vagi molt bé.
4: Adéu. Doncs la meva resposta és la C. Carles I no tenia el títol de rei d'Espanya.
3: N'estàs segura, Mariona? Mira que tothom parla de Carles I d'Espanya i V d'Alemanya.
4: No, no, si ho diu l'Oriol, jo hi poso la mà al foc. La meva resposta és la C. Carles I no era rei d'Espanya.
3: I la resposta correcta és... la C. Molt bé! Carles no era rei d'Espanya, no consta en cap dels seus títols. I com a premi has guanyat un viatge a l'any 1640. Estem a l'any 1640 i mana el besnet del rei Carles, Felip IV de Castella. La corona es troba en guerra amb França i els catalans han d'acollir els soldats a casa seva. Els pagesos, que ja en tenen prou de passar-ho malament després d'una època de males collites i pestes, estan farts dels soldats que cometen mil i un abusos.
6: Fins que arriba el Corpus de Sang. A veure, on vols que deixi aquest quadre?
3: Deixa'l aquí mateix. Era temps de collita i els segadors, com cada any, anaven a Barcelona a buscar feina. Uns aldarulls van causar la mort d'un segador i la indignació es va estendre a tota la ciutat. La revolta va acabar amb la mort del representant del rei a Barcelona i el president de la Generalitat d'aquells anys, Pau Claris, va fer costat als revoltats. Va trencar amb el rei i va demanar ajut a França. Aquell episodi marca l'inici de la Guerra dels Segadors, un conflicte que s'inclou dins d'una guerra europea, la Guerra dels 30 anys. Finalment, Felip IV va fer la pau amb França i els catalans els va tornar a tocar el rebre. Aquí es pot veure com el monarca castellà i Lluís XIV signen el Tractat dels Pirineus, segons el qual se cedia el Rosselló i part de la Cerdanya a França, un tractat que es va fer sense convocar la Generalitat. La nostra terra quedava amputada, malgrat l'oposició de la meva gent. Veus aquesta ciutat? Oi que sembla qualsevol lloc de Catalunya? Doncs és Perpinyà, i legalment forma part de França.
4: Però si estan ballant sardanes!
3: Sí, i molts d'ells se senten catalans, tot i els anys de separació. Catalans del nord i del sud formem part d'una comunitat que ha viscut plegada des de fa segles i que hem desenvolupat característiques que en són pròpies i que la sardana que està sentint recull d'alguna manera.
4: Ah, sí? I què té la sardana que expliqui com som els catalans?
3: Doncs allò que té és aquestes persones amb les mans alçades, agafades i ballant alhora ens mostren un poble obert i solidari que, tot i les dificultats, ha sabut trobar l'acollida, la cooperació i l'harmonia, la seva subsistència. I, en conseqüència, la sardana dona el sentit de la meva cultura i caràcter.
4: I suposo que ara em diràs que els castells també expressen la manera de ser dels catalans.
3: Just a la fusta, fixa't. Els castellers són un munt de gent fent un esforç comú per tal que per un breu instant de temps un d'ells pugui tocar el cel.
4: Sí, però escolta, tot i treballar plegats i de fer esforços en comú, sovint ens ha tocat el rebre.
3: Més que molts altres pobles.
4: Ah, i ara m'explicaràs el que ens va passar l'11 de setembre, oi que sí?
3: Sí, però perquè ho entenguis millor et faré anar a un altre lloc.
4: Ostres, però si això és el mercat del Born de Barcelona.
3: Cap al segle XVIII, aquest era un dels barris més poblats de Barcelona. Però després de perdre la guerra de successió, les tropes franco-espanyoles el van tirar a terra per construir la Ciutadella, una fortificació destinada a dominar la ciutat. De fet, la repressió va ser tan cruel que van haver de ser els mateixos veïns d'aquest barri que, obligats, van haver de tirar a terra les seves pròpies cases.
4: Ja sé que tot això va quedar en ruïnes per culpa de la guerra, però com va anar?
3: La mort sense descendència de Carles II va obrir una crisi que va desembocar en una guerra. Catalans, aragonesos, valencians i balears anaven a favor del pretendent austríac i Castella a favor del pretendent francès de la Casa de Borbó.
4: Així que va ser una guerra dinàstica.
3: Sí, va ser una guerra dinàstica, però també nacional i patriòtica. En aquella època s'estaven creant els grans estats europeus i jo em resistia a diluir-me dins la monarquia hispànica. Volia conservar les meves institucions. La guerra va acabar amb un setge brutal a Barcelona. Després de la resistència més heroica que havia vist mai a Europa, l'11 de setembre de 1714, les tropes franco-castellanes van ocupar Barcelona. La repressió va ser ferotge. Mira si va ser cruel que el general Josep Moragues, que havia lluitat contra les tropes borbòniques, fou torturat i mort a garrot. El seu cap, com escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar al portal de Mar de Barcelona. La seva dona va haver d'esperar 12 anys per poder enterrar-lo.
4: Però que bèsties que eren en aquella època!
3: I aquestes coses no només passaven amb els militars, també patia la repressió la població civil. A molts pobles de Catalunya es va aplicar un sistema anomenat delme. Un de cada 10 homes era penjat fins a morir i no respectaven ni els nens. Els catalans van pagar amb la seva sang el fet de resistir.
4: Per què és tota aquesta paperassa? A veure...
3: A més de les execucions, es va fer el decret de nova planta que arrasava els nostres drets i després es van fer multitud de disposicions contra la llengua i la cultura catalanes. Des d'aquell fatídic 11 de setembre no s'ha aturat. Decrets i lleis de tota mena destinades a reprimir la llengua catalana i prohibir-la a l'escola, al catecisme i a la universitat. Els enemics del nostre país han estat constants al llarg dels darrers segles.
4: Sí, però tot i les dificultats, el nostre poble va aconseguir progressar, oi?
3: Sí, i tant. Ara ho veuràs.
4: Això és el Penedès. Però què vols que faci ara?
3: Doncs vés cap allà, que hi ha el Pere, que t'explicarà com s'ha de baramar.
4: Què tal?
7: Com estàs?
4: Molt bé.
7: T'agradaràs una colla de rims?
4: A veure, no ho sé, sí. M'hauràs d'ensenyar perquè jo no en sé.
7: Però suposo que...
8: Parlant amb el Pere, m'hi ha donat que al llarg dels anys els catalans s'han hagut d'espavilar per poder treure el que fos de la terra.
4: A veure...
8: Catalunya no és un país amb molts recursos naturals. Força anys després d'aquella derrota tan catastròfica de l'11 de setembre, es va poder començar a comerciar amb Amèrica, tot i que amb fortes restriccions. Els catalans van veure que podien guanyar diners exportant vi i aiguardents, o sigui que es va començar a plantar vinya per tot arreu.
7: Exacte.
4: Perfecte, moltes gràcies. Ens veiem l'any que ve.
7: Deixo això, que això ho fes.
4: Molt bé, doncs el portaré. Adéu, Pere, gràcies. Un altre cop aquí. A veure què m'ensenyaràs ara.
3: No volies saber per què Catalunya és una nació? Doncs estigues al cas. De l'habilitat comercial dels catalans en van sorgir les primeres fàbriques i l'enfortiment d'una burgesia emprenedora que buscava referents propis a la llengua i a la història. I és en aquest moment que Verdaguer va escriure el Virolai que has cantat abans. I no tan sols s'escrivia poesia, també textos on es reivindica la personalitat pròpia de Catalunya. Anem a fer una prova, a veure si endevines de qui és aquesta obra. Catalunya era, doncs, una nació, i el sentiment de pàtria viu en tots els catalans.
4: Ara m'has enxampat, no sé pas qui ho va escriure, això.
3: Va ser Enric Prat de la Riba, el primer president de la Mancomunitat de Catalunya.
4: La Mancomunitat? Era com la Generalitat.
3: No ben bé, era una institució amb molt poques atribucions, però va ser la primera que representava Catalunya des de l'11 de setembre de 1714.
4: Sí, però segur que va durar ben poc.
3: Sí, van tornar els temps foscos. No endevinaries fins on va arribar la repressió de la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera, que hi va haver del 1925 al 1929. Apa, ja coneixes el camí.
4: El Camp Nou! Però què pinta el Barça aquí?
3: Resulta que l'any 1925, en el vell Camp de les Corts, abans d'un partit, el públic va xiular la marxa reial espanyola. El govern militar es va enfadar tant que va tancar el camp.
4: No em puc ni imaginar què passaria ara si tanquessin el camp.
3: Seria fort, oi? Doncs en aquells temps, fins i tot el president del Barça i fundador del club, en Joan Gamper, va deixar el càrrec i mai més va tornar-hi. En aquell temps va començar la fama de que el Barça és més que un club.
4: Oi que aquest govern militar no va durar gaire? Ho dic perquè sé que abans de la Guerra Civil va haver-hi una república.
3: És veritat. I fins i tot es va arribar a proclamar la República Catalana.
9: Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi,
4: Aquest és un Francesc Macià. Oi que se'l coneixia com l'avi?
3: Sí, perquè era una persona molt entranyable. La dictadura va acabar perdent suport de l'exèrcit i dels polítics i es van convocar eleccions. Els republicans van triomfar i aquell mateix dia Francesc Macià va sortir al balcó de la Generalitat i va proclamar la República Catalana integrada en la Federació de Repúbliques Ibèriques.
4: Em sembla que aquesta República Catalana va durar ben poc.
3: Sí, el govern espanyol va pressionar perquè Macià retirés la República Catalana. A canvi, es va crear una autonomia que, com ja saps, recuperava el nom de la vella Generalitat.
4: I què va fer la Generalitat?
3: Coses molt avançades, sobretot en el camp social i de l'ensenyament. Colònies d'estiu, educació moderna, salut...
4: A la Guerra Civil.
3: Sí, l'exèrcit va rebel·lar-se contra la República en una guerra de 3 anys seguida d'una dictadura.
4: Sí, això ja m'ho conec. El català prohibit, repressió, institucions suprimides... Però on va tota aquesta gent?
3: Se'n van a França. En acabar la guerra, fins a 500.000 de persones van fugir. Va ser un dels moments més tristos de la meva història. L'exili pels que se n'anaven i la dictadura pels que es quedaven.
4: Franco, que va guanyar la guerra, sí que n'ha sentit a parlar molt.
3: És que va durar molt de temps, eh? La persecució de tot allò que em representés va arribar a tot arreu. Passa, passa, que anirem a un lloc on es va prohibir tot just una cançó.

0: conec és el Palau de la Música i he vist molts concerts aquí. Però què hi va passar?
1: El que va passar aquí és només una petita mostra de la repressió de la dictadura. El 1960, en un concert de l'Orfeo Català, s'havia de cantar el cant de la Senyera de Joan Maragall. Uns dies abans, però, es va prohibir. Tot i així, una part del públic es va aixecar a mig concert i es va posar a cantar el poema de Maragall. Els instigadors d'aquell acte van ser empresonats.
0: I això només per cantar?
1: Ja t'he dit que va ser molt dur. Molts van arriscar les seves vides per defensar-me. Alguns van fer-ho d'amagat des d'aquí i altres ho van fer públicament des de fora. Un d'aquests va ser precisament un músic que havia actuat aquí. El cèlebre violoncel·lista Pau Casals va arribar a reivindicar la nació catalana a les Nacions Unides.
2: One thing. I am a Catalan. Today... a province of Spain.
1: Pau Casals va ser un músic de prestigi mundial que va haver de viure a l'estranger durant la dictadura. A més de músic, va ser un gran humanista. Va lluitar per la pau a tot el món amb la seva música com a única arma. I a les Nacions Unides va recordar que Catalunya és una nació.
2: Catalonia has had the first parliament much before England.
1: Casals representa la voluntat de ser dels catalans i la seva vocació universal.
0: Però si això són senyeres, i què fa tota aquesta gent al carrer? Això ja no pot ser en temps de Franco.
1: És veritat, encara no fa un any que s'ha mort Franco i és la primera manifestació legal un 11 de setembre.
0: Que cansat això de ser català, eh? Sempre has de demanar que et deixin ser com ets.
1: Sí, però oi que paga la pena?
0: No em pensava que ens hagués costat tant arribar fins aquí. Però a totes les nacions els ha passat el mateix?
1: Dona, hi ha de tot. Més o menys totes hem tingut les nostres victòries i les nostres derrotes. Moments de glòria i de misèria. Però els catalans sempre heu tingut la tossuderia de conservar la meva ànima, de viure com a nació. Heu tingut l'orgull de conrear la meva llengua, el meu dret i la meva cultura.
0: Mira, allà hi ha Poblet!
1: Des de sempre ha vingut gent de tot arreu i en segueix venint i es van fent catalans. A totes aquestes persones que arriben i altres que ja fa temps que hi són però encara no em coneixen prou, m'agradaria que els expliquessis el meu passat i el meu present. Només coneixent-me i vivint-hi m'estimaran i voldran que jo, Catalunya, tingui un futur. Sense saber el passat no es pot construir el futur. Si no sóc una nació, no seré res.
0: Ostres, ja no me'n recordava. Aquest pobre encara està esperant.
1: No pateixis, que ni se n'ha adonat.
0: Que per què som una nació? Mira, Catalunya té una història mil·lenària. Al segle X, un comte de Barcelona...
1: Soc una nació petita però potent, creadora de treball, de progrés, d'acolliment i de cultura. He tingut grans institucions com el Parlament més antic, com el llibre del Consolat de Mar, un codi de dret marítim copiat per mitja Europa. Tinc grans figures en tots els camps, humanistes, traumatòlegs, grans cardiòlegs, grans oftalmòlegs... Un moviment únic al món, el modernisme, amb figures mundialment tan atractives i genials com Antoni Gaudí. Dotada per la creació i el conreu de totes les arts, la pintura, l'escultura, la música, amb una cultura popular riquíssima i expressiva i en tots els camps de l'esport, amb una gastronomia mediterrània, variada, suggerent. La meva capital és Barcelona, una ciutat plena d'història, de museus, de monuments per tot arreu, reconeguda per tothom com una de les ciutats més boniques del món. I del que estic particularment orgullosa és que tanta i tanta gent que m'arriba de tots els continents es troben de gust a casa meva i de mica en mica em van estimant i s'acaben fent catalans. Us invito a tots els que us sentiu orgullosos de mi, que m'estimeu i em defenseu, perquè vull ser un exemple, vull estar entre les nacions més avançades d'Europa, vull un futur ben ple. Voldria que tots i totes us fonguéssiu dintre meu en una abraçada de vida i de progrés.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: 100% Empordà.
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
5: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
4: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
7: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

Continuem ara amb El vent del nord-oest, o Mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí Magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península Itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest. Oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistral, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí en la península Ibèrica, al passar el temps se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Senyeres als cims, als carrers, als balcons, com a capes, a les solapes, senyeres arreu. Moltes senyeres, però amb un significat propi per cadascú. Perquè sota la senyera hi cabem totes i tots. Una història feta de milions d'històries personals que s'acaben trobant en un mateix cor, gran i obert, orgullós de ser plural. Molts catalans i catalanes, una sola Catalunya. Molts cors, un sol batec.
2: La millor diada, sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema dedicat a una àvia molt especial. Una àvia que viu al fons del mar. Quin tipus d'àvia deu ser? El sentim?
2: Hola, sóc la Lilla Zou. El poema que he escollit es diu La meva àvia i ho ha escrit Ted Hugues i Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè parla sobre una àvia i m'ha fet recordar la meva. La meva àvia és un pop de bona mida que viu al fons de l'oceà i s'arrossega la seva parentela quan ve amb nosaltres a sopar. Sol sortir en nit de pluja i vent, quan el món va de bòlit com una brossa en l'huracà i ve amb un personal insòlid. Arribem amb fortó de mà, llefiscosos i escatxidosos, amb ulls menuts com caps d'agulla, o grossos com anissos. Hi ha un calamar, hi ha una medusa i hi ha també un llagostí. Vejam, vosaltres, què faríeu amb una parentela així? També hi ha crancs articulats com peces de rellotgeria, que amb les pinces parteixen caldetes i pastisseria. Una gamba escarritxa quan xerrupa la llet. El pare es mira de reu la mare que deu patir en secret. Remouen les llargues antenes fent grinyolar el silenci. Nosaltres somriem perquè l'àvia no es pensi. Què hi ha de nou? Pregunta el pare. Al fons de l'oceà? L'àvia es posa de cop vermella, com si volgués plorar. Se li emboliquen els tentacles, se li fa petita la taula. Els ulls se li disparen com llampecs i no li surt ni una paraula. Dues grosses gotes dels ulls li cauen dins el plat. El pare, doncs, no vol forçar-la i mira de fer el despistat. Quan els parents de mar són fora, ningú sabria que han vingut. Les llagrimes de mar i les humanes tenen igual virtut. Ted Hugues, Miquel Desclot.
1: Moltíssimes gràcies, Lilla, per recitar aquest poema tan misteriós. Una àvia o una sirena? Encara no ens ha quedat clar. El que sí tenim ben clar és que les àvies són meravelloses. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: planeta.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de protecció civil per consciència a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. La campanya Mireia Moreno posa el focus en l'autoprotecció.
2: Parlem de situacions com aiguats intensos o inundacions, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Fenòmens meteorològics cada cop més habituals, més extrems i més difícils de predir que poden succeir aquesta tardor. Per això, l'objectiu de la campanya és que la ciutadania sàpiga com actuar en aquests casos. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
3: La idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
2: I és que aquests fenòmens ràpids i canviants també poden canviar el moment d'enviar alertes, com ara un SLR, de manera que s'enviï durant l'emergència. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
4: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou no m'haig de posar en risc, si plou no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
2: 649 municipis catalans tenen a dia d'avui pla d'inundabilitat, més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i per tant l'han de revisar.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens ho explica la Valeria Ubareda.
1: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu, en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordokus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
1: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
3: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar de mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, un Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
1: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.
4: Josep Pla va posar lletra a l'Empordà, amb les paraules més boniques. Ricard Viladasau el va musicar, des de Blanes fins a Portbou. Ambdós eren uns enamorats d'aquest paisatge, de la mar i de les cales, i l'un amb els ballables i l'altre amb les paraules feren d'aquest territori art en estat pur.

0: Tens ganes de picar alguna cosa? És normal.
1: Catalunya en un mos.
2: Arròs amb rap, caldós assucarrat.
1: De la terra.
2: L'arròs és un cereal mil·lenari del gènere oritza i l'aliment bàsic pel 70% de la humanitat. És el segon cereal més produït al món i, per consum humà, el més important. El nom en català prové de l'àrab rus, com en moltes altres llengües europees. El seu cultiu es va iniciar a l'Àsia i a l'Àfrica fa més de 6.000 anys. A la península Ibèrica hi arribà amb els àrabs l'any 711 i el primer document on apareix escrit en català és del 1262. Juntament amb el blat de moro és un dels pocs cereals sense gluten, apte per celíacs.
1: Amb les mans.
2: Al Delta de l'Ebre, l'arròs és molt més que un ingredient. És identitat, paisatge i tradició viva. A la tardor és època de sega. Els camps, abans inundats, es tornen daurats i l'ambient s'omple d'olor de gra fresc. Les varietats cultivades, adaptades al clima i a l'aigua del Delta, donen un producte únic i d'alta qualitat. Les dones arrosseres del Delta mantenen aquest conreu amb la mateixa passió que els seus avis i besavis. Per conèixer millor aquesta feina, parlem amb la Susana Castells, presidenta de la cooperativa Essència del Delta. Susana, per què és tan especial l'arròs del Delta de l'Ebre?
3: Bueno, lo Delta és així de bonic perquè hi ha pagesos i pageses que cada dia lo treballem i en tenim cura i crec que som l'arquitectura del paisatge i l'ecosistema. I possiblement l'arròs del Delta és un dels millors arrossos del món.
2: Les varietats més cultivades al Delta són aproximadament una desena. Per tu, quina és la varietat preferida i per què?
3: L'Aro Delta, ja que és el primer arròs llarg aromàtic autòcton del Delta de l'Ebre. És molt versàtil, té un gust genuí i diferent, és divertit a la cuina. No sé, i és el que estimo més perquè cada any el cultivem les dones arrosseres del Delta i és la nostra essència.
2: Per últim, com és conrear arròs al segle XXI?
3: Bueno, és una fusió entre l'herència de la sabidoria de les nostres famílies i la tradició, no? I la implantació de les noves tecnologies per poder aconseguir una qualitat excel·lent i competitivitat.
1: Giny i enginy.
2: L'arròs és un aliment versàtil i sorprenent. A Catalunya ja apareix documentat al segle XIV, amb plats com el menjar blanc del llibre del Sensoví. Amb el temps s'ha inspirat receptes de festa i d'ús diari, arrossos caldosos, secs, dolços i de forn. A més de cuinar-se, també es transforma en begudes. En són exemple la cervesa d'arròs o el sake. Al Delta, el projecte Kensho elabora un sake català amb arròs de la zona, combinant tècniques japoneses i producte local. Una mostra clara que la tradició pot obrir la porta a la innovació. Del nord al sud, l'arròs és més que un aliment. És història, és cultura i és un paisatge que uneix tota Catalunya amb un mateix gra.
4: Bona nit. Com dèiem...
1: Notaràs la diferència.

0: Divendres 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vila-sacra te'ls expliquem, un a un, de tant en tant, amb un...

avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura al·legòrica. Autors com Aristòtil o Timostènetes van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el migjorn, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.

comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia, és a dir, el Transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent ben potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.

0: tanca els ulls.
1: Vintena Festa de la Sardana.
2: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
3: A càrrec de la principal de les Escaules.
4: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
5: I visca la ràdio.
6: El fluviol del meu pare fa ballar la mar al llit i toca una sardana que dura tota la nit. Zic, zic, zic, zic, zic, zic. Comencem d'anar a ballar i amb molta alegria al cor ballarem una sardana.

veure, quants de vosaltres pronuncieu el mot peste a me, com en castellà? En català aquest mot s'escriu a mà. Quina pesta! Pronunciat amb vocal neutra o amb a final, segons la variant. O quina pudor! Sí, efectivament, en català és molt més habitual fer servir el mot pudor. També podem dir que algú és la pesta, que és una persona o una cosa molt dolenta. En qualsevol cas, mantenim la pronúncia amb vocal neutra o a mà, segons la zona. I si diem pestes d'algú? Ahà! Amb el sentit de mal parlar d'algú, ens passem al plural i, per tant, els parlants occidentals tenen via lliure per pronunciar-ho amb E tancada. Però, ei, vosaltres, orientals, feu el favor de mantenir-vos amb la vocal neutra. Si no us en sortiu, sempre podeu optar pel recurs meravellós dels sinònims. De mal parlar d'algú sempre podem dir el nom del porc, dir-ne de tots colors, dir-ne de verdes i madures, n'hi ha un munt d'expressions. Els que vulgueu, menys

0: perquès que ningú respon. Eh?
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
2: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
1: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèris contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera han respost a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits.

0: No volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
1: Molt.
2: Contestador de Ràdio Vilasacra, 972-51-1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vilasacra, 656-19-70-62.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Tot Brasa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot Brasa, Girona, la plaça de Salt número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.
5: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
6: Pareu bé l'orella.
7: A Teno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable, de proximitat i de temporada.
8: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
7: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
8: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
7: Tria Teno, cuina i lleure de proximitat.
9: Informació, música, entreteniment.
10: D'un estiu anem a l'altre.
11: Extra! Extra!
12: Perfecte.

0: nit.
1: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
2: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
1: Maset, el vi de casa.

0: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Qui és aquí? Qui és ella? Que surt, que surt!

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, Xavier. Oh, és una meravella que aquestes cançons, doncs... Vull dir, com que hi ha tantes cançons avui dia, aquestes ja estan retirades. I és una llàstima perquè són unes cançons maques, no sé. Bueno, és el meu, eh? El cine no m'agrada, les pel·lícules no m'agraden. En canvi, la música sí, en tots els sentits, de veritat, eh? És una passada el que fan. És que ja fan una música que és una passada, eh? És una passada. És, bueno, jo ja et dic... Vull dir, i toquen unes cançons, unes melodies, bueno, és una passada, Xavi. És una cosa impressionant que cada dia sorprèn més, eh? Cada dia hi ha coses noves, vale? I és molt important, perquè es parla de tot, eh? Totes aquestes coses et queden, eh? Perquè són molta gent, eh? Doncs au, moltíssimes gràcies.
0: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Vermell.
1: Roig. Grano.
0: Carmesí.
1: Clam.
0: Bram.
1: Crit.
0: Alarit.
1: Ràdio. Tardo. Vespre.
0: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Sarau.
1: Festa.
0: Empordà.
1: Xerinola. Papallona.
0: Boliana.
1: Palometa. Parpallol.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
3: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Salió de Jamaica és una d'aquelles habaneres d'autor desconegut, tot i que algú que li atribueix al compositor alacantí Ricardo Lafuente, autor de Torre Vieja, entre d'altres. Una història d'un vaixell que no arriba a bon port. El viatge era de l'illa de Jamaica a la ciutat de Nova York. Portava una càrrega de ron, però es veu que el capità i la tripulació no se'n varen estar de tastar el licor i en varen patir les conseqüències. Com sol passar en aquestes cançons populars, hi sol haver-hi variacions a la lletra, sobretot a la part final. Avui en dia encara és bastant interpretada per les formacions del gènere. Els hi proposo escoltar la versió que fa el grup Barca de Mitjana.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els préstecs al consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
2: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
1: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances.
3: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis. Com pot ser?
4: Canviem radicalment de qüestió.

0: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Ràdio Vilaseca. Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora. Doncs només a Ràdio Vilasacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: matinada. Durant tota la nit s'han vist els focs dels milers de soldats franco-espanyols que esperen neguitosos l'horda d'assalt contra les muralles mig caigudes de Barcelona. Dins de la ciutat queden ja molt pocs defensors. L'assalt d'avui podria ser el definitiu, però qui ho sap? Un dia més de llibertat és el premi que poden obtenir els defensors si avui, 11 de setembre de 1714, els assaltants són un cop més rebutjats. L'estiu de 1714 havia estat dur pels habitants de la capital catalana. Les tropes borbòniques, liderades pel mariscal duc de Berwick, ja havien intentat resoldre sense èxit en la batalla del baluard de Santa Clara el 13 d'agost aquell setge. Tot i repel·lir l'atac, la via militar semblava cada vegada més esgotada. El 3 de setembre, Berwick va proposar un pacte de rendició de Barcelona que fou rebutjat per les autoritats de la ciutat. Aquest fet provocà la dimissió del comandant en cap de les forces catalanes. El tinent mariscal Antoni de Villarroel considerava que la resistència era inviable. Després de la retirada de les tropes imperials i els aliats anglesos, les forces austracistes comptaven amb les tropes irregulars de Miquelets, efectius catalans, valencians i mallorquins. En la defensa de Barcelona també hi van contribuir els 6 batallons de la Coronela, una milícia ciutadana dels gremis professionals. Eren 2.000 homes enfrontats a la poderosa maquinària de guerra de l'exèrcit borbònic, uns 26.000 soldats francesos i espanyols. La zona de llevant de la ciutat, la més poblada i activa, fou la que patí més el setge, els bombardejos i l'assalt definitiu d'aquell dia funest. A 4:45 de la matinada, tots els canons i morters dels assaltants van disparar fins a 3 descàrregues i les campanes de Barcelona van tocar sometent. Era l'inici d'un dia d'intensos combats que anaren entrant pels carrers de Barcelona, un dia que marcaria durant segles el futur de Catalunya. Sempre, com és habitual a l'avantguàrdia, tornem a tenir aquí amb nosaltres el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal? Gràcies.
0: 11 de setembre de 1714 és la data clau, almenys, a la història contemporània de Catalunya.
1: Sí, que molta gent a vegades es confon i diu és que els catalans celebren una derrota. No és veritat. Els catalans, quan van convertir en data nacional de Catalunya, el que fan és commemorar l'èpica i la defensa per recordar-se'n sempre que aquell dia es van perdre les llibertats de Catalunya i les institucions de Catalunya, que és molt diferent. No celebren res, sinó que recorden amb un esperit reivindicatiu, altres ho fan amb un motiu festiu o com sigui, es recorden doncs que hi va haver una sèrie de batallons, 6 batallons, uns 340, 350 soldats cada un, bueno, homes armats cada un, no diguem soldats, sí, sí. Homes armats cada un, que dins de la ciutat el que van fer doncs va ser defensar-se contra aquests milers de combatents doncs de l'aliança castellano-francesa, amb el qual doncs volien acabar amb aquesta actitud de Catalunya, hi ha molt territori ocupat, en contra de les principals potències de l'època, d'una forma que despertava l'admiració dels analistes del moment i que tenia un punt, hi ha gent que diu que tenia un punt de fora de lloc, però sí que és veritat que és possible que gràcies a aquesta defensa tan extraordinària d'un poble tan aguerrit i tan bel·licós, doncs encara fos un dels elements de defensar el poc que va quedar de les institucions i la personalitat catalana.
0: La sensació sovint que, no sé si estic encertat o no, sovint que es té de l'11 de setembre és que ha quedat com una mena de xifra màgica, però és clar, l'11 de setembre no va ser un assalt i van entrar a les tropes i s'ha acabat. Això va ser tot un procés que venia de mesos i que uns van atacar per aquí, altres per allà, uns es van defensar. O sigui, va ser un procés que precisament d'una manera indirecta, òbviament, s'està poguent seguir en aquests moments a través del 3cat24 i els twitters que ens estan seguint amb aquests personatges que ens fan reviure l'11 de setembre i que convido els oients a que ho puguin seguir.
1: Això
0: també
1: està molt bé, això és una gran idea.
0: Sí, sí, té molta gràcia, a més a més. Uh-huh. Doncs aquesta visió que de vegades es té de l'11 de setembre va ser el setge final i es va acabar,
1: és gairebé un any de setge amb el qual doncs li estan tallant totes les sortides i totes les aliances i totes les possibilitats d'ajuda que té la ciutat, arribant-se a l'extrem de la gent menjar tot el que es mou, en fi, això vol dir
0: literal,
1: els animals de granja, els animals de gallinacis, els conills,
0: les rates,
1: les rates.

0: els ratolins i tot el que es mou, i els coloms i tot el que poden trobar. Fins i tot es dona casos amb els quals hi ha morts de debilitat per inanició de fam. És a dir, la defensa va ser extraordinària. Fins i tot hi ha alguns casos molt, molt, molt gloriosos en la història de Catalunya, no? La voluntat de defensa de la seva personalitat nacional. Hi va haver algunes persones, aleshores el president de la Generalitat era un càrrec eclesiàstic per preeminència dels tres estats, que no va acceptar ser president de la Generalitat de Catalunya. Però hi va haver algun que sí, sabent això el que volia dir. Que volia dir, per sempre més la seva vida havia estat marcada, doncs, en fi, no seria mai positiva. No solament dins de l'aspecte polític, sinó dins de l'aspecte religiós. I, és a dir, hi ha molts casos d'heroïcitat extrema. Però l'11 de setembre és una història que ve de lluny i que es culmina aquest dia, i com has dit molt bé, que influirà durant segles la història de Catalunya.
1: Avui ens acompanya un altre cop, perquè altres vegades ha vingut al programa i n'estem molt contents de que això sigui així, el doctor Agustí Alcobert, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i director del Museu d'Història de Catalunya. Moltíssimes gràcies, doctor Alcobert, per ser un altre cop aquí amb nosaltres.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: L'11 de setembre és un mite o realment va ser un moment bèl·lic prou important? No l'hem mitificat. Evidentment que té una transcendència molt gran, a la història de Catalunya, però no l'hem mitificat massa. No va ser simplement un assalt més d'una guerra molt llarga?
2: Amb l'amic Soler que m'acompanya, que ha estat el primer director del Museu d'Història de Catalunya, sap que el museu té dues plantes en les quals explica la història de Catalunya. La primera comença a la prehistòria i acaba l'11 de setembre de 1714, i en canvi la segona comença, com qui diu, l'endemà, amb tot un nou cicle econòmic i polític. Per tant, probablement, si hem de buscar una data que sigui una fita emblemàtica de la nostra història, és l'11 de setembre. Ara, això també té dues vessants. Una és la vessant immediata, la que van viure els coetanis, que és la consciència de que un estat que s'havia creat 8-9 segles abans allà s'acabava. Per tant, aquesta és una consciència molt viva, hi ha molts documents que en parlen. Quan parlen de fin de la nació catalana, el que volen dir és la fi de l'estat català en aquell moment. Aquesta és una, i l'altra és com el catalanisme polític contemporani, que neix a finals del segle XIX, progressivament genera, com tot moviment polític, una política de memòria, i per tant converteix la data de l'11 de setembre en una data clau, com ens acaba de comentar en Soler, diguem-ne, de reivindicació d'allò que havíem tingut. Jo diria que, en fi, ho he publicat un dia d'aquests, que el dia que siguem independents podrem substituir la data nacional i deixarà de ser l'11 de setembre, que és el dia de la pèrdua de les llibertats, i passarà a ser la data corresponent als països del món.
1: El 18 de juliol, que serà el dia de la independència.
2: No, bueno, per què no?
1: O qualsevol altra data, és igual.
2: El 18 de juliol
1: no és la data millor, no.
2: Però anava a dir, és Santa Marina, que és una santa interessant, i el 18 de juliol, això encara ho sap millor, l'amic Soler, no va passar res, perquè l'aixecament militar va ser el 17 de juliol i a les ciutats el 19.
1: Sí, sí, per tant, el 18 és un dia perfecte. Bé, en fi, bromes a part, tornem-hi a l'11 de setembre. L'11 de setembre no és un dia, disculpi, diguéssim, la botada que comenci a les 0 hores, sinó que comença molt abans, tots els fets de l'11 de setembre. Quan es pot dir que comença el procés que portarà l'11 de setembre? Resumidament, òbviament.
2: Sí, jo crec que clarament comença quan el mes de juny-juliol de 1713... Els tres comuns, és a dir, les institucions catalanes representatives, decideixen convocar una Junta General de Braços, que és el nom que també se'n deia el Parlament de Catalunya. Per tant, en el moment en què aquests organismes decideixen cridar a la màxima instància representativa del país per veure quina és l'opció a seguir, es fa un acte de sobirania molt important que sorprèn tota l'opinió pública internacional i fins i tot sorprèn una part del propi país, no? Però el que encara sorprèn més és que un cop reunida aquesta Junta General de Braços, davant un dilema molt evident, que és la rendició o la resistència, d'una manera fins i tot una mica estranya, guanya per majoria clara la resistència. I per tant, diguem-ne, Catalunya decideix tota sola, i de fet amb molt poques possibilitats, mantenir la situació de resistència davant el conglomerat espanyol i francès, és a dir, l'exèrcit de les dues corones borbòniques, i això, doncs, efectivament, durarà, com dius, 14 mesos i anirà, lògicament, degradant-se amb el temps.
1: Tot i així, el fet de que un setge durés 14 mesos, encara que no ha estat inusual a la història, de que setges inclús molt més han durat, setges, tot i així és molt de temps, no? Els setges no acostumaven a durar tant de temps, i molt menys,
0: i menys
1: en aquesta època.
0: I menys aquesta època.
1: Per raons vàries, no només pels defensors que s'esgotessin, sinó també perquè els atacants s'esgotaven, diguéssim. És un procés molt llarg, més d'un any. Per què va passar això a Barcelona?
2: La clau determinant és el bloqueig naval. És a dir, en els primers mesos de setge, les tropes borbòniques no van aconseguir tancar totalment el bloqueig. I diguem-ne que Barcelona es nodria de Mallorca, que continuava nominalment en mans de l'arxiduc Carles, governada pel marquès de Rubí, un gran patriota, i que des d'allà organitzava l'arribada de la intendència, i això vol dir farina i vol dir pólvora, no? Això unit també amb els lligams que es mantenien amb Sardenya, amb Nàpols, amb Menorca mateix en mans britàniques, que per tant, diguem-ne, a més amb una tradició d'una gran capacitat naval per part dels catalans, i a més amb una organització molt ben feta per part de la pròpia ciutat de naus de cors que fins i tot es dedicaven a atacar altres punts de la costa en mans borbòniques per intentar tenir aquest aliment. Quan el mes de juliol-agost de 1714 clarament el port de Barcelona queda tancat i les possibilitats reals d'entrar nous convois es fan gairebé impossibles, és quan falta pa en tots els sentits, quan es passa molta gana, com ja s'ha comentat, i quan evidentment la defensa passava a ser clarament inviable.
1: O sigui, per tant, el setge duríssim dura un mes i mig, dos mesos.
2: Des del punt de vista del menjar, sí. Ara, també hi ha un altre episodi molt important, que és el del bombardeig. Barcelona és una ciutat àmpliament bombardejada per mar i per terra en diversos moments, especialment en aquest cas ja des de l'abril-maig de 1714, i amb alguns episodis encara sota, diguem-ne, la capitania militar del duc de Pòpoli i de la banda borbònica, que van arribar a ser molt durs perquè en alguns casos es va anar a l'atac massiu contra la població civil per generar autèntic terror. I podem estar documentat llargs períodes en què la gent ha de dormir a la platja de Barcelona perquè durant les nits no paren d'esclatar bombes sobre el que és el teixit civil, el teixit urbà de la ciutat.
1: Hem comentat a la introducció del programa que un dels punts que semblen prou claus és que el general en cap de les forces catalanes, l'Antoni de Villarroel, arriba un moment que diu, un moment relativament bastant abans de l'11 de setembre, una setmana i mitja abans, que diu això no anem enlloc, diguéssim, i per tant intenta salvar el que es pugui dimitint.
2: Salvar fins i tot el seu propi honor, en tant que cap del que anava a ser una carnisseria. És a dir, que per començar hi ha l'honor, sí, sí.
1: Vist el que es va veure, potser tenia raó Villarroel, potser capitular que l'11 de setembre hagués sigut el 5 de setembre, potser hagués salvat més Catalunya, no ho sé.
2: Jo penso que amb això ja, deixi'm començar, però hi ha una certa confusió. Diguem-ne que les forces que defensen la ciutat són de tres tipus molt diferents. Hi ha, com s'ha dit, la coronela, que és la milícia urbana, formada fins i tot en alguns moments per uns 4.000 homes, que són voluntaris, que són civils, però que estan ensinistrats en la defensa i en l'ús elemental de les armes. Hi ha els fusellers de muntanya, segon col·lectiu, que són gent catalans de l'interior, que alguns estan a la ciutat, altres estan al voltant de Cardona intentant, diguem-ne, mobilitzar el conjunt del territori, i aquests són semiprofessionals, és gent ja més acostumada a la guerra i que sovint han estat, diguem-ne, contractats per treballar en aquest sentit. Però després, i això s'ha oblidat més, hi ha a dins de la ciutat militars professionals que continuen, diguem-ne, defensant Barcelona. Catalans, però també dels altres regnes hispànics. Heu de pensar que quan el juliol de 1713 es va produir l'evacuació de les tropes, uns 2.500 soldats espanyols van marxar a terres de l'emperador, els van enviar primer a Itàlia, després els van acabar enviant a Hongria, a la frontera amb els turcs, i allà van protagonitzar...
1: Aquests eren lleials al Carles III.
2: Efectivament. Sí. L'arxiduc Carles, diguem-ne, evacua tots els homes que volen marxar amb ell, i no només són alemanys o, en fi, d'altres nacions aliades, sinó que també hi ha, lògicament, militars professionals de l'exèrcit espanyol, per entendre'ns, de Carles III o l'arxiduc Carles, no? Però n'hi ha 2.000, 3.000, la xifra no és ben clara, que decideixen quedar-se a Barcelona i resistir. I aquests jugaran un paper clau en aquest moment. I, evidentment, el cap militar nomenat pels comuns serà Antoni de Villarroel. Hi va haver un cert dubte al primer moment, perquè hi havia altres militars tan qualificats o més que el propi Villarroel, però va pesar en el nomenament d'ell com a cap, com a governador de la plaça, el fet de que havia nascut a Barcelona. Villarroel, encara que de pare gallec i de mare asturiana, de pare militar, doncs per motius de feina, de tasca del seu pare, havia nascut a Barcelona, i això ell sempre ho va dur com un element d'especial orgull. No? Per tant, va ser nomenat per aquest motiu. Però quan ell és nomenat pels comuns, per les institucions catalanes, ell els diu: ho accepto provisionalment fins que m'arribi el nomenament efectiu per part de l'emperador. Perquè jo entenc que sóc un oficial de l'emperador, Carles VI, de l'arxiduc Carles o Carles III, perquè sí, sí. Pren diferents noms, i per tant sembla que al cap d'uns mesos, quan arriba Joan Francesc Verneda, que és cunyat de Vilana Perles, del gran cap, diguem-ne, a l'exili vianès, quan arriba ell a Barcelona, provinent de Milà, Gènova, Mallorca, sembla que porta un ordre de l'emperador, o un ordre, si més no, de Vilana Perles, en la qual se'l nomena cap o general en cap de la ciutat de Barcelona.
1: I ell ho accepta, aleshores.
2: I ell ho accepta, efectivament. I sempre, quan estigui a la presó, vindicarà el seu càrrec, per dir, perquè, clar, lògicament els borbònics diran que això està en la xusma i el poble que s'ha aixecat en armes, diu: no, escolta, jo sempre he actuat per ordre d'un sobirà que és el meu cap, que és l'emperador.
1: Clar, hem de pensar també que els exèrcits de l'època no pretenen ser com els exèrcits teòricament actuals, en el qual, teòricament, és la nació en armes que s'apresta de defensar un país o atacar un altre per la nació. Són exèrcits dinàstics, o sigui, són empleats, diguéssim,
0: súbdits
1: d'una dinastia, i per tant tenen unes lleialtats una mica diferents de les que ara concebem, no?
2: Sí, sí, sí. I efectivament la impressió que tenim és que quan Villarroel, els últims dies del setge, presenta la seva dimissió, és perquè ha rebut una nova carta de Viena en la qual li proposen o li suggereixen que efectivament es rendeixin. I com que ell veu que no pot, que ell no té força suficient a dins de la ciutat per fer-ho, dona el seu càrrec. I aquí, en aquest punt, també és molt, molt emblemàtic el que passa, perquè reunit el Consell de Cent de la ciutat, que en aquest moment s'ha fet càrrec de l'ordre públic, decideix nomenar, diguem-ne, general governador de la plaça, ni més ni menys que la Mare de Déu de la Mercè.
1: Això, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no.
2: Sí, sí, vull dir que es
1: posa a fer...
0: I espera la intercessió divina.
2: Però nomenar un triumvirat que governarà en termes col·lectius per sota de la Mare de Déu de la Mercè.
1: Que ajudi la Mare de Déu pels...
2: I aquest triumvirat són el general Josep Ballver, el general Francesc Sanç Miquel de Montrodon i el general Joan Baptista Basset i Ramos, dos catalans del Principat, un valencià, Basset el gran dominador de l'artilleria, gairebé de la guerrilla, vull dir que als anys 60 del segle XX l'hauria fitxat al Vietcong perquè era capaç de fer coses impressionants durant tot el setge. Doncs ells tres, diguem-ne, passen a tenir el càrrec en igualtat de condicions o de mèrits, tots tres formen un triumvirat i decideixen que cada dia alternativament es farà càrrec de la tasca de governador un dels tres.
1: Arribem a l'11 de setembre,
2: sí.
1: Posem-nos a l'altre costat. Per què ataquen l'11 de setembre? Perquè què és el que passa aquell dia? O perquè, potser no és el dia l'important, sinó potser l'acumulació de forces al moment, no?
2: O sigui, qualsevol que hagi vist els gravats de rigor del moment veurà que la ciutat estava pràcticament destruïda i el que són les muralles estaven gairebé trencades. Això és evident. Però hi ha una dada que cal considerar. Quan diguem-ne, en aquell moment acabava de morir la reina Anna d'Anglaterra i és nomenat rei d'Anglaterra Jordi de Hannover, amb el nom de Jordi I. I en aquell moment Jordi de Hannover, diguem-ne, es desplaça de Hannover cap a Anglaterra via Països Baixos, i els Països Baixos s'entrevista amb l'ambaixador català, l'ambaixador que havien nomenat els tres comuns, que és el comte Ferran, i en aquell moment li promet que quan arribi a Londres el primer que farà és ordenar que la flota britànica que es troba ancorada al port de Menorca, al port de Maó, vindrà cap a Barcelona per acabar amb el setge. Li diu que això és intolerable i que s'ha d'acabar d'una vegada i que és una vergonya per a Anglaterra. Bé, això és una notícia molt interessant, però té una segona part. I és que aquesta entrevista entre Ferran i Jordi I de Hannover es produeix el dia 18 de setembre. Barcelona havia caigut una setmana abans, però ni l'un ni l'altre no ho sabien. Aleshores, podria ser, jo crec, que es precipités l'atac davant la notícia que l'espionatge francès devia tenir de que l'actitud del nou monarca anava a canviar la situació. I si això és cert, ens fa pensar que aquella defensa aferrissada dels catalans de 14 mesos tenia sentit. L'estratègia política sobre la que s'havia construït i sobre la que s'havia guanyat aquella votació que he esmentat al Parlament de Catalunya o Junta General de Braços era l'estratègia de dir si aguantem per uns mesos hi haurà un canvi d'actitud política d'Anglaterra i, per tant, l'esforç no haurà estat en va. No hauria estat si no fos que ens va faltar una setmana o gairebé dues.
1: El toc de campanes de l'11 de setembre, a trenc d'alba, malgrat havia dimitit, Villarroel es va mobilitzar i el va fer entendre que el seu lloc era al capdavant de les tropes. Després de donar algunes ordres als ajudants, cap a les 6 del matí, va marxar al galop cap a la plaça del Born.
3: Lanusa, Pinós, estic content de veure-us aquí, al capdavant de les tropes.
4: La gent del govern hi hem de ser quan els oficials militars no hi són, sobretot quan no hi són perquè no volen, com vos.
3: Vaig dimitir perquè volia salvar la vida de tots, no pas la meva. Però avui he de ser aquí, al capdavant. Si aguantem aquesta embranzida, potser ho deixaran córrer. Cap a 4:45 del matí ha trucat a la porta un emissari del general Ballbé, el meu fidel lloctinent, obligat per les circumstàncies a assumir el comandament. El missatger venia per confirmar que l'assalt general ha començat. I aquí em teniu.
4: Necessitem homes com vos en aquests moments. Nosaltres venim de la dreta de la defensa, el baluard de Santa Clara, que a l'agost ja va ser objecte d'un cruent atac. Ara, aquests maleïts francesos ataquen amb fúria redoblada.
3: Podeu confirmar el que m'ha dit el missatger, que no tot són males notícies en la línia d'atac del sud. El marquès de Vilana sembla que està contenint l'avenç dels borbònics cap al Pla de Palau. Tenim possibilitats reals de contraatac.
5: Així és. Villarroel, ens posem a les vostres mans sense reserves. Entenem que la vostra renúncia era temporal. Què disposeu?
3: Lanusa, Pinós, aneu a la casa de la ciutat i exposeu-los la conveniència de treure al carrer el penó de Santa Eulàlia, símbol gloriós de les milícies ciutadanes. Mentre jo rebo aquí al Born tots els reforços possibles de cavalleria, vosaltres podeu reunir tota la gent en disposició de presentar batalla. Estimats prohoms d'aquesta ciutat de Barcelona, arribats a aquest punt, només ens queden dues possibilitats. Morir o vèncer és el que ens pertoca, i en tots dos casos m'ofereixo com el vostre company. Marxeu, doncs.
6: Ràdio Vilasacra. Ràdio
7: Vilasacra. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Estem aquí amb el doctor Josep Maria Soler i Sabater i el doctor Agustí Alcoverro parlant d'aquest 11 de setembre. Aquest em refereixo al de 1714, no, òbviament, el d'enguany, no? I hem deixat a Villarroel, que ha reprès, diguéssim, la seva tasca de comandant en cap, i torna aquella matinada, l'11 de setembre, a posar-se a defensar Barcelona. Després de la seva pseudodimissió, quin rèdit tenia? Perquè els defensors no el van engegar i van dir, escolta, ara vens? Sí.
2: Bueno, era una dimissió pactada, és a dir, l'acord al qual arriben és que no es farà pública precisament per evitar la desmoralització de la gent i que esperaran el proper comboi de Mallorca per marxar a Villarroel amb tota la seva família. Per tant, en aquest sentit, era conegut per l'elit, pel Consell de Cent, o per, diguem-ne, la Junta 24-ena, que era la que governava efectivament, però no era un fet conegut de manera popular, no? I efectivament Villarroel té el sentit del deure que correspon a un gran militar i un home d'honor en aquestes circumstàncies, i per tant, diguem-ne, es posa al capdavant de la defensa. Les muralles estaven, com he dit, molt malmenades, però en la setmana setmanes anteriors s'havia construït una mena de muralla, diguem-ne, menys
1: provisional,
2: forta, provisional, sense. Els textos militars castellans en diuen la cortadura, que, diguem-ne, havia d'aconseguir aturar els militars borbònics, i efectivament el que es produeix tot seguit és aquest combat carrer per carrer i gairebé casa per casa que sorprèn a tothom.
1: Perquè ens fem una mica la idea, òbviament la ciutat de Barcelona de 1714 i l'actual, òbviament és la mateixa, però òbviament ha canviat molt també. Les muralles encerclaven la ciutat, això va ser per la banda d'on està actualment el Born, però on són els punts claus centrats a la ciutat de Barcelona on es produeix l'entrada? Sí. A quins carrers actuals estaria passant això?
2: Diguem que històricament cada cop que s'havia conquerit la ciutat, el primer pas era sempre ocupar el castell de Montjuïc i des del castell de Montjuïc bombardejar la ciutat i per tant ocupar-la bàsicament pel que seria la zona del Raval. La novetat del setge o de l'estratègia que segueix Berwick en el cas del setge de 1714 és justament anar cap a l'altra banda. Ell tenia informació fefaent de que efectivament la muralla de la banda, diguem-ne, nord o de llevant estava malmenada des del setge de 1697, que per tant era possible colpejar-la, i de fet dedica una gran part del foc d'artilleria en els mesos anteriors a anar trencant la muralla i també creant sotaterres i gasagues anar obrint forats per poder entrar a prop de la muralla i allà posar-hi pòlvora en grans quantitats, mines, efectivament, i aleshores anar derrocant aquest espai, no? Aquesta era l'estratègia. Ara, tot aquest arc del qual parlem, posats a situar-nos avui, aniria des del baluard de Junqueras, per tant l'actual carrer Junqueras, plaça Urquinaona, aniria després cap a la zona del que seria l'actual Arc de Triomf i pràcticament fins a arribar a la Ciutadella i al Portal del Mar, per tant, al Pla de Palau. Aquesta, o sigui, seria l'àrea forta dels combats.
1: O sigui, per entendre'ns, els borbònics van entrar més o menys on hi ha ara la famosa estàtua de Rafael Casanova, molt posterior als fets, òbviament, i on es va retre homenatge precisament avui, l'11 de setembre, no?
2: És que justament l'estàtua és allà per aquest motiu.
1: Ja.
2: És a dir, és al revés.
1: Ja m'imaginava, ja.
2: Això també, encara que sigui més puntualment, però l'estàtua inicialment es col·loca al passeig de Sant Joan, a l'actual passeig Lluís Companys, igual com hi ha, per exemple, la de Pau Claris, es decideix fer tot un espai, una galeria de catalans il·lustres, i aleshores és justament el 1914, data de la Primera Guerra Mundial, però també data de la Mancomunitat, quan en aquell context l'Ajuntament de Barcelona decideix desplaçar-lo, no gaire, potser un poc centenars de metres, al lloc on s'ubica que efectivament va caure ferit Rafael Casanova.
1: Allí, a més, va caure ferit.
2: Sí.
1: Per tant, realment és un lloc amb un pes històric important.
2: Total.
1: No és només un pes històric a partir del segle XX, sinó que ja ve del 1714.
0: És que el nom que du coincideix amb el lloc de les rondes dels soldats, per això es diu Ronda de Sant Pere. Les diverses rondes, que és les rondes que feien els soldats per la gent de fora de Barcelona, que ho situï. Quan passa pel lloc històric on hi havia les muralles.
1: Molt bé, doncs l'atac bàsicament es produeix allà simplement per la qüestió de que les muralles s'han afeblit i han caigut per aquesta zona. Com ens hem d'imaginar aquell atac? Suposo que hi havia molta runa i que, per tant, l'atac no devia ser senzill pels borbònics. I la defensa devia ser facilitada precisament per aquesta irregularitat de la zona, no?
2: Sempre, en qualsevol, diguem-ne, ocupació d'una ciutat o trencament d'un setge, les forces assetjants o atacants estan més obertes, per tant és més possible que siguin objecte de l'atac. I això fa que aquest desequilibri, d'aquesta desproporció de números del qual ja s'ha parlat, malgrat aquesta desproporció, doncs les forces de l'interior puguin jugar un paper clau. Però jo crec que aquí també, en aquest punt, crec que cal diguem-ne desfer un tòpic, i ho vull fer, que és el referent al duc de Berwick. Heu de pensar que el duc de Berwick ve al setge de Barcelona de molt mala gana i només quan l'obliga Lluís XIV en persona. El duc de Berwick és un personatge d'estirp reial, el seu pare havia estat rei d'Anglaterra deposat, per tant, és duc a Anglaterra, és duc a Espanya, que és el duc de Llíria, i és duc a França, el duc de Berwick, per tant, és un personatge clau.
1: És en primera divisió de l'aristocràcia europea.
2: I són aquests cabdills militars que miren molt què dirà la història d'ells. Seria, per entendre'ns, l'equivalent, per exemple, a Eugeni de Savoia, seria un personatge similar, o fins i tot el nostre Jordi de Hessen-Darmstadt, que si no hagués caigut en l'entrada a Barcelona el 1705, també hauria arribat probablement a un nivell semblant d'honor militar. No? Per tant, quan Berwick ve a Barcelona, ja ho ha fet tot, ja és un personatge d'un renom enorme, i això d'haver d'anar a fer la feina bruta, d'atacar una ciutat de treballadors, per dir-ho així, de civils, no pas de militars, no li degué fer massa gràcia. I, de fet, les ordres que dona durant l'ocupació de Barcelona són molt dures per evitar que hi hagi, diguem-ne, violacions o saqueigs o accions de violència desproporcionada o diguem-ne, exagerada contra la població civil. I, de fet, és constatable que va ser un setge, una entrada després de 14 mesos de setge relativament tova, no? Una mesura que ja pren d'entrada és que ordena que totes les tropes que entrin a Barcelona siguin franceses i obliga els castellans a quedar-se fora, i és precisament perquè ell controlava bé els francesos, però no estava segur de controlar les tropes castellanes.
1: L'assalt, com comentàvem, suposo que malgrat se n'havien fet altres abans de l'11 de setembre i havien estat rebutjats de manera molt, molt sagnant, l'11 de setembre ja agafa les defenses molt febles. No és només que siguin molt forts els que ataquen, sinó que els de dins realment estan molt afeblits i, per tant, d'aquí la desproporció ja canvia i fa que puguin entrar. A partir de superar aquestes primers baluars, l'entrada a la ciutat és lliure o continuaran sent frenats?
2: No, és a dir, el que es fa és portar la bandera de Santa Eulàlia a primera línia, a la ronda de Sant Pere, com s'ha comentat, i la bandera de Santa Eulàlia només es treu en els moments culminants. Al darrere de la bandera ve tota la ciutat i, evidentment, l'encapçala el conseller en cap, el coronel de la coronela, que és Rafael Casanova, i, diguem-ne, això permet un combat al voltant de Sant Pere, que portarà a successives ocupacions per part de les forces borbòniques, però també en reocupacions per part de la gent de la ciutat, i això s'anirà repetint al llarg de les hores següents, sense que es vegi clar que sigui possible un accés més enllà per part de les tropes borbòniques, si no era, lògicament, arriscant un número de vides que tampoc no semblava lògic que ho fessin.
1: Dues de la tarda, la situació s'havia estabilitzat, però la desproporció de forces havia fet entendre a les autoritats de la ciutat que, sense més reforços, la situació era del tot desesperada. Tant el líder polític Rafael Casanova com el militar Antoni de Villarroel havien estat ferits i internats en hospitals de campanya. Per implicar els atemorits ciutadans, es va publicar un pregó que sonava a últim recurs.
8: Se fa saber a tot generalment, de part dels tres excel·lentíssims comuns, pres lo parer dels senyors de la Junta de Govern, persones associades, nobles, ciutadans i oficials de guerra, que separadament estan impedint lo internar-se a los enemics en la ciutat, atès que la deplorable infelicitat d'esta ciutat, en què avui resideix la llibertat de tot lo principal i de tota Espanya, està exposada a l'últim extrem de subjectar-se a una entera esclavitud. Notifiquen, amonesten i exhorten, representant los pares de la pàtria que s'afligeixen de la desgràcia irreparable que amenaça lo favor e injust encono de les armes galispanes, feta sèria reflexió de l'Estat, en què los enemics del rei Nostre Senyor, de nostra llibertat i pàtria, estan apostats ocupant totes les bretxes, cortadures, baluars del Portal Nou, Santa Clara, Llevant i Santa Eulàlia. Se fa saber que si luego, immediatament d'oït lo present pregó, tots los naturals, habitants i de més gent hàbils per les armes no se presenten en les places de Junqueras, Born i Plaça de Palacio,
4: ha de que unidament amb tots los senyors que representen los comuns se poden rechaçar los enemics fent l'últim esforç esperant que Déu misericordiós millorarà la sort. I finalment los diu i fan saber que si després d'una hora de publicat lo pregó no compareixen gent suficient per executar la idea d'empresa, és forçós, precís i necessari fer llamada i demanar capitulació als enemics antes de venir la nit, per no exposar la més lamentable ruïna de la ciutat, per no exposar-la a un saqueo general, profanació dels sants temples i sacrifici de nois, dones i persones religioses. I perquè tot sia generalment notori, que en veu alta, clara i intel·ligible, sia publicat per tots los carrers de la present ciutat. Donat en la casa de l'excel·lentíssima ciutat, residint en el portal de Sant Antoni, presents los dits senyors, excel·lentíssims i persones associades a 11 de setembre a les 3 de la tarda de 1714.
7: En guàrdia.
1: Doctor Alcoverro, això que acabem de sentir, aquest pregó gairebé final, és molt dramàtic. Suposo que, és clar que ens hem de posar a la pell dels habitants de Barcelona, no només després de tot aquell setge, sinó després del terrabastall que portava tot el dia i la sensació de que podia aquell dia ser l'últim, no? I, per tant, sentir aquest pregó devia ser la situació de ruleta russa.
2: És un autèntic testament, no?
1: Sí, sí.
2: És a dir, és una nació que mor, clar, i que fa el seu últim testament, apel·lant a l'honor, apel·lant a la història, apel·lant, en definitiva, doncs, a la voluntat, no? Però és evident que no n'hi havia prou amb això per guanyar la guerra, no? No,
0: i després la por al saqueig, la por a les violacions, sí, i tot això, clar, això existia, immediatesa.
1: Després d'aquest pregó, algú que el sentís, pregunto més a les persones que no pas als historiadors, podia pensar que es podia guanyar? Perquè, és clar, sents aquest pregó i dius, això ja no sé si val la pena combatre, no?
2: És que, aviam, hi ha dues coses, no? Una, intentant posar-nos en la pell de la gent, no? Una és que a vegades, diguem-ne, es pot perdre de moltes maneres. I a vegades val la pena continuar una guerra per aconseguir perdre d'una altra manera, no? Quan, com he dit abans, a la Junta General de Braços, el juliol de 1613, es decideix resistir, no es fa des de la idea de que l'arxiduc Carles tornarà i governarà el conjunt de la monarquia, es fa des de la idea de que hem d'aconseguir que en la pau final es garanteixin unes constitucions i unes llibertats catalanes, no? Aquesta és una. I l'altra, jo crec que és molt important, que és que els combatents, quan ja ho han perdut tot, només els queda l'honor. I potser m'estic posant molt seriós amb això de l'honor, ja ho he dit abans.
1: Però, és que però
2: jo crec que l'any 39 no? Passa el mateix. És a dir, hi ha gent que travessa la frontera encara cantant cançons. És a dir, és, diguem-ne, no desfer-se, no anar a la sortida d'un per un la rata que abandona el vaixell, sinó mantenir-se cohesionats i col·lectivament fins que les nostres autoritats arribin a algun tipus d'acord o ens ordenin la rendició. I crec que això també és la grandesa de la guerra.
1: Sí, sí. I la grandesa del moment.
0: No, i el coratge, és a dir, que a vegades no s'ha dit suficient, el coratge al llarg de la història, militarment el coratge del poble català ha sigut molt gran, més enllà que diu que és un poble pacífic, al llarg de la història sempre ha demostrat la seva voluntat de resistir, fins i tot militarment.
1: Què passa, aleshores? Encara no han aconseguit realment entrar, penetrar de debò a la ciutat. Suposo que els francoborbònics una mica dins sí que s'han pogut posar, però encara no han aconseguit superar-ho, això.
2: No han aconseguit saltar aquest primer cercle o semicercle que comentàvem que va de Junqueras fins al Portal de Mar. No han aconseguit entrar en els àmbits centrals d'aquest espai i, de fet, la resistència continuarà fins de cara al vespre, que és quan finalment s'entrarà en un altre tipus de negociacions. Fins a quin punt, com deia fa un moment, és el coratge, l'ardidesa de la gent que resta dins la ciutat, o és també la política conservadora de Berwick en aquest moment, això ja és opinable. Però, en tot cas, la combinació dels dos elements fa que es pugui mantenir una hipotètica o una aparent situació de taules pràcticament fins a arribar al vespre. El que sí que tots anaven sent conscients a mesura que passaven les hores és que, diguem-ne, l'endemà no es podria resistir. I això per un motiu, perquè les forces ocupants podien anar sent, diguem-ne, canviades, rellevades
0: amb tropes de refresc, clar.
2: Exactament, mentre que les de dintre
1: eren les mateixes i anaven...
0: I no hi havia el que hi havia.
2: I no podien créixer, no? Clar, en aquest sentit, per exemple, és molt significatiu, heu comentat que Rafael Casanova queda ferit, però avui sabem, perquè tenim les llistes de l'Hospital de la Santa Creu, de tota la gent que entra a l'hospital ferits, amb una doble columna d'entrada, i diu que a X hora de l'11 de setembre entra Rafael Casanova, i a la columna de la dreta de sortida es diu que el dia 17 va morir. Cosa que és incerta, però que probablement va ser una estratègia elaborada pel mateix personal de l'hospital perquè el conseller en cap, que era el símbol màxim de la resistència, pogués passar la clandestinitat en els dies següents.
1: Però o sigui, no, però és que és un tema, em sembla que és cabdal, perquè des de determinades veus s'ha acusat de covardia Rafael Casanova i de pactisme, i se sap la burgesia catalana, etcètera, etcètera, i em sembla que això és prou significatiu, no?, que de pactisme en aquest sentit, res.
2: Rafael Casanova és una persona que efectivament últimament ha estat mal valorada, entre altres coses perquè sembla que els catalans per fer pujar algunes necessitem fer baixar algú altre, cosa que no acabo d'entendre, és a dir, per què per posar el centural a qui sigui cal desfer els que ja hi eren, no? Però el comportament de Rafael Casanova tant durant el setge com durant la llarga postguerra va ser en tots els sentits modèlic. Hi ha una carta que ell envia a Viena el 1728 a un amic seu que li diu, escolta, que per aquí circula la brama que va passar això, que va passar allò, i ell respon amb una clara honestedat, amb molta argumentació, dient això si cal li preguntes a aquest que és de Viena, això li preguntes a aquell que està a la presó, això li pots preguntar a aquell altre, i justifica que ell sempre es va mantenir fidel al, diguem-ne, al compromís que havia adquirit, que com també ha comentat abans en Felip, referint-se a la Generalitat, ell accepta ser conseller en cap quan altres no ho havien acceptat, és a dir, que ell agafa el càrrec també altra vegada pel deure i per l'honor.
1: Ben complicat.
2: Sí, sí.
1: Estem al final de l'etapa bèl·lica, diguéssim, i comencen unes certes negociacions, encara que siguin indirectes, per tal d'aturar allò, perquè allò és inaturable militarment parlant, i per tant potser millor que cooperem aquí, no? Com funcionen aquestes negociacions? Com es creuen els emissaris per parlar-ne?
2: Bé, amb això també les versions d'uns i altres no coincideixen i totes deuen tenir raó fins a cert punt. S'intenta que Berwick capituli. Capitular vol dir rendir-se en condicions. Per tant,
1: Berwick?
2: Bueno, que Berwick accepti la capitulació.
1: Que valents, no?
0: El comandament assetjant dels franco-castellans.
2: Accepti signar una capitulació amb els barcelonins, diguem-ne. Però Berwick no signa absolutament res. No? Ell garanteix la vida, la llibertat i les propietats de les persones que són a dins de Barcelona. Però això ho garanteix verbalment. I diu, si volen, si lo tomes, lo tomes, i si no, lo dejes. No? És a dir, que no entra més enllà d'això. I és sobre la base d'aquesta promesa personal de Berwick que, efectivament, les autoritats catalanes hauran d'acabar acceptant, diguem-ne, la rendició. Per tant, és una capitulació només fins a cert punt, perquè, com diu la paraula, implica que hi ha uns capítols i que aquests capítols tenen una signatura al final, per tant, que és un document escrit, i en aquest cas no ho va ser.
1: Les negociacions del mariscal duc de Berwick amb els representants catalans van culminar cap a la una del migdia del 12 de setembre. El cap borbònic volia obtenir una rendició incondicional a canvi de prohibir el saqueig generalitzat. Aquesta capitulació va arribar al conseller en cap, Rafael Casanova, que encara estava hospitalitzat al Col·legi de la Mercè per la ferida que havia patit durant l'atac al baluard del Portal Nou.
9: Honorable conseller en cap, us porto el text de la capitulació acordada amb el cap de les tropes borbòniques.
3: Si a principis de mes els altres consellers m'haguessin fet cas, ens hauríem estalviat tot aquest trasbals. I jo m'hauria estalviat que una bala em traspassés la cuixa. Maleït sia! Jo sóc advocat. No sóc pas un soldat. Per cert, marquès de Vilana, permeteu-me que us feliciti per la manera com en les primeres hores de la batalla vau repel·lir l'avanç de l'enemic cap al pla del Palau.
9: Gràcies, senyor Casanova.
3: A veure què diu aquest acord. M'ho podeu fer un resum?
9: Bé, el text original és en francès i està sense signar. El mariscal Berwick no ha pogut posar la seva rúbrica al que ha redactat el seu secretari.
3: D'aquests francesos m'agradaria tenir alguna cosa més que un compromís de paraula. Però, endavant, vagi-ho traduint en atenció als presents.
9: Encara que els de Barcelona hagin esperat massa per implorar la clemència del rei, el mariscal duc de Berwick vol tenir la bondat de no usar envers ells el darrer rigor de la guerra, adjudicat concedir per gràcia la vida a tots els habitants, com també d'impedir que la ciutat sigui lliurada al pillatge i que cadascú hi pugui viure a casa seva com abans, sense ser inquietat per raó del que ha fet contra el rei.
3: Espero que a canvi d'aquesta suposada gràcia no haguem acceptat una rendició incondicional.
9: Afortunadament, en Berwick no tenia prou marge de maniobra per forçar aquest punt. Segueixo. Les tropes es retiraran demà dia 13 al matí a Punta Badia dins la Rambla i tot seguit en passaran avís al marquès de Guerchy, el qual enviarà guàrdies a totes les portes de la Rambla per impedir que cap soldat de l'exèrcit hi pugui entrar. Avui a les 6 de la tarda lliuraran Montjuïc i les tropes que hi entraran posaran guàrdies als llocs que seran demanats. On posarà al palau les armes de les tropes reglades i de les altres tropes de la ciutat per remetre-les a l'oficial que el marquès de Guerchy enviarà de part seva. Donaran un estat de tots els magatzems i de tots els cavalls de la cavalleria. Trametran un ordre al comandant de Cardona de lliurar el castell. I això és tot, conseller.
3: Quin remei, marquès. És el millor que es podia obtenir. I ara deixeu-me descansar, que em sembla que ens esperen dies encara més feixucs i tristos que aquest.
1: El que hi entès, doctor Alcoverro, Casanova no hi participa en la negociació, per tant. O sigui, només s'hi troba en la negociació i accepta, però no hi participa en cap moment.
2: Efectivament. És que, de fet, sempre hi ha aquesta ambigüitat que hem comentat entre els que són representants de la ciutat o del país i els que són pròpiament caps militars d'un exèrcit convencional. Berwick parla en tant que caps militars...
1: Com en Villarroel i companyia, diguéssim.
2: Ah, exactament. Acaba,
1: 12 de setembre, acabat, entre les tropes borbòniques ja més o menys pacíficament, entre cometes, i segons el mite, s'obren les botigues. El 12 de setembre resulta que a Barcelona no hi havia menjar l'11 i el 12 s'obren les botigues. Què hi ha de veritat en aquest mite de que el dia següent els catalans, els barcelonins en aquest cas, es van posar a treballar com si res hagués passat, amb aquesta voluntat de remuntar, i les tropes ocupants van quedar-se sorpreses d'aquest esperit? Això no sé si és un mite decimonònic, eh?
2: Això prové d'un passatge de Francesc de Castellví, que és el gran cronista de la guerra, que explica que el dia 13...
1: Que és de l'època.
2: Que és de l'època, és coetani. Que explica que el dia 13 va córrer la informació de que el Consell de Cent ordenava als barcelonins que obrissin els comerços i actuessin com si no hagués passat res. Més com un acte d'orgull i de rebel·lia davant les forces ocupants, que no pròpiament perquè tinguessin feina, perquè no hi havia ni matèries primeres, ni aliments, i moltes botigues i tallers estaven enderrocats per les bombes, no? Per tant, era més un acte de dir nosaltres ens mantenim en l'orgull del que hem fet que no una altra cosa, tot i que després ha donat lloc a altres...
1: Interpretacions, altres, no? Sí, sí.
0: Sí, no, però sí que és veritat que hi ha una voluntat de donar continuïtat, d'orgull de país.
2: Sí, sí.
0: És a dir, obren les botigues amb aquesta voluntat de continuïtat.
2: I un punt sí. De provocació, no? Davant dels ocupants, de dir, què passa? No ha passat res, estem aquí com cada dia, no?
1: Ens queda molt poc temps, però quan comença a celebrar-se l'11 de setembre? Perquè suposo que l'11 de setembre de 1715 difícilment algú va celebrar res, i el del 1774 tampoc, etcètera, etcètera. Hi ha un moment en què l'11 de setembre és el moment en què comença a celebrar-se.
2: Aviam, molt breument, no?
1: Perquè, molt breument, sí, perquè ens queda molt poc de temps.
2: Diguem-ne que fins a 1740 la idea de que el que havia passat era possible que tornés endarrere, que fos reversible i que una guerra internacional recuperés la llibertat per Catalunya és una idea forta, tant en la resistència, que és molt potent, com a l'exili, que és molt nombrós. Després ja entrem en una etapa més de nostàlgia del passat, que és el que queda, i ja entraríem finalment, ens aniríem a l'inici del catalanisme polític com l'entenem avui, a finals del segle XIX, quan es comencen a celebrar primer misses pel record de l'11 de setembre i progressivament es converteix en una diada nacional. Però fem un salt en el temps i ens n'anem, si més no, a l'última dècada del segle XIX, que és quan comença el tema.
1: O sigui que fins aleshores, diguéssim, la resistència catalana no es concreta en una data tan significativa, perquè realment va molt bé, eh? Vull dir que si commemoréssim la derrota de la Guerra de Successió és molt més ambigu que no, l'11 de setembre.
2: El record hi és sempre.
0: Sí, penseu, hi ha la Renaixença, hi ha moltes poesies nostàlgiques, sí, i patriòtiques que fan referència a l'11 de setembre.
2: Penseu en Víctor Balaguer, que quan posa el nomenclàtor de carrers de l'Eixample, en dedica una a Villarroel i una a Casanova, no? Que seria això mateix.
1: Que
2: per tant,
1: Déu-n'hi-do que li deixin.
2: El record, la nostàlgia es manté sempre, eh? Però pròpiament el convertir-ho en un element de política de memòria serà quan aparegui, com he esmentat, el catalanisme polític a partir de finals del segle XIX.
0: Em sembla que el 92, 93, no recordo amb exactitud, allí al fossar de la Pedrera es resa uns primers parenostres, que és el primer acte.
1: Doncs no tenim més temps. Doctor Agustí Alcover, moltíssimes gràcies per haver compartit avui amb nosaltres aquest 11 de setembre i el record d'aquella data tan capdalt a la història de Catalunya. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
10: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Gerard López. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda Fonoll, Jaume Cardús, Xavier Martín i Xavier Pujol.

0: tothom. Mec! En català tenim moltes maneres de dir que ens sembla bé una cosa. Podem dir d'acord, entesos, molt bé, genial, perfecte. Tot i així, no ens traiem de la boca ni el vale, ni el val, ni l'anglicisme, ok. I la gent es passeja per la vida dient-ho a tota hora, sense tindre gaire idea de què cordons volen dir la O i la K. Realment, hi ha diverses teories sobre l'origen de l'ok. Ni els mateixos anglesos ho tenen gaire clar. Nosaltres us explicarem una de les teories més acceptades, que diu que l'ok és un capgirament del K-O. Cao. Algú que està cao és algú que està desfet, destruït, esgotat. En boxeig, deixar algú fora de combat era deixar algú knock-out, la qual cosa s'abrevia amb la sigla cao. Per contra, la inversió d'aquestes lletres, ok, volia dir que estava tot bé. Si cao és estar malament, ok és estar bé.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La Diada Nacional de Catalunya a Ràdio Vila-sacra.
1: Epa!
0: Sentiràs la diferència.
2: I regala't il·lusions.
3: Sí, sí. Perfectament.

0: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
5: Sí.
6: Bé!

0: Excuse me, Museu of Art, please?
1: Sí, el Museu Nacional d'Art de Catalunya és en aquest edifici d'aquí.
0: But need to understand, Nacional de Catalunya.
1: Sí, sí, Museu Nacional, perquè Catalunya és una nació.
0: Catalunya nació? Why?
1: Per què? Doncs, no sé, home, és que ara...
2: Vols explicar per què sóc una nació?
1: Ostres, què passa? Qui ets?
2: No cal que em busquis. Em sentiràs des de tot arreu. Vols saber per què sóc una nació o no?
1: Què vols dir? Que ets Catalunya?
2: Esclar, dona. T'he cridat perquè em sembla que tenies algun problema.
1: Sí, és que aquest turista no acaba d'entendre per què som una nació.
2: Mira, t'ensenyaré algunes coses bàsiques perquè et puguis explicar fàcilment. No et preocupis per ell. Ja tornarem més tard.
1: Però què fas? On m'has dut?
2: Ara ho veuràs, no siguis impacient.
1: D'acord, ja t'escolto.
2: Estàs preparada per fer un viatge per la meva història, conèixer la meva gent, la meva llengua?
1: Sí, però on em portaràs?
2: Primer vull que sàpigues que sóc una nació per moltes raons. Tinc una història mil·lenària. Els meus paisatges són tan diversos com la meva gent, que ha anat arribant de tot arreu. Des de fa molts anys tinc una vida econòmica i cultural pròpia. Tinc les meves tradicions, costums i fins i tot tinc un dret propi.
1: Però des de quan existeixes?
2: Les nacions es fan mica en mica i són el resultat de molts anys. Però es pot dir que em vaig fer major d'edat fa més de 1000 anys. En el segle X, els comtes catalans depenien del rei de França, però l'any 988 se'n van independitzar.
1: Com ho van fer?
2: En aquell temps, el que és ara el sud de Catalunya, estava dominat pels sarraïns, que atacaven sovint els comtats catalans del nord. L'any 985, un militar musulmà que es deia Al-Mansur va saquejar Barcelona. La ciutat va quedar arrasada i els francs requerits per ajudar no ho van fer. O sigui que el comte Borrell II va decidir no prometre'ls més vassallatge. Si els francs no complien, els lligams amb ells quedaven trencats i en aquest cas més valia ser independents.
1: Això està molt bé. Però crec que m'hauries d'ensenyar més coses. Suposo que no em penses deixar aquí tota l'estona.
2: No et queixis, que et portaré a veure moltes coses. De moment, passa per aquesta porta.
1: Per aquí? Segur?
2: Sí, dona, no pateixis, que t'ho passaràs molt bé.
1: Ah, això ho conec, això és Ripoll, i allà hi ha el monestir.
2: Sí, és un dels llocs claus de la meva història. En els segles després d'independitzar-me dels francs, es van construir molts castells i monestirs a les muntanyes. Aquest va ser un dels més importants.
1: Saps què? No em penso quedar aquí fora. Me'n vaig a veure el monestir.
2: Ei, però no triguis!
3: Aquest és l'Agustí, i és historiador.
1: Hola.
4: Hola. Què tal?
1: Molt bé.
4: Benvingut a Ripoll.
1: Moltes gràcies.
4: Veuràs, doncs, el monestir de Santa Maria de Ripoll, un exemple molt important, doncs, que és el romànic.
3: L'Agustí diu que cap al segle X aquest monestir es va convertir en el centre cultural més gran de Catalunya. Aquí es copiaven a mà els llibres, i gràcies a això ara sabem moltes de les coses que passaven en aquella època. L'abat Oliva va ser qui es va cuidar que quedessin escrites les gestes dels comtes de Barcelona. Però l'abat Oliva també va ser molt important per impulsar les assemblees de pau i treva. El primer bressol de parlamentarisme de tota l'Europa medieval, abans fins i tot que els anglesos.
4: La tomba d'en Guifeu Palós, que és el fundador de la dinastia catalana i de l'escut de Catalunya.
1: Els quatre.
4: Sí, ho has dit molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
4: De res.
1: Fins una altra.
4: Fins una altra.
1: Adéu. Adéu.
2: Ja fa segles que tinc unes característiques pròpies.
1: Sí, però n'hi ha moltes més. Jo crec que si hi ha alguna cosa que et fa diferent d'altres nacions és la llengua.
2: Estic totalment d'acord. Saps que el llatí que parlaven els romans és la base del català, però també la d'altres llengües com el castellà, l'italià, l'occità o el francès?
1: Es parlava el mateix aquí que a Itàlia.
2: Si fa no fa, saps què va passar a Sant Miquel de Cuixà fa més de 1000 anys?
1: A on?
2: Mira, mira. Ara fa uns 1000 anys, uns monjos de Sant Miquel de Cuixà van rebre la visita d'un duc de Venècia que venia a retirar-se. Tenien un problema, i és que no l'entenien gaire. Veien que ell parlava una altra llengua. Si ell té una llengua pròpia, vol dir que nosaltres també en tenim una, oi? Van pensar els monjos.
1: I com parlaven els catalans fa 1000 anys?
2: No s'ha trobat res escrit en català fins 2 segles després que els monjos coneguessin el dux venecià. Els primers escrits són textos legals traduïts del llatí, com el Forum Iudicum. També es van trobar escrits els comentaris que deia un capellà durant la missa. Es coneixen com les homilies d'Organyà.
5: o fet de no. E per això que no es dejunàssim per les nostres pecats.
2: Què et sembla? Ho entens?
1: La veritat és que sona molt estrany.
2: Sí, és clar, perquè és un català molt antic. Però tot i així ja s'entén una mica, ja era la nostra llengua. El català va arribar a ser una de les llengües més importants del Mediterrani i escriptors com Ramon Llull, Bernat Metge o Joan Martorell van fer obres que són capdals a la història d'Atura Universal.
1: Sí, però el català ha sigut prohibit moltes vegades.
2: I tant! S'ha intentat eliminar moltes vegades. Després de l'època d'esplendor i a partir del segle XV, el català perd força en el món de les lletres i el volen eliminar. No és fins al segle XIX quan els catalans tornen a estimar la llengua i tornen a crear literatura. Recuperen la seva llengua respecte a la literatura. És el període que se'n diu la Renaixença.
1: Ostres, però si això és Montserrat!
2: Sí, aquesta muntanya va inspirar el poeta més important de la Renaixença, mossèn Cinto Verdaguer.

0: era en Francesc i en Xavier, que són uns escolans molt aplicats. M'han explicat que mossèn Cinto va ser la principal figura de la Renaixença en el segle XIX.
1: La lletra la va fer Jacint Verdaguer, monjo, poeta, bastant important.
2: La música és de Rovira,
0: Els autors de la Renaixença s'inspiraven sovint en la Catalunya de l'edat mitjana, quan era una de les potències del Mediterrani.
3: Després que Jaume I conquerís Mallorca i València en el segle XIII, els comtes de Barcelona, que llavors eren també els reis de la corona d'Aragó, van eixamplar el seu domini a molts llocs de la Mediterrània. En aquells segles apareixen algunes institucions que m'han identificat, com el Consolat de Mar i l'Escola de Cartografia. Què fas aquí parada? Entra.
4: Puc entrar? Però si és el Palau de la Generalitat, el govern de Catalunya.
3: Sí, sí, però vull que sàpigues d'on ve el seu nom.
4: Hola, bon dia.
5: Estàs, bon dia.
4: Molt bé, moltes gràcies. Anem-hi.
0: Jo ja sé que durant la República dels anys 30 va ser el govern de Catalunya, però es veu que el nom ve d'una institució molt antiga, del segle XIV. En Santiago Quintanilla, que és mestre de cerimònies, m'explica que a l'edat mitjana sempre s'intentava arribar a un equilibri entre el poder del rei i el dels nobles i eclesiàstics. De tant en tant es convocaven les corts i es pactaven quants diners s'havien de pagar al rei. En aquest sentit, la corona d'Aragó era el regne més modern d'Europa. Com que les corts de vegades trigaven a reunir-se, van decidir que feia falta un lloc fix on administrar els impostos. Em van dir la Diputació del General, que va acabar sent coneguda com la Generalitat.
3: Ara ja saps que Generalitat ve de l'època medieval.
4: Sí, ja sé que tenies institucions i que eres un imperi important, però abans has dit que cap al segle XV va venir l'època de la decadència.
3: Però que ho recordo, i van intentar confondre la meva gent. Per cert, vols participar en un concurs?
4: Ah, molt bé! M'agraden molt els concursos.
3: Primera pregunta. Estiguis atenta perquè és molt important. M'has de dir d'on eren reis Ferran i Isabel, els anomenats reis catòlics. A. Reis d'Espanya. B. Reis de Castella i Aragó. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. O D. Cap de les anteriors.
4: Utilitzar el comodí del 50%?
3: I tant. I aplicant el comodí, ara veuràs què queda. A. Reis d'Espanya. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó.
4: Doncs em quedo... Em quedo amb la C.
3: Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Estàs segura? Pensa que encara et queda temps, eh?
4: No, no, n'estic segura, n'estic segura.
3: I la resposta correcta és... Sí, Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Correcte! Sí, tot i el matrimoni, cadascun dels reis va mantenir els seus regnes per separat. És una de les grans falsedats de la història que ens han explicat dir que els reis catòlics són els primers reis d'Espanya. No, els regnes no es van unificar. I per això, quan Castella va conquerir Amèrica, els catalans no hi van poder anar. Per què? Perquè els castellans formaven part d'un regne i els catalans d'un altre ben diferent. I ara anem a la segona pregunta. Carles I, net dels reis catòlics, era rei de molts llocs. Quin d'aquests títols no tenia Carles I? A. Comte de Barcelona. B. Rei de Nàpols. C. Rei d'Espanya. O D. Duc de Borgonya.
4: Puc utilitzar el comodí de la trucada?
3: Fes la trucada.
4: Molt bé, doncs trucaré a l'Oriol Junqueras, que és historiador, i ell segur que ho sap. Oriol? Oriol?
6: Sí, hola, Mariona.
4: Mira, és que estic en un concurs i necessito saber una cosa. Em pregunten quin dels títols no tenia Carles I. I les respostes són... Comte de Barcelona, rei de Nàpols, rei d'Espanya i duc de Borgonya. Quina és la resposta correcta?
5: La resposta correcta és que no era rei d'Espanya. Carles I era comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de Nàpols, rei de Castella i moltes coses més. Però rei d'Espanya segur que no. Espanya era un concepte purament geogràfic i en cap cas un concepte polític. No hi haurà cap rei d'Espanya fins a Felip V.
4: Molt bé, gràcies.
5: Vinga, que vagi molt bé.
4: Adéu. Doncs la meva resposta és la C. Carles I no tenia el títol de rei d'Espanya.
3: N'estàs segura, Mariona? Mira que tothom parla de Carles I d'Espanya i cinquè d'Alemanya.
4: No, no, si ho diu l'Oriol, jo hi poso la mà al foc. La meva resposta és la C. Carles I no era rei d'Espanya.
3: I la resposta correcta és... la C. Molt bé! Carles no era rei d'Espanya. No consta en cap dels seus títols. I com a premi has guanyat un viatge a l'any 1640. Estem a l'any 1640 i mana el besnet del rei Carles, Felip IV de Castella. La corona es troba en guerra amb França i els catalans han d'acollir els soldats a casa seva. Els pagesos, que ja en tenen prou de passar-ho malament després d'una època de males collites i pestes, estan farts dels soldats que cometen mil i un abusos.
6: Fins que arriba el Corpus de Sang. A veure, on vols que deixi aquest quadre?
3: Deixa'l aquí mateix. Era temps de collita i els segadors, com cada any, anaven a Barcelona a buscar feina. Uns aldarulls van causar la mort d'un segador i la indignació es va estendre a tota la ciutat. La revolta va acabar amb la mort del representant del rei a Barcelona i el president de la Generalitat d'aquells anys, Pau Claris, va fer costat als revoltats. Va trencar amb el rei i va demanar ajut a França. Aquell episodi marca l'inici de la Guerra dels Segadors, un conflicte que s'inclou dins d'una guerra europea, la Guerra dels 30 anys. Finalment, Felip IV va fer la pau amb França i els catalans els va tornar a tocar el rebre. Aquí es pot veure com el monarca castellà i Lluís XIV signen el Tractat dels Pirineus, segons el qual se cedia el Rosselló i part de la Cerdanya a França, un tractat que es va fer sense convocar la Generalitat. La nostra terra quedava amputada, malgrat l'oposició de la meva gent. Veus aquesta ciutat? Oi que sembla qualsevol lloc de Catalunya? Doncs és Perpinyà, i legalment forma part de França.
4: Però si estan ballant sardanes!
3: Sí, i molts d'ells se senten catalans, tot i els anys de separació. Catalans del nord i del sud formem part d'una comunitat que ha viscut plegada des de fa segles i que hem desenvolupat característiques que en són pròpies i que la sardana que està sentint recull d'alguna manera.
4: Ah, sí? I què té la sardana que expliqui com som els catalans?
3: No, doncs allò que té és aquestes persones amb les mans alçades, agafades i ballant alhora ens mostren un poble obert i solidari que, tot i les dificultats, ha sabut trobar l'acollida, la cooperació i l'harmonia a la seva subsistència. I, en conseqüència, la sardana dona el sentit de la meva cultura i caràcter.
4: Suposo que ara em diràs que els castells també expressen la manera de ser dels catalans.
3: Just a la fusta, fixa't. Els castellers són un munt de gent fent un esforç comú per tal que per un breu instant de temps un d'ells pugui tocar el cel.
4: Sí, però escolta, tot i treballar plegats i de fer esforços en comú, sovint ens ha tocat el rebre.
3: Més que molts altres pobles.
4: Ah, i ara m'explicaràs el que ens va passar l'11 de setembre, oi que sí?
3: Sí, però perquè ho entenguis millor et faré anar a un altre lloc.
4: Ostres, però si això és el mercat del Born de Barcelona.
3: Cap al segle XVIII, aquest era un dels barris més poblats de Barcelona. Però després de perdre la Guerra de Successió, les tropes franco-espanyoles el van tirar a terra per construir la Ciutadella, una fortificació destinada a dominar la ciutat. De fet, la repressió va ser tan cruel que van haver de ser els mateixos veïns d'aquest barri que, obligats, van haver de tirar a terra les seves pròpies cases.
4: Ja sé que tot això va quedar en ruïnes per culpa de la guerra, però com va anar?
3: La mort sense descendència de Carles II va obrir una crisi que va desembocar en una guerra. Catalans, aragonesos, valencians i balears anaven a favor del pretendent austríac i Castella a favor del pretendent francès de la Casa de Borbó.
4: Així que va ser una guerra dinàstica.
3: Sí, va ser una guerra dinàstica, però també nacional i patriòtica. En aquella època s'estaven creant els grans estats europeus i jo em resistia a diluir-me dins la monarquia hispànica. Volia conservar les meves institucions. La guerra va acabar amb un setge brutal a Barcelona. Després de la resistència més heroica que havia vist mai a Europa, l'11 de setembre de 1714, les tropes franco-castellanes van ocupar Barcelona. La repressió va ser ferotge. Mira si va ser cruel que el general Josep Moragues, que havia lluitat contra les tropes borbòniques, fou torturat i mort a garrot. El seu cap, com escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar al portal de mar de Barcelona. La seva dona va haver d'esperar 12 anys per poder enterrar-lo.
4: Però que bèsties que eren en aquella època!
3: I aquestes coses no només passaven amb els militars, també patia la repressió la població civil. A molts pobles de Catalunya es va aplicar un sistema anomenat delme. Un de cada 10 homes era penjat fins a morir i no respectaven ni els nens. Els catalans van pagar amb la seva sang el fet de resistir.
4: Però què és tota aquesta paperassa? A veure...
3: A més de les execucions, es va fer el decret de nova planta que arrasava els nostres drets i després es van fer multitud de disposicions contra la llengua i la cultura catalanes. Des d'aquell fatídic 11 de setembre no s'ha aturat. Decrets i lleis de tota mena destinades a reprimir la llengua catalana i prohibir-la a l'escola, al catecisme i a la universitat. Els enemics del nostre país han estat constants al llarg dels darrers segles.
4: Sí, però tot i les dificultats, el nostre poble va aconseguir progressar, oi?
3: Sí, i tant. Ara ho veuràs.
4: Això és el Penedès. Però què vols que faci ara?
3: Doncs vés cap allà, que hi ha el Pere, que t'explicarà com s'ha de baramar.
4: Què tal?
7: Estàs?
4: Molt bé.
7: T'agradarà això de collir rims?
4: A veure, no ho sé, sí. M'hauràs d'ensenyar perquè jo no en sé.
7: Però suposo que...
8: Parlant amb el Pere, m'hi ha adonat que al llarg dels anys els catalans s'han hagut d'espavilar per poder treure el que fos de la terra.
4: A veure...
8: Catalunya no és un país amb molts recursos naturals. Força anys després d'aquella derrota tan catastròfica de l'11 de setembre, es va poder començar a comerciar amb Amèrica, tot i que amb fortes restriccions. Els catalans van veure que podien guanyar diners exportant vi i aiguardents, o sigui que es va començar a plantar vinya per tot arreu.
7: Ah, exacte.
4: Perfecte, moltes gràcies. Ens veiem l'any que ve.
7: Deixo això, que això fes l'any.
4: Molt bé, doncs el portaré. Adéu, Pere, gràcies. Un altre cop aquí. A veure què m'ensenyaràs ara.
3: No volies saber per què Catalunya és una nació? Doncs estigues al cas. De l'habilitat comercial dels catalans en van sorgir les primeres fàbriques i l'enfortiment d'una burgesia emprenedora que buscava referents propis a la llengua i en la història. I és en aquest moment que Verdaguer va escriure el Virolai que has cantat abans. I no tan sols s'escrivia poesia, també textos on es reivindica la personalitat pròpia de Catalunya. Anem a fer una prova, a veure si endevines de qui és aquesta obra. Catalunya era, doncs, una nació, i el sentiment de pàtria viu en tots els catalans.
4: Ara m'has enxampat, no sé pas qui ho va escriure, això.
3: Va ser Enric Prat de la Riba, el primer president de la Mancomunitat de Catalunya.
4: La Mancomunitat? Era com la Generalitat.
3: No ben bé, era una institució amb molt poques atribucions, però va ser la primera que representava Catalunya des de l'11 de setembre de 1714.
4: Sí, però segur que va durar ben poc.
3: Sí, van tornar els temps foscos. No endevinaries fins on va arribar la repressió de la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera, que hi va haver del 1925 al 1929. Apa, ja coneixes el camí.
4: El Camp Nou! Però què pinta el Barça aquí?
3: Resulta que l'any 1925, en el vell Camp de les Corts, abans d'un partit, el públic va xiular la marxa reial espanyola. El govern militar es va enfadar tant que va tancar el camp.
4: No em puc ni imaginar què passaria ara si tanquessin el camp.
3: Seria fort, oi? Doncs en aquells temps, fins i tot el president del Barça i fundador del club, en Joan Gamper, va deixar el càrrec i mai més va tornar-hi. En aquell temps va començar la fama de que el Barça és més que un club.
4: Però oi que aquest govern militar no va durar gaire? Ho dic perquè sé que abans de la Guerra Civil va haver-hi una república.
3: És veritat. I fins i tot es va arribar a proclamar la República Catalana.
9: Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi...
4: Aquest? Aquest és un Francesc Macià. Oi que se'l coneixia com l'avi?
3: Sí, perquè era una persona molt entranyable. La dictadura va acabar perdent suport de l'exèrcit i dels polítics i es van convocar eleccions. Els republicans van triomfar i aquell mateix dia Francesc Macià va sortir al balcó de la Generalitat i va proclamar la República Catalana integrada en la Federació de Repúbliques Ibèriques.
4: Em sembla que aquesta República Catalana va durar ben poc.
3: Sí, el govern espanyol va pressionar perquè Macià retirés la República Catalana. A canvi, es va crear una autonomia que, com ja saps, recuperava el nom de la vella Generalitat.
4: I què va fer la Generalitat?
3: Coses molt avançades, sobretot en el camp social i de l'ensenyament. Colònies d'estiu, educació moderna, salut...
4: A la Guerra Civil.
3: Sí, l'exèrcit va rebel·lar-se contra la República en una guerra de 3 anys seguida d'una dictadura.
4: Sí, això ja m'ho conec. El català prohibit, repressió, institucions suprimides... Però on va tota aquesta gent?
3: Se'n van a França. En acabar la guerra, fins a 500.000 de persones van fugir. Va ser un dels moments més tristos de la meva història. L'exili pels que se n'anaven i la dictadura pels que es quedaven.
4: Franco, que va guanyar la guerra, sí que n'ha sentit a parlar molt.
3: És que va durar molt de temps, eh? La persecució de tot allò que em representés va arribar a tot arreu. Passa, passa, que anirem a un lloc on es va prohibir tot just una cançó.

0: conec és el Palau de la Música i he vist molts concerts aquí. Però què hi va passar?
1: El que va passar aquí és només una petita mostra de la repressió de la dictadura. El 1960, en un concert de l'Orfeo Català, s'havia de cantar el cant de la Senyera de Joan Maragall. Uns dies abans, però, es va prohibir. Tot i així, una part del públic es va aixecar a mig concert i es va posar a cantar el poema de Maragall. Els instigadors d'aquell acte van ser empresonats.
0: I això només per cantar?
1: Ja t'he dit que va ser molt dur. Molts van arriscar les seves vides per defensar-me. Alguns van fer-ho d'amagat des d'aquí i altres ho van fer públicament des de fora. Un d'aquests va ser precisament un músic que havia actuat aquí. El cèlebre violoncel·lista Pau Casals va arribar a reivindicar la nació catalana a les Nacions Unides.
2: One thing. I am a Catalan. Today... a province of Spain.
1: Pau Casals va ser un músic de prestigi mundial que va haver de viure a l'estranger durant la dictadura. A més de músic, va ser un gran humanista. Va lluitar per la pau a tot el món amb la seva música com a única arma. I a les Nacions Unides va recordar que Catalunya és una nació.
2: Catalonia has had the first parliament much before England.
1: Casals representa la voluntat de ser dels catalans i la seva vocació universal.
0: Però si això són senyeres, i què fa tota aquesta gent al carrer? Això ja no pot ser en temps de Franco.
1: És veritat, encara no fa un any que s'ha mort Franco i és la primera manifestació legal un 11 de setembre.
0: Que cansat això de ser català, eh? Sempre has de demanar que et deixin ser com ets.
1: Sí, però oi que paga la pena?
0: No em pensava que ens hagués costat tant arribar fins aquí. Però a totes les nacions els ha passat el mateix?
1: Dona, hi ha de tot. Més o menys totes hem tingut les nostres victòries i les nostres derrotes. Moments de glòria i de misèria. Però els catalans sempre heu tingut la tossuderia de conservar la meva ànima, de viure com a nació. Heu tingut l'orgull de conrear la meva llengua, el meu dret i la meva cultura.
0: Mira, allà hi ha Poblet!
1: Des de sempre ha vingut gent de tot arreu i en segueix venint i es van fent catalans. A totes aquestes persones que arriben i altres que ja fa temps que hi són però encara no em coneixen prou, m'agradaria que els expliquessis el meu passat i el meu present. Només coneixent-me i vivint-hi m'estimaran i voldran que jo, Catalunya, tingui un futur. Sense saber el passat no es pot construir el futur. Si no sóc una nació, no seré res.
0: Ostres, ja no me'n recordava. Aquest pobre encara està esperant.
1: No pateixis, que ni se n'ha adonat.
0: Que per què som una nació? Mira, Catalunya té una història mil·lenària. Al segle X, un comte de Barcelona...
1: Soc una nació petita però potent, creadora de treball, de progrés, d'acolliment i de cultura. He tingut grans institucions com el Parlament més antic, com el llibre del Consolat de Mar, un codi de dret marítim copiat per mitja Europa. Tinc grans figures en tots els camps, humanistes, traumatòlegs, grans cardiòlegs, grans oftalmòlegs... Un moviment únic al món, el modernisme, amb figures mundialment tan atractives i genials com Antoni Gaudí. Dotada per la creació i el conreu de totes les arts, la pintura, l'escultura, la música, amb una cultura popular riquíssima i expressiva i en tots els camps de l'esport, amb una gastronomia mediterrània, variada, suggerent. La meva capital és Barcelona, una ciutat plena d'història, de museus, de monuments per tot arreu, reconeguda per tothom com una de les ciutats més boniques del món. I del que estic particularment orgullosa és que tanta i tanta gent que m'arriba de tots els continents es troben de gust a casa meva i de mica en mica em van estimant i s'acaben fent catalans. Us invito a tots els que us sentiu orgullosos de mi, que m'estimeu i em defenseu, perquè vull ser un exemple, vull estar entre les nacions més avançades d'Europa, vull un futur ben ple. Voldria que tots i totes us fonguéssiu dintre meu en una abraçada de vida i de progrés.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Gracias.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Grostolón, reconeix la desfeta i pren nota.
4: Que hay que reforzar algo que es fundamental, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
3: Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
5: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
3: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
2: La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles.
4: Porque si no hay una comprensión lectora, automàticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
6: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis, com pot ser?
7: Noia, raonar cada cop costa més. Comprens?
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
10: L'informe PISA, com algun altre episodi passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. El que està però clar és la bona feina que esteu fent a Ràdio Vila-sacra. Felicitats!
11: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
12: Truca!
11: Repetiràs.
13: Proximitat,
14: participació,
13: educació,
14: informació,
13: connexió,
14: companyia,
13: cultura.

poesiaimés.cat. Lluís Llach. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar. Fer no és somiar. Fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fer és un cop de fals. Fer és donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar-lo. L'hem de treballar, l'hem d'anar regant, encara que l'ossada ens faci mal. No somiem passats que el vent s'ha emportat. Una flor d'avui es marceix just a l'endemà. Cal que neixin flors a cada instant. La fe és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fer és un cop de fals, fer és donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por. Apartem els núvols que ens amaguen la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps d'equivocar-nos. Cal anar endavant, sense perdre el pas. Cal regar la terra amb la suor del dur treball. Cal que neixin flors a cada instant.

0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la Diada amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i les Terres de l'Ebre. Es reforça, doncs, els trens de la R2, la R1 i la R4 i els regionals de la R11 de Barcelona a Portbou i la R16 entre Barcelona i Tortosa. També durant la jornada es mantindrà l'oferta habitual de servei d'autobusos interurbans. Tot i això, les empreses operadores disposaran de personal i vehicles de reserva preparats per activar reforços si les necessitats de mobilitat així ho requereixen. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà principalment el servei de trens a les línies metropolitanes. A més, es reforçarà el servei entre Barcelona i Manresa i entre Barcelona i Igualada amb trens que doblaran la seva capacitat.
1: Diada Nacional de Catalunya sensacional! A Ràdio Vilasacra sense igual!

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: 100% Empordà.
2: Què diu el carrer? Entre nosaltres existeixen moltes paraules que són incorrectes, però que no deixen d'utilitzar-se. Com es diuen en català?
3: Planta, enredadera.
2: Planta enredadera.
4: O sigui, enredadera, l'haig de passar al català.
5: Planta invasora, pot ser?
6: Enredament.
2: Enredament?
6: Sí.
2: No. I es van enfilant.
5: Enfiladissa.
2: Molt bé, sí senyora. I el finiquito.
5: El termín? No.
2: No.
6: Soldament.
4: No. Digue'm tu, perquè no hi caig.
2: Per exemple, quan una botiga tanca, que posa, estem de...
4: Ah, de rebaixes.
6: Liquidació.
2: Liquidació.
4: Sí.
2: Exacte, sí.
7: Juanete.
4: És que com tampoc...

planes o planis, com diuen els blanencs, que tenen com a relleu estrella la seva Sapalomira, una roca preciosíssima al mig del mar, que és una gran roca que entra al mar i que separa la badia de Blanes o Blanes al nord i la platja de Sabanell al sud, dins del terme també d'aquesta població blanenca. Es considera que és on s'inicia la Costa Brava, tot i que hi ha algunes veus discrepants d'això, però generalment aquí comença aquesta Costa Brava i Ricard Viladasau va voler-la musicar amb la seva sardana obligada de Fiscorn, Sa Palomera, una sardana preciosa de 1978 que també té la seva versió de trompeta i que nosaltres avui també escoltem aquí.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Programació més contemporània, més diversa i també més per tothom.
3: Xica, tica i ballarica.
4: Sabies que el gentilici de la població de Xàtiva és socarrat? Doncs sí, socarrat com l'arròs. No obstant això, aquest gentilici té una trista història. Durant la Guerra de Successió, Xàtiva va ser cremada. Arran d'aquest fet, amb els anys, el mal nom socarrat s'ha utilitzat per referir-se a la població d'aquest municipi. Evidentment, aquest incendi que va fer cremar el municipi no va agradar gens a la població. I com a mostra de rebuig, al Museu de l'Almodí de Xàtiva tenen un retrat de Felip V penjat cap per avall.

0: Si vols desconnectar i no haver-te d'agobiar, connecta amb Ràdio Vila-sacra, on estaràs al dia i, a més, ben distret, amb tota l'alegria que ens permet el moment amb la nostra sintonia.
1: Vermell, roig,
2: grana,
3: carmesí,
4: matros,
5: naltros,
2: natres,
5: nosaltres,
4: patata,
2: pataca,
4: creïlla,
3: trumfo,
2: record, homenatge,
4: memòria,
5: evocació, vent,
3: rufagada,
2: bufada, tort. Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: exemple de la sardana, una dansa que és alhora música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos de les mans i que amb aquest gest construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència, una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la cobla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment aparentment senzill hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer com una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. És precisament això, una oferena senzilla i alhora profunda. Un record que quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música ens transforma en equilibri compartit. Ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada cobla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. I reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que agafats de les mans fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalans i catalanes, visca la sardana i visca Catalunya.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
4: Radio Vilasacra.cat.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Ferran Català, fundador del grup Oreig de Mar, va estar de presoner militar després de la Guerra Civil a Burgo de Osma, a Sòria. Allà es va fer amic d'un grup de bascs que li cantaven amb la seva llengua aquesta cançó i ell la va traduir al català amb el nom d'Oreneta Gentil. Cal dir que hi ha una versió en castellà que porta per títol Golondrina de Amor i que l'autoria de la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. És el grup Oreig de Mar que ens la interpreta.

0: Divendres 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vila-sacra te'ls expliquem, un a un, de tant en tant, amb una sardana.

seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab. És el vent càlid, sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix. Aquest vent de xaloc que, doncs, té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues cobles, però que també té la seva versió per a una cobla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana, càrrec de la cobla Marinada, en el disc Jordi Molina volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
7: El Consell de Ministres ha aprovat la desclassificació de documents del CNI relacionats amb l'entrada massiva de migrants pau alemany.
8: Es tracta de 40 documents de distintes entitats policials i d'intel·ligència elaborats entre l'1 de juliol i l'1 d'agost que es podran consultar al web de la Moncloa. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha defensat que el govern ha sigut transparent en tot moment.
9: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la informació de la que se dispone, perquè no tenemos nada que esconder.
8: Amb aquesta publicació, el govern pretén argumentar que desconeixia l'abast de la crisi que s'estava gestant al Marroc. Una versió que xoca amb el contingut d'un informe de la policia d'estrangeria en què sí que s'apunta a la intervenció del govern marroquí per orientar els migrants cap a la frontera.
6: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
10: Apa, posa el volum ben fort i gaudiu.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

manera minoritària, amb molta naturalitat, que això que estan vivint aquí és real, que això no és cap invent, que aquest país, humanament, institucionalment, culturalment, socialment, és, vol ser

país que l'11 de setembre reivindica la seva voluntat, i ho farem com cada any ho fem. Ho farem en pau i llibertat, per deixar clar que Catalunya no defalleixi en la recerca irrenunciable de les llibertats i els drets de la seva gent.

Diada Nacional de Catalunya. Es commemora, doncs, la Festa Nacional de Catalunya segons la llei 1/1980 del 12 de juny, promulgada aleshores pel Parlament de Catalunya. Des de Ràdio Vila-sacra ens hi sumem dins d'un matí on la sardana, la història de Catalunya en diferents formats i la curiositat de continuar coneixent, aprenent i compartint sensacions ens aproparan, si vols, la llibertat que mai ens falti, a una manera més de sentir Catalunya. Des d'aquí, des de la capital del món, des de Vila-sacra, des de Ràdio Vila-sacra, i amb tot el carinyo i tota la tendresa del món. Catalunya, terra d'acolliment, tolerant, solidària, però també sap posar-se ferma quan es tracta de les seves arrels, de la seva llengua, de les seves costums, com fan, i amb tots els respectes, altres països. És normal, altres sentiments, altres nacions. I és que els sentiments, família, no es poden frenar ni amb porres, ni amb amenaces, ni amb presó. Els sentiments que genera el cor per amor a la teva essència i a la teva realitat només es pot fer que dialogant i entendre'l. És evident, però, que encara hi ha qui no hi ha manera d'entendre, per molt que se li vulgui explicar de totes les maneres possibles, amb pau, tolerància i llibertat. Temps al temps, doncs, i com sempre dic, paciència, calma, i visca Catalunya.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Cel clar, temps ben tranquil a Catalunya, molt bona visibilitat, es nota que han entrat vents diferents del nord, del nord-oest, l'atmosfera ha quedat neta i ha marxat la posa suspensió que teníem i també la calor tan forta. S'ha notat aquesta massa d'aire més fresca que ha entrat i també ens ha portat fred en alguns indrets, no només fresca, sinó també fred. Hi ha una glaçada al Pirineu. Cap de Baqueira ha arribat a una mínima de 1 sota 0, també dècimes negatives a l'aeròdrom de Das a la Cerdanya, també la mateixa comarca G. Una temperatura d'un grau, 2 a Barruera, 3 a Prades i les més altes, però també per sota dels 20 graus. Barcelona, mínima de 19, Tortosa, 18. Una nit per sota dels 20 graus. No hem tingut cap valor tropical a Catalunya. Feia molt, molt temps que això no passava. Amb màximes que estaran entre els 24, 28 graus, alguna xifra de 30, 31. Per exemple, Tortosa podria arribar als 31 graus, Lleida als 28, Girona als 27, Barcelona als 27 i Tarragona també al voltant dels 28, 29 graus.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cremen 5 contenidors en 2 hores a Figueres i busquen qui hi ha al darrere. Evidentment, poc cervell i mala gent de ben segur. Els focs s'han declarat entre la 1 i les 3 i la Guàrdia Urbana investiga els fets. La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres celebra 20 anys amb més de 500 cotxes a la venda. El Fira Vehicle d'Ocasió 2026 reunirà 16 concessionaris del 2 al 4 d'octubre i sortejarà 3.000 euros entre els compradors. Gran espai enogastronòmic a la Rambla de Figueres del 2 al 4 d'octubre. La primera edició conjunta de la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic incorporarà el bar a vins i música fins a les 23 hores.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Informació, música, entreteniment.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Hola, la puc ajudar?
5: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
4: No sé, és un canvi molt dràstic.
5: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
6: Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà.

0: Rauxa, què és el més arrauxat que puc fer aquesta diada?
1: Fer la festa grossa.
0: Seny, i el més assenyat?
2: Mantenir l'ordre.
1: Ostres, per un cop estem d'acord.
3: Dia Nacional de Catalunya sensacional. A Ràdio Vilasacra sense igual.

0: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta. Un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, maco. Doncs mira que estic una mica així, tot allò, enfadada. Volen que en el col·legi es parli en castellà, eh? Doncs per tres persones tindrien que canviar tot el sistema, o què? Això no m'agrada, perquè aquests són només tres famílies. Que es busquin un professor en castellà a part i que l'aprenguin. Ja està. M'entens? Perquè, escolta'm, aquí, home, doncs això no hi ha dret. Escolta'm, em va caure de polleguera, tu, eh? Perquè això no hi ha dret. Perquè mira, una vegada jo estava esperant l'autobús, que hi érem tres o quatre persones en allà, i esclar, em renàvem tots català. Hi havia una senyora gran i em diu: escucha, a ver si habláis en castellano porque no os entiendo de nada. I mira, jo no em vaig poder contar perquè jo sóc així, eh? Dic, escolti, dic, escucha, jo li vaig en castellà. Dic, usted que hace mucho tiempo que está en Cataluña. Dice, uy, sí, de muchos años. Digo, y usted, aunque no hable el catalán, lo puede entender, ¿no? Diu, no, porque Cataluña no me gusta. Doncs, si jo li dic, escucha, pues si Cataluña no le gusta, ¿por qué no se va a su tierra? Mira, perquè és que no hi ha dret. Més d'una vegada m'ha passat allò que espero l'autobús i me sento allà i em ve una senyora i diu: escuche, que aquí, que allà. I jo dic: de l'autobús vol dir? Diu: ai, que és catalana, perquè com que sóc molt morena i molt d'això es pensa que sóc castellana. Ja vinc de castellans perquè el meu pare era castellà, era extremenyo, i va venir aquí a Catalunya. Es va enamorar de la meva mare i enraonava el català més perfecte que pugui haver-hi. Que jo sóc de Girona i en surt moltes paraules gironines. M'entens? Que com que escolto molt la ràdio i poso canya, saps? I faig la feina més de pressa i més bona i més feliç perquè em poso a ballar perquè... ui, bé, vale, que vagi tot molt bé.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!

0: 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.

0: España aquí.
1: Sí.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: La música descriu el territori.
4: La paraula descriu la música.
3: Música i paraula.
4: Paraula i territori.
3: A través dels instruments de

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Si vols anar a l'arrel de tots els temes, a l'ordre que sustenta el pensament, el dubte terminal, el foc on crema la facultat de l'home intel·ligent, hauràs d'anar al problema del llenguatge, entendre l'estructura del que es diu, apreciar la paraula quan viatja des de la idea abstracta a l'ésser viu. Perquè la convenció no sols decora. Cada signe lingüístic va cenyit a unes valors estètiques, sonores, que desborden la forma i el sentit i es relacionen mitjançant uns ritmes de xocs, oposicions i parentius, buscant-se entre sintagma i paradigma per mil capricis o per mil motius. I pots fer-ne una anàlisi ben pura, la dissecció científica i distant, o ho pots entreteixir amb literatura que ho torna tot rondalla i cant. En qualsevol dels casos, fes la tria de l'estudi de l'art i del saber d'allò que se'n sol dir filologia, l'amor per la paraula i el per què. Si creus que això omplirà la teva vida, però pateixes per l'anar tirant, pensa que trobaràs sempre sortides perquè el futur serà dels catalans. Sempre caldran nocions d'aquesta llengua per desxifrar-ne les ductilitats, per ensenyar-la, per donar-la a entendre, per fer-ne fonament i disbarat. Oh, tu, que encara dubtes quins estudis et poden garantir un futur brillant, no cal que cerquis més, no cal que dubtis. Corre a matricular-te amb fe i amb gana, que la filologia catalana t'està esperant.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
5: Ai, caramba!

0: Renfe reforçarà el servei de rodalies durant la diada amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i les Terres de l'Ebre. Es reforça, doncs, els trens de la R2, la R1 i la R4 i els regionals de la R11 de Barcelona a Portbou i la R16 entre Barcelona i Tortosa. També durant la jornada es mantindrà l'oferta habitual de servei d'autobusos interurbans. Tot i això, les empreses operadores disposaran de personal i vehicles de reserva preparats per activar reforços si les necessitats de mobilitat així ho requereixen. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà principalment el servei de trens a les línies metropolitanes. A més, es reforçarà el servei entre Barcelona i Manresa i entre Barcelona i Igualada amb trens que doblaran la seva capacitat.
1: Dia Nacional de Catalunya sensacional! A Ràdio Vila-sacra sense igual.
2: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
3: Aquell amic que el conviden a anar a pescar sense que ell en tingui ganes i a sobre es mareja. Déu-n'hi-do quin panorama. És el que ens explica aquest balset mariner amb to humorístic que porta per títol La Xalana. Carles Casanovas en va fer la lletra i Josep Bastons la música. És d'aquelles cançons que dins el món de l'havanera i el cant de taverna han caigut en gràcia i són molts els grups que la porten en el seu repertori. L'escoltem pel grup Peix Fregit de Palafrugell.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Cel clar, temps ben tranquil a Catalunya, molt bona visibilitat, es nota que han entrat vents diferents del nord, del nord-oest, l'atmosfera ha quedat neta i ha marxat la posa suspensió que teníem i també la calor tan forta. S'ha notat aquesta massa d'aire més fresca que ha entrat i també ens ha portat fred en alguns indrets, no només fresca, sinó també fred, i alguna glaçada al Pirineu. Cap de Baqueira ha arribat a una mínima de 1 sota 0, també dècimes negatives de l'aeròdrom de Das a la Cerdanya, també la mateixa comarca G. Una temperatura d'un grau, 2 a Barruera, 3 a Prades i les més altes, però també per sota dels 20 graus. Barcelona, mínima de 19, Tortosa, 18. Una nit per sota dels 20 graus. No hem tingut cap valor tropical a Catalunya. Feia molt, molt temps que això no passava. Amb màximes que estaran entre els 24, 28 graus, alguna xifra de 30, 31. Per exemple, a Tortosa podria arribar als 31 graus, Lleida als 28, Girona als 27, Barcelona als 27 i Tarragona també al voltant dels 28, 29 graus.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
5: Sí.
6: Bé!
7: Excuse me, Museu of Art, please?
6: Sí, el Museu Nacional d'Art de Catalunya és en aquest edifici d'aquí.
7: But me don't understand. Nacional de Catalunya.
6: Sí, sí, Museu Nacional, perquè Catalunya és una nació.
7: Catalunya nació? Why?
6: Per què? Doncs, no sé, home, és que ara...
8: Vols explicar per què sóc una nació?
6: Ostres, què passa? Qui ets?
8: No cal que em busquis, em sentiràs des de tot arreu. Vols saber per què sóc una nació o no?
6: Què vols dir? Que ets Catalunya?
8: Esclar, dona. T'he cridat perquè em sembla que tenies algun problema.
6: Sí, és que aquest turista no acaba d'entendre per què som una nació.
8: Mira, t'ensenyaré algunes coses bàsiques perquè et puguis explicar fàcilment. No et preocupis per ell, ja tornarem més tard.
6: Però què fas? On m'has dut?
8: Ara ho veuràs, no siguis impacient.
6: D'acord, ja t'escolto.
8: Estàs preparada per fer un viatge per la meva història, conèixer la meva gent, la meva llengua?
6: Sí.

0: em portaràs?
1: Primer vull que sàpigues que sóc una nació per moltes raons. Tinc una història mil·lenària. Els meus paisatges són tan diversos com la meva gent, que ha anat arribant de tot arreu. Des de fa molts anys tinc una vida econòmica i cultural pròpia. Tinc les meves tradicions, costums i fins i tot tinc un dret propi.
0: Però des de quan existeixes?
1: Les nacions es fan mica en mica i són el resultat de molts anys. Però es pot dir que em vaig fer major d'edat fa més de 1000 anys. En el segle X, els comtes catalans depenien del rei de França, però l'any 988 se'n van independitzar.
0: Com ho van fer?
1: En aquell temps, el que és ara el sud de Catalunya estava dominat pels sarraïns, que atacaven sovint els comtats catalans del nord. L'any 985, un militar musulmà que es deia Al-Mansur va saquejar Barcelona. La ciutat va quedar arrasada i els francs requerits per ajudar no ho van fer. O sigui que el comte Borrell II va decidir no prometre'ls més vassallatge. Si els francs no complien, els lligams amb ells quedaven trencats i en aquest cas més valia ser independents.
0: Això està molt bé, però crec que m'hauries d'ensenyar més coses. Suposo que no em penses deixar aquí tota l'estona.
1: No et queixis, que et portaré a veure moltes coses. De moment, passa per aquesta porta.
0: Per aquí? Segur?
1: Sí, dona, no pateixis, que t'ho passaràs molt bé.
0: Ah, això ho conec, això és Ripoll, i allà hi ha el monestir.
1: Sí, és un dels llocs claus de la meva història. En els segles després d'independitzar-me dels francs, es van construir molts castells i monestirs a les muntanyes. Aquest va ser un dels més importants.
0: Saps què? No em penso quedar aquí fora. Me'n vaig a veure el monestir.
1: Ei, però no triguis!
2: Aquest és l'Agustí, i és historiador.
3: Hola.
4: Hola, què tal?
3: Ah, molt bé.
4: Benvingut a Ripoll.
3: Moltes gràcies.
4: Veuràs, doncs, el monestir de Santa Maria de Ripoll, un exemple molt important, doncs, que és el romànic.
2: L'Agustí diu que cap al segle X aquest monestir es va convertir en el centre cultural més gran de Catalunya. Aquí es copiaven a mà els llibres, i gràcies a això ara sabem moltes de les coses que passaven en aquella època. L'abat Oliva va ser qui es va cuidar que quedessin escrites les gestes dels comtes de Barcelona. Però l'abat Oliva també va ser molt important per impulsar les assemblees de pau i treva. El primer bressol de parlamentarisme de tota l'Europa medieval, abans fins i tot que els anglesos.
4: La tomba d'en Guifeu Palós, que és el fundador de la dinastia catalana i de l'escut de Catalunya. Escolta, m'ho has dit molt bé.
3: Molt bé, gràcies.
4: De res.
3: Fins una altra.
4: Fins una altra.
3: Adéu.
4: Adéu.
1: Ja fa segles que tinc unes característiques pròpies.
0: Sí, però n'hi ha moltes més. Jo crec que si hi ha alguna cosa que et fa diferent d'altres nacions és la llengua.
1: Estic totalment d'acord. Saps que el llatí que parlaven els romans és la base del català, però també la d'altres llengües com el castellà, l'italià, l'occità o el francès?
0: Es parlava el mateix aquí que a Itàlia.
1: Si fa no fa, saps què va passar a Sant Miquel de Cuixà fa més de 1000 anys?
0: On?
1: Mira, mira. Ara fa uns 1000 anys, uns monjos de Sant Miquel de Cuixà van rebre la visita d'un duc de Venècia que venia a retirar-se. Tenien un problema, i és que no l'entenien gaire. Veien que ell parlava una altra llengua. Si ell té una llengua pròpia, vol dir que nosaltres també en tenim una, oi? Van pensar els monjos.
0: I com parlaven els catalans fa 1000 anys?
1: No s'ha trobat res escrit en català fins 2 segles després que els monjos coneguessin el dux venecià. Els primers escrits són textos legals traduïts del llatí, com el Forum Iudicum. També es van trobar escrits els comentaris que deia un capellà durant la missa. Es coneixen com les homilies d'Organyà.
5: O fet de no, e per això que no es dejunàssim per les nostres pecats.
1: Què et sembla, ho entens?
0: La veritat és que sona molt estrany.
1: Sí, és clar, perquè és un català molt antic. Però tot i així ja s'entén una mica, ja era la nostra llengua. El català va arribar a ser una de les llengües més importants del Mediterrani, i escriptors com Ramon Llull, Bernat Metge o Joanot Martorell van fer obres que són capdals a la història d'atura universal.
0: Sí, però el català ha sigut prohibit moltes vegades.
1: I tant! S'ha intentat eliminar moltes vegades. Després de l'època d'esplendor i a partir del segle XV, el català perd força en el món de les lletres i el volen eliminar. No és fins al segle XIX quan els catalans tornen a estimar la llengua i tornen a crear literatura. Recuperen la seva llengua respecte a la literatura. És el període que se'n diu la Renaixença.
0: Ostres, però si això és Montserrat!
1: Sí, aquesta muntanya va inspirar el poeta més important de la Renaixença, mossèn Cinto Verdaguer.

0: era en Francesc ni en Xavier, que són uns escolans molt aplicats. M'han explicat que mossèn Cinto va ser la principal figura de la Renaixença en el segle XIX.
1: La lletra la va fer Jacint Verdaguer, monjo, poeta, bastant important.
2: La música és de Rodera,
0: Els autors de la Renaixença s'inspiraven sovint en la Catalunya de l'edat mitjana, quan era una de les potències del Mediterrani.
3: Després que Jaume I conquerís Mallorca i València en el segle XIII, els comtes de Barcelona, que llavors eren també els reis de la corona d'Aragó, van eixamplar el seu domini a molts llocs de la Mediterrània. En aquells segles apareixen algunes institucions que m'han identificat, com el Consolat de Mar i l'Escola de Cartografia. Què fas aquí parada? Entra.
4: Puc entrar? Però si és el Palau de la Generalitat, el govern de Catalunya.
3: Sí, sí, però vull que sàpigues d'on ve el seu nom.
4: Hola, bon dia.
5: Estàs, bon dia.
4: Molt bé, moltes gràcies. Anem-hi.
0: Jo ja sé que durant la República dels anys 30 va ser el govern de Catalunya, però es veu que el nom ve d'una institució molt antiga, del segle XIV. En Santiago Quintanilla, que és mestre de cerimònies, m'explica que a l'edat mitjana sempre s'intentava arribar a un equilibri entre el poder del rei i el dels nobles i eclesiàstics. De tant en tant es convocaven les corts i es pactaven quants diners s'havien de pagar al rei. En aquest sentit, la corona d'Aragó era el regne més modern d'Europa. Com que les corts de vegades trigaven a reunir-se, van decidir que feia falta un lloc fix on administrar els impostos. Em van dir la Diputació del General, que va acabar sent coneguda com la Generalitat.
3: Ara ja saps que Generalitat ve de l'època medieval.
4: Sí, ja sé que tenies institucions i que eres un imperi important, però abans has dit que cap al segle XV va venir l'època de la decadència.
3: Prou que ho recordo, i van intentar confondre la meva gent. Per cert, vols participar en un concurs?
4: Ah, molt bé! M'agraden molt els concursos.
3: Primera pregunta. Estiguis atenta perquè és molt important. M'has de dir d'on eren reis Ferran i Isabel, els anomenats reis catòlics. A. Reis d'Espanya. B. Reis de Castella i Aragó. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. O D. Cap de les anteriors.
4: Utilitzar el comodí del 50%?
3: I tant. I aplicant el comodí, ara veuràs què queda. A. Reis d'Espanya. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó.
4: Doncs em quedo... Em quedo amb la C.
3: Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Estàs segura? Pensa que encara et queda temps, eh?
4: No, no, n'estic segura, n'estic segura.
3: I la resposta correcta és... Sí, Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Correcte! Sí, tot i el matrimoni, cadascun dels reis va mantenir els seus regnes per separat. És una de les grans falsedats de la història que ens han explicat dir que els reis catòlics són els primers reis d'Espanya. No, els regnes no es van unificar. I per això, quan Castella va conquerir Amèrica, els catalans no hi van poder anar. Per què? Perquè els castellans formaven part d'un regne i els catalans d'un altre ben diferent. I ara anem a la segona pregunta. Carles I, net dels reis catòlics, era rei de molts llocs. Quin d'aquests títols no tenia Carles I? A. Comte de Barcelona. B. Rei de Nàpols. C. Rei d'Espanya. O D. Duc de Borgonya.
4: Puc utilitzar el comodí de la trucada?
3: Fes la trucada.
4: Molt bé, doncs trucaré a l'Oriol Junqueras, que és historiador, i ell segur que ho sap. Oriol? Oriol?
6: Sí, hola, Mariona.
4: Mira, és que estic en un concurs i necessito saber una cosa. Em pregunten quin dels títols no tenia Carles I. I les respostes són... Comte de Barcelona, rei de Nàpols, rei d'Espanya i duc de Borgonya. Quina és la resposta correcta?
5: La resposta correcta és que no era rei d'Espanya. Carles I era comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de Nàpols, rei de Castella i moltes coses més. Però rei d'Espanya segur que no. Espanya era un concepte purament geogràfic i en cap cas un concepte polític. No hi haurà cap rei d'Espanya fins a Felip V.
4: Molt bé, gràcies.
5: Vinga, que vagi molt bé.
4: Adéu. Doncs la meva resposta és la C. Carles I no tenia el títol de rei d'Espanya.
3: N'estàs segura, Mariona? Mira que tothom parla de Carles I d'Espanya i cinquè d'Alemanya.
4: No, no, si ho diu l'Oriol, jo hi poso la mà al foc. La meva resposta és la C. Carles I no era rei d'Espanya.
3: I la resposta correcta és... la C. Molt bé! Carles no era rei d'Espanya. No consta en cap dels seus títols. I com a premi has guanyat un viatge a l'any 1640. Estem a l'any 1640 i mana el besnet del rei Carles, Felip IV de Castella. La corona es troba en guerra amb França i els catalans han d'acollir els soldats a casa seva. Els pagesos, que ja en tenen prou de passar-ho malament després d'una època de males collites i pestes, estan farts dels soldats que cometen mil i un abusos.
6: Fins que arriba el Corpus de Sang. A veure, on vols que deixi aquest quadre?
3: Deixa'l aquí mateix. Era temps de collita i els segadors, com cada any, anaven a Barcelona a buscar feina. Uns aldarulls van causar la mort d'un segador i la indignació es va estendre a tota la ciutat. La revolta va acabar amb la mort del representant del rei a Barcelona i el president de la Generalitat d'aquells anys, Pau Claris, va fer costat als revoltats. Va trencar amb el rei i va demanar ajut a França. Aquell episodi marca l'inici de la Guerra dels Segadors, un conflicte que s'inclou dins d'una guerra europea, la Guerra dels 30 anys. Finalment, Felip IV va fer la pau amb França i els catalans els va tornar a tocar el rebre. Aquí es pot veure com el monarca castellà i Lluís XIV signen el Tractat dels Pirineus, segons el qual se cedia el Rosselló i part de la Cerdanya a França, un tractat que es va fer sense convocar la Generalitat. La nostra terra quedava amputada, malgrat l'oposició de la meva gent. Veus aquesta ciutat? Oi que sembla qualsevol lloc de Catalunya? Doncs és Perpinyà, i legalment forma part de França.
4: Però si estan ballant sardanes!
3: Sí, i molts d'ells se senten catalans, tot i els anys de separació. Catalans del nord i del sud formem part d'una comunitat que ha viscut plegada des de fa segles i que hem desenvolupat característiques que en són pròpies i que la sardana que està sentint recull d'alguna manera.
4: Ah, sí? I què té la sardana que expliqui com som els catalans?
3: Doncs allò que té és aquestes persones amb les mans alçades, agafades i ballant alhora, ens mostren un poble obert i solidari que, tot i les dificultats, ha sabut trobar en l'acollida, la cooperació i l'harmonia, la seva subsistència. I, en conseqüència, la sardana dona el sentit de la meva cultura i caràcter.
4: Suposo que ara em diràs que els castells també expressen la manera de ser dels catalans.
3: Just a la fusta, fixa't. Els castellers són un munt de gent fent un esforç comú per tal que per un breu instant de temps un d'ells pugui tocar el cel.
4: Sí, però escolta, tot i treballar plegats i de fer esforços en comú, sovint ens ha tocat el rebre.
3: Més que molts altres pobles.
4: Ah, i ara m'explicaràs el que ens va passar l'11 de setembre, oi que sí?
3: Sí, però perquè ho entenguis millor et faré anar a un altre lloc.
4: Ostres, però si això és el mercat del Born de Barcelona.
3: Cap al segle XVIII, aquest era un dels barris més poblats de Barcelona. Però després de perdre la Guerra de Successió, les tropes franco-espanyoles el van tirar a terra per construir la Ciutadella, una fortificació destinada a dominar la ciutat. De fet, la repressió va ser tan cruel que van haver de ser els mateixos veïns d'aquest barri que, obligats, van haver de tirar a terra les seves pròpies cases.
4: Ja sé que tot això va quedar en ruïnes per culpa de la guerra, però com va anar?
3: La mort sense descendència de Carles II va obrir una crisi que va desembocar en una guerra. Catalans, aragonesos, valencians i balears anaven a favor del pretendent austríac i Castella a favor del pretendent francès de la Casa de Borbó.
4: Així que va ser una guerra dinàstica.
3: Sí, va ser una guerra dinàstica, però també nacional i patriòtica. En aquella època s'estaven creant els grans estats europeus i jo em resistia a diluir-me dins la monarquia hispànica. Volia conservar les meves institucions. La guerra va acabar amb un setge brutal a Barcelona. Després de la resistència més heroica que havia vist mai a Europa, l'11 de setembre de 1714, les tropes franco-castellanes van ocupar Barcelona. La repressió va ser ferotge. Mira si va ser cruel que el general Josep Moragues, que havia lluitat contra les tropes borbòniques, fou torturat i mort a garrot. El seu cap, com escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar al portal de mar de Barcelona. La seva dona va haver d'esperar 12 anys per poder enterrar-lo.
4: Però que bèsties que eren en aquella època!
3: I aquestes coses no només passaven amb els militars, també patia la repressió la població civil. A molts pobles de Catalunya es va aplicar un sistema anomenat delme. Un de cada 10 homes era penjat fins a morir i no respectaven ni els nens. Els catalans van pagar amb la seva sang el fet de resistir.
4: Però què és tota aquesta paperassa? A veure...
3: A més de les execucions, es va fer el decret de nova planta que arrasava els nostres drets i després es van fer multitud de disposicions contra la llengua i la cultura catalanes. Des d'aquell fatídic 11 de setembre no s'ha aturat. Decrets i lleis de tota mena destinades a reprimir la llengua catalana i prohibir-la a l'escola, al catecisme i a la universitat. Els enemics del nostre país han estat constants al llarg dels darrers segles.
4: Sí, però tot i les dificultats, el nostre poble va aconseguir progressar, oi?
3: Sí, i tant. Ara ho veuràs.
4: Això és el Penedès. Però què vols que faci ara?
3: Doncs vés cap allà, que hi ha el Pere, que t'explicarà com s'ha de baramar.
4: Què tal?
7: Estàs?
4: Molt bé.
7: T'agradarà això de collir rims?
4: A veure, no ho sé, sí. M'hauràs d'ensenyar perquè jo no en sé.
7: Però suposo que...
8: Parlant amb el Pere, m'hi ha adonat que al llarg dels anys els catalans s'han hagut d'espavilar per poder treure el que fos de la terra.
4: A veure...
8: Catalunya no és un país amb molts recursos naturals. Força anys després d'aquella derrota tan catastròfica de l'11 de setembre, es va poder començar a comerciar amb Amèrica, tot i que amb fortes restriccions. Els catalans van veure que podien guanyar diners exportant vi i aiguardents, o sigui que es va començar a plantar vinya per tot arreu.
7: Ah, exacte.
4: Perfecte, moltes gràcies. Ens veiem l'any que ve.
7: Deixo això, que això fes l'any.
4: Molt bé, doncs el portaré. Adéu, Pere, gràcies. Un altre cop aquí. A veure què m'ensenyaràs ara.
3: No volies saber per què Catalunya és una nació? Doncs estigues al cas. De l'habilitat comercial dels catalans en van sorgir les primeres fàbriques i l'enfortiment d'una burgesia emprenedora que buscava referents propis a la llengua i a la història. I és en aquest moment que Verdaguer va escriure el Virolai que has cantat abans. I no tan sols s'escrivia poesia, també textos on es reivindica la personalitat pròpia de Catalunya. Anem a fer una prova, a veure si endevines de qui és aquesta obra. Catalunya era, doncs, una nació, i el sentiment de pàtria viu en tots els catalans.
4: Ara m'has enxampat, no sé pas qui ho va escriure, això.
3: Va ser Enric Prat de la Riba, el primer president de la Mancomunitat de Catalunya.
4: La Mancomunitat? Era com la Generalitat.
3: No ben bé, era una institució amb molt poques atribucions, però va ser la primera que representava Catalunya des de l'11 de setembre de 1714.
4: Sí, però segur que va durar ben poc.
3: Sí, van tornar els temps foscos. No endevinaries fins on va arribar la repressió de la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera, que hi va haver del 1925 al 1929. Apa, ja coneixes el camí.
4: El Camp Nou! Però què pinta el Barça aquí?
3: Resulta que l'any 1925, en el vell Camp de les Corts, abans d'un partit, el públic va xiular la marxa reial espanyola. El govern militar es va enfadar tant que va tancar el camp.
4: No em puc ni imaginar què passaria ara si tanquessin el camp.
3: Seria fort, oi? Doncs en aquells temps, fins i tot el president del Barça i fundador del club, en Joan Gamper, va deixar el càrrec i mai més va tornar-hi. En aquell temps va començar la fama de que el Barça és més que un club.
4: Però oi que aquest govern militar no va durar gaire? Ho dic perquè sé que abans de la Guerra Civil va haver-hi una república.
3: És veritat. I fins i tot es va arribar a proclamar la República Catalana.
9: Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi,
4: Aquest és un Francesc Macià. Oi que se'l coneixia com l'avi?
3: Sí, perquè era una persona molt entranyable. La dictadura va acabar perdent suport de l'exèrcit i dels polítics i es van convocar eleccions. Els republicans van triomfar i aquell mateix dia Francesc Macià va sortir al balcó de la Generalitat i va proclamar la República Catalana integrada en la Federació de Repúbliques Ibèriques.
4: Em sembla que aquesta República Catalana va durar ben poc.
3: Sí, el govern espanyol va pressionar perquè Macià retirés la República Catalana. A canvi, es va crear una autonomia que, com ja saps, recuperava el nom de la vella Generalitat.
4: I què va fer la Generalitat?
3: Coses molt avançades, sobretot en el camp social i de l'ensenyament. Colònies d'estiu, educació moderna, salut...
4: A la Guerra Civil.
3: Sí, l'exèrcit va rebel·lar-se contra la República en una guerra de 3 anys seguida d'una dictadura.
4: Sí, això ja m'ho conec. El català prohibit, repressió, institucions suprimides... Però on va tota aquesta gent?
3: Se'n van a França. En acabar la guerra, fins a 500.000 de persones van fugir. Va ser un dels moments més tristos de la meva història. L'exili pels que se n'anaven i la dictadura pels que es quedaven.
4: Franco, que va guanyar la guerra, sí que n'ha sentit a parlar molt.
3: És que va durar molt de temps, eh? La persecució de tot allò que em representés va arribar a tot arreu. Passa, passa, que anirem a un lloc on es va prohibir tot just una cançó.

0: conec és el Palau de la Música i he vist molts concerts aquí. Però què hi va passar?
1: El que va passar aquí és només una petita mostra de la repressió de la dictadura. El 1960, en un concert de l'Orfeo Català, s'havia de cantar el cant de la Senyera de Joan Maragall. Uns dies abans, però, es va prohibir. Tot i així, una part del públic es va aixecar a mig concert i es va posar a cantar el poema de Maragall. Els instigadors d'aquell acte van ser empresonats.
0: I això només per cantar?
1: Ja t'he dit que va ser molt dur. Molts van arriscar les seves vides per defensar-me. Alguns van fer-ho d'amagat des d'aquí i altres ho van fer públicament des de fora. Un d'aquests va ser precisament un músic que havia actuat aquí. El cèlebre violoncel·lista Pau Casals va arribar a reivindicar la nació catalana a les Nacions Unides.
2: One thing. I am a Catalan. Today... a province of Spain.
1: Pau Casals va ser un músic de prestigi mundial que va haver de viure a l'estranger durant la dictadura. A més de músic, va ser un gran humanista. Va lluitar per la pau a tot el món amb la seva música com a única arma. I a les Nacions Unides va recordar que Catalunya és una nació.
2: Catalonia has had the first parliament much before England.
1: Casals representa la voluntat de ser dels catalans i la seva vocació universal.
0: Però si això són senyeres, i què fa tota aquesta gent al carrer? Això ja no pot ser en temps de Franco.
1: És veritat, encara no fa un any que s'ha mort Franco i és la primera manifestació legal un 11 de setembre.
0: Que cansat això de ser català, eh? Sempre has de demanar que et deixin ser com ets.
1: Sí, però oi que paga la pena?
0: No em pensava que ens hagués costat tant arribar fins aquí. Però a totes les nacions els ha passat el mateix?
1: Dona, hi ha de tot. Més o menys totes hem tingut les nostres victòries i les nostres derrotes. Moments de glòria i de misèria. Però els catalans sempre heu tingut la tossuderia de conservar la meva ànima, de viure com a nació. Heu tingut l'orgull de conrear la meva llengua, el meu dret i la meva cultura.
0: Mira, allà hi ha Poblet!
1: Des de sempre ha vingut gent de tot arreu i en segueix venint i es van fent catalans. A totes aquestes persones que arriben i altres que ja fa temps que hi són però encara no em coneixen prou, m'agradaria que els expliquessis el meu passat i el meu present. Només coneixent-me i vivint-hi m'estimaran i voldran que jo, Catalunya, tingui un futur. Sense saber el passat no es pot construir el futur. Si no sóc una nació, no seré res.
0: Ostres, ja no me'n recordava. Aquest pobre encara està esperant.
1: No pateixis, que ni se n'ha adonat.
0: Que per què som una nació? Mira, Catalunya té una història mil·lenària. Al segle X, un comte de Barcelona...
1: Soc una nació petita però potent, creadora de treball, de progrés, d'acolliment i de cultura. He tingut grans institucions com el Parlament més antic, com el llibre del Consolat de Mar, un codi de dret marítim copiat per mitja Europa. Tinc grans figures en tots els camps, humanistes, traumatòlegs, grans cardiòlegs, grans oftalmòlegs... Un moviment únic al món, el modernisme, amb figures mundialment tan atractives i genials com Antoni Gaudí. Dotada per la creació i el conreu de totes les arts, la pintura, l'escultura, la música, amb una cultura popular riquíssima i expressiva i en tots els camps de l'esport, amb una gastronomia mediterrània, variada, suggerent. La meva capital és Barcelona, una ciutat plena d'història, de museus, de monuments per tot arreu, reconeguda per tothom com una de les ciutats més boniques del món. I del que estic particularment orgullosa és que tanta i tanta gent que m'arriba de tots els continents es troben de gust a casa meva i de mica en mica em van estimant i s'acaben fent catalans. Us invito a tots els que us sentiu orgullosos de mi, que m'estimeu i em defenseu, perquè vull ser un exemple, vull estar entre les nacions més avançades d'Europa, vull un futur ben ple. Voldria que tots i totes us fonguéssiu dintre meu en una abraçada de vida i de progrés.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
2: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
1: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèris contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera, en resposta a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians.
3: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis, com pot ser?
4: Pareu bé l'orella.

0: A Ràdio Vilasacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.
1: La cobla ens portarà fins al cor de l'Àfrica. Viatjarem per les exuberants selves i les àrides sabanes. Sentirem els alegres cants de germanor dels indígenes i copsarem la grandiositat d'aquest misteriós continent.

0: 20a Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
7: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó, és el meu llit. Molt bona nit.
6: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
7: Adeu.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

de manera minoritària, amb molta naturalitat, que això que estan vivint aquí és real, que això no és cap invent, que aquest país, humanament, institucionalment, culturalment, socialment, és, vol ser

país que l'11 de setembre reivindica la seva voluntat i ho farem com cada any ho fem. Ho farem en pau i llibertat per deixar clar que Catalunya no defalleixi en la recerca irrenunciable de les llibertats i els drets de la seva gent.

Diada Nacional de Catalunya. Es commemora, doncs, la Festa Nacional de Catalunya segons la llei 1/1980 del 12 de juny, promulgada aleshores pel Parlament de Catalunya. Des de Ràdio Vila-sacra ens hi sumem dins d'un matí on la sardana, la història de Catalunya en diferents formats i la curiositat de continuar coneixent, aprenent i compartint sensacions ens aproparan, si vols, la llibertat que mai ens falti, a una manera més de sentir Catalunya. Des d'aquí, des de la capital del món, des de Vila-sacra, des de Ràdio Vila-sacra, i amb tot el carinyo i tota la tendresa del món. Catalunya, terra d'acolliment, tolerant, solidària, però també sap posar-se ferma quan es tracta de les seves arrels, de la seva llengua, de les seves costums, com fan, i amb tots els respectes, altres països. És normal, altres sentiments, altres nacions. I és que els sentiments, família, no es poden frenar ni amb porres, ni amb amenaces, ni amb presó. Els sentiments que genera el cor per amor a la teva essència i a la teva realitat

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Cel clar, temps ben tranquil a Catalunya, molt bona visibilitat, es nota que han entrat vents diferents del nord, del nord-oest, l'atmosfera ha quedat neta i ha marxat la posa de suspensió que teníem i també la calor tan forta. S'ha notat aquesta massa d'aire més fresca que ha entrat i també ens ha portat fred en alguns indrets, no només fresca, sinó també fred, una glaçada al Pirineu. Cap de Baqueira ha arribat a una mínima de 1 sota 0, també dècimes negatives a l'aeròdrom de Das a la Cerdanya, també la mateixa comarca G. Una temperatura d'un grau, 2 a Barruera, 3 a Prades i les més altes, però també per sota dels 20 graus, Barcelona, mínima de 19, Tortosa, 18. Una nit per sota dels 20 graus, no hem tingut cap valor tropical a Catalunya, feia molt, molt temps que això no passava. Amb màximes que estaran entre els 24, 28 graus, alguna xifra de 30-31, per exemple, Tortosa podria arribar als 31 graus, Lleida als 28, Girona als 27, Barcelona als 27 i Tarragona també al voltant dels 28-29 graus.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té per a mi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
2: El canvi climàtic serà el gran protagonista de l'onzena edició del Science Needs You, que se celebrarà a Figueres aquest setembre i octubre. Una trobada de divulgació científica que arriba després d'un estiu marcat per temperatures excepcionalment elevades a Catalunya. Gemma Esteve.
3: Les temperatures rècord d'aquest estiu, l'augment del nivell del mar, els episodis de sequera prolongades són alguns dels efectes d'un canvi climàtic que tindrà conseqüències ambientals, però també socials i econòmiques. Entendre què està passant, com els fenòmens extrems afecten el nostre dia a dia i quines eines tenim per adaptar-nos,

0: És el que s'abordarà enguany al Science Needs You. La iniciativa reunirà científics de referència com Josep Peñuelas, investigador del CSIC, que aportaran dades i evidències científiques en un moment en què els discursos que neguen o minimitzen el canvi climàtic guanyen terreny. Àngels Iacor és membre de l'Associació per a la Divulgació Científica.
1: Que hi ha persones amb responsabilitat política a diferents punts del planeta que es dediquen doncs, a proclamar que no existeix aquesta circumstància. Per tant, és molt important apropar a la ciutadania persones amb coneixement que puguin doncs, fer entendre què és el que està passant.
0: El programa es completarà amb cinema, conferències i activitats que combinaran ciència, cultura i territori, una iniciativa que busca també captar l'atenció del públic més jove.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de l'Ado Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
4: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals, que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
5: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
4: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
5: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
4: I la tesi final del llibre és clara.
5: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
4: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Una delícia tacar les ostres i els ostrons amb algun blanc fresc de Ries Baixes. La zona ve lligada a la veritat albariño, innata, autòctona i gairebé solitària en aquesta magnífica zona vitivinícola de Galícia.
2: Joaquim Vila.
1: D'entre els Ries Baixes hi podríem, a grans trets, definir tres estils. Els de la fruita, amb exemples coneguts com el suculent Terres Gauda i el Martín Còdex. Els de la mineralitat, més minoritaris, però sens dubte els preferits de sommeliers i coneixedors, com els Lusco, Zárate i Do Ferreiro. I els de llarga criança, ja sigui en contacte amb la bota o en dipòsit, com el Fillabó a Finca Monte Alto o com el reputat Pazo de Señorán Selección d'Añada. Diferents estils per tots els gustos, on la frescor de l'albariño farà de contrapunt amb la textura i el sabor de l'ostró.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vila-sacra te'ls expliquem un a un, de tant en tant, amb una sardana.

seguim amb la rosa dels vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb Meridia, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn de Manuel Oltra.

0: 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
1: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

Tries la llet de la cooperativa lletera Campllong. Tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.

0: A l'espai el temps no passen hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passen experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
1: Electrodomèstics Calvet, t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys, fent-te la vida més fàcil.

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11, especial Diada, només a Ràdio Vila-sacra. En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Per què és que ningú respon?
2: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
3: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
1: Si tens algun per què més, 972-51-1268.
4: Música, entreteniment.

Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
3: Que hay que reforzar algo que es fundamental, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
2: Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
4: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
2: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
1: La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles.
3: Porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
5: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis, com pot ser?
6: Noia, raonar cada cop costa més. Comprens?
7: Quan la realitat és trista i avorrida,
8: el millor és inventar-se una bona història.
9: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
10: convertides en sensacions.

0: Que per què encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi. I la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
1: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Mensaje número 2. Recibido el día 19 a las 9:35.
5: Soc l'Isabel de Figueres i voldria dedicar una sardana, no importa quina, però que sigui molt alegre, a la Lluïsa Pedrosa i a tots vosaltres de l'emissora, que m'encanta la vostra música. Adéu-siau i gràcies.
6: 107 de la FM.
7: De tota la vida.
8: Us quedeu, oi?
9: Són part de l'ADN empordanès.
10: Directe.

0: ha dit que a partir del 65 abaixem el ritme. A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més, amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres. Apunta't a Club 65 Funès.
1: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
2: Propostes en xarxa.
3: El 19 de novembre de 1947 es van iniciar les excavacions arqueològiques al jaciment del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.
4: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
5: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
6: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
7: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
8: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
9: Sentiràs la diferència.
10: Ens van dir, això és impossible.
11: Impossible?
10: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
11: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu?
12: Impossible, eh?
13: Perquè tot sembla impossible.
14: Fins que algú ho fa possible.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: A l'Alt Empordà.
17: Gràcies a tu.
18: Increïble.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Excuse me, Museu of Art, please?
2: Sí, el Museu Nacional d'Art de Catalunya és en aquest edifici d'aquí.
3: But me no understand. Nacional de Catalunya.
2: Sí, sí, Museu Nacional, perquè Catalunya és una nació.
3: Catalunya nació? Why?
2: Per què? Doncs, no sé, home, és que ara...
4: Vols explicar per què sóc una nació?
2: Ostres, què passa? Qui ets?
4: No cal que em busquis. Em sentiràs des de tot arreu. Vols saber per què sóc una nació o no?
2: Què vols dir? Que ets Catalunya?
4: Esclar, dona. T'he cridat perquè em sembla que tenies algun problema.
2: Sí, és que aquest turista no acaba d'entendre per què som una nació.
4: Mira, t'ensenyaré algunes coses bàsiques perquè et puguis explicar fàcilment. No et preocupis per ell, ja tornarem més tard.
2: Però què fas? On...

0: Ara veuràs, no siguis impacient.
1: D'acord, ja t'escolto.
0: Estàs preparada per fer un viatge per la meva història, conèixer la meva gent, la meva llengua?
1: Sí, però on em portaràs?
0: Primer vull que sàpigues que sóc una nació per moltes raons. Tinc una història mil·lenària. Els meus paisatges són tan diversos com la meva gent, que ha anat arribant de tot arreu. Des de fa molts anys tinc una vida econòmica i cultural pròpia. Tinc les meves tradicions, costums i fins i tot tinc un dret propi.
1: Des de quan existeixes?
0: Les nacions es fan mica en mica i són el resultat de molts anys. Però es pot dir que em vaig fer major d'edat fa més de 1000 anys. En el segle X, els comtes catalans depenien del rei de França, però l'any 988 se'n van independitzar.
1: Com ho van fer?
0: En aquell temps, el que és ara el sud de Catalunya estava dominat pels sarraïns, que atacaven sovint els comtats catalans del nord. L'any 985, un militar musulmà que es deia Al-Mansur va saquejar Barcelona. La ciutat va quedar arrasada i els francs requerits per ajudar no ho van fer. O sigui que el comte Borrell II va decidir no prometre'ls més vassallatge. Si els francs no complien, els lligams amb ells quedaven trencats i en aquest cas més valia ser independents.
1: Això està molt bé. Però crec que m'hauries d'ensenyar més coses. Suposo que no em penses deixar aquí tota l'estona.
0: No et queixis, que et portaré a veure moltes coses. De moment, passa per aquesta porta.
1: Per aquí? Segur?
0: Sí, dona, no pateixis, que t'ho passaràs molt bé.
1: Ah, això ho conec, això és Ripoll, i allà hi ha el monestir.
0: Sí, és un dels llocs claus de la meva història. En els segles després d'independitzar-me dels francs, es van construir molts castells i monestirs a les muntanyes. Aquest va ser un dels més importants.
1: Saps què? No em penso quedar aquí fora. Me'n vaig a veure el monestir.
0: Ei, però no triguis!
2: Aquest és l'Agustí, i és historiador.
1: Hola.
3: Hola. Què tal?
1: Ah, molt bé.
3: Benvingut a Ripoll.
1: Moltes gràcies.
3: Veuràs, doncs, el monestir de Santa Maria de Ripoll, un exemple molt important, doncs, que és el romànic.
2: L'Agustí diu que cap al segle X aquest monestir es va convertir en el centre cultural més gran de Catalunya. Aquí es copiaven a mà els llibres, i gràcies a això ara sabem moltes de les coses que passaven en aquella època. L'abat Oliva va ser qui es va cuidar que quedessin escrites les gestes dels comtes de Barcelona. Però l'abat Oliva també va ser molt important per impulsar les assemblees de pau i treva. El primer bressol de parlamentarisme de tota l'Europa medieval, abans fins i tot que els anglesos.
3: La tomba de Miquel Palós, que és el fundador de la dinastia catalana i de l'escut de Catalunya.
1: Els
3: quatre nens, ho has dit molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
3: De res.
1: Fins una altra.
3: Fins una altra.
1: Adéu. Adéu.
0: Ja fa segles que tinc unes característiques pròpies.
1: Sí, però n'hi ha moltes més. Jo crec que si hi ha alguna cosa que et fa diferent d'altres nacions és la llengua.
0: Estic totalment d'acord. Saps que el llatí que parlaven els romans és la base del català, però també la d'altres llengües com el castellà, l'italià, l'occità o el francès?
1: Es parlava el mateix aquí que a Itàlia.
0: Si fa no fa, saps què va passar a Sant Miquel de Cuixà fa més de 1000 anys?
1: A on?
0: Mira, mira. Ara fa uns 1000 anys, uns monjos de Sant Miquel de Cuixà van rebre la visita d'un duc de Venècia que venia a retirar-se. Tenien un problema, i és que no l'entenien gaire. Veien que ell parlava una altra llengua. Si ell té una llengua pròpia, vol dir que nosaltres també en tenim una, oi? Van pensar els monjos.
1: I com parlaven els catalans fa 1000 anys?
0: No s'ha trobat res escrit en català fins 2 segles després que els monjos coneguessin el dux venecià. Els primers escrits són textos legals traduïts del llatí, com el Forum Iudicum. També es van trobar escrits els comentaris que deia un capellà durant la missa. Es coneixen com les homilies d'Organyà.
4: O fet de no, e per zo que nos dejunàsim per les nostres pecats.
0: Què et sembla, ho entens?
1: La veritat és que sona molt estrany.
0: Sí, és clar, perquè és un català molt antic. Però tot i així ja s'entén una mica, ja era la nostra llengua. El català va arribar a ser una de les llengües més importants del Mediterrani, i escriptors com Ramon Llull, Bernat Metge o Joanot Martorell van fer obres que són capdals a la història de Tura Universal.
1: Sí, però el català ha sigut prohibit moltes vegades.
0: I tant! S'ha intentat eliminar moltes vegades. Després de l'època d'esplendor i a partir del segle XV, el català perd força en el món de les lletres i el volen eliminar. No és fins al segle XIX quan els catalans tornen a estimar la llengua i tornen a crear literatura. Recuperen la seva llengua respecte a la literatura. És el període que se'n diu la Renaixença.
1: Ostres, però si això és Montserrat!
0: Sí, aquesta muntanya va inspirar el poeta més important de la Renaixença, mossèn Cinto Verdaguer.

0: en Francesc ni en Xavier, que són uns escolans molt aplicats. M'han explicat que mossèn Cinto va ser la principal figura de la Renaixença en el segle XIX.
1: La lletra la va fer Jacint Verdaguer, monjo, poeta, està important.
2: La música és de Rovira,
0: Els autors de la Renaixença s'inspiraven sovint en la Catalunya de l'edat mitjana, quan era una de les potències del Mediterrani.
3: Després que Jaume I conquerís Mallorca i València en el segle XIII, els comtes de Barcelona, que llavors eren també els reis de la corona d'Aragó, van eixamplar el seu domini a molts llocs de la Mediterrània. En aquells segles apareixen algunes institucions que m'han identificat, com el Consolat de Mar i l'Escola de Cartografia. Què fas aquí parada? Entra.
4: Puc entrar? Però si és el Palau de la Generalitat, el govern de Catalunya.
3: Sí, sí, però vull que sàpigues d'on ve el seu nom.
4: Hola, bon dia.
5: Estàs, bon dia.
4: Molt bé, moltes gràcies. Anem-hi.
0: Jo ja sé que durant la República dels anys 30 va ser el govern de Catalunya, però es veu que el nom ve d'una institució molt antiga, del segle XIV. En Santiago Quintanilla, que és mestre de cerimònies, m'explica que a l'edat mitjana sempre s'intentava arribar a un equilibri entre el poder del rei i el dels nobles i eclesiàstics. De tant en tant es convocaven les corts i es pactaven quants diners s'havien de pagar al rei. En aquest sentit, la corona d'Aragó era el regne més modern d'Europa. Com que les corts de vegades trigaven a reunir-se, van decidir que feia falta un lloc fix on administrar els impostos. Em van dir la Diputació del General, que va acabar sent coneguda com la Generalitat.
3: Ara ja saps que Generalitat ve de l'època medieval.
4: Sí, ja sé que tenies institucions i que eres un imperi important, però abans has dit que cap al segle XV va venir l'època de la decadència.
3: Prou que ho recordo, i van intentar confondre la meva gent. Per cert, vols participar en un concurs?
4: Ah, molt bé! M'agraden molt els concursos.
3: Primera pregunta. Estiguis atenta perquè és molt important. M'has de dir d'on eren reis Ferran i Isabel, els anomenats reis catòlics. A. Reis d'Espanya. B. Reis de Castella i Aragó. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. O D. Cap de les anteriors.
4: Utilitzar el comodí del 50%?
3: I tant. I aplicant el comodí, ara veuràs què queda. A. Reis d'Espanya. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó.
4: Doncs em quedo... Em quedo amb la C.
3: Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Estàs segura? Pensa que encara et queda temps, eh?
4: No, no, n'estic segura, n'estic segura.
3: I la resposta correcta és... Sí, Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Correcte! Sí, tot i el matrimoni, cadascun dels reis va mantenir els seus regnes per separat. És una de les grans falsedats de la història que ens han explicat dir que els reis catòlics són els primers reis d'Espanya. No, els regnes no es van unificar. I per això, quan Castella va conquerir Amèrica, els catalans no hi van poder anar. Per què? Perquè els castellans formaven part d'un regne i els catalans d'un altre ben diferent. I ara anem a la segona pregunta. Carles I, net dels reis catòlics, era rei de molts llocs. Quin d'aquests títols no tenia Carles I? A. Comte de Barcelona. B. Rei de Nàpols. C. Rei d'Espanya. O D. Duc de Borgonya.
4: Puc utilitzar el comodí de la trucada?
3: Fes la trucada.
4: Molt bé, doncs trucaré a l'Oriol Junqueras, que és historiador, i ell segur que ho sap. Oriol? Oriol?
6: Sí, hola, Mariona.
4: Mira, és que estic en un concurs i necessito saber una cosa. Em pregunten quin dels títols no tenia Carles I. I les respostes són... Comte de Barcelona, rei de Nàpols, rei d'Espanya i duc de Borgonya. Quina és la resposta correcta?
5: La resposta correcta és que no era rei d'Espanya. Carles I era comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de Nàpols, rei de Castella i moltes coses més. Però rei d'Espanya segur que no. Espanya era un concepte purament geogràfic i en cap cas un concepte polític. No hi haurà cap rei d'Espanya fins a Felip V.
4: Molt bé, gràcies.
5: Vinga, que vagi molt bé.
4: Adéu. Doncs la meva resposta és la C. Carles I no tenia el títol de rei d'Espanya.
3: N'estàs segura, Mariona? Mira que tothom parla de Carles I d'Espanya i cinquè d'Alemanya.
4: No, no, si ho diu l'Oriol, jo hi poso la mà al foc. La meva resposta és la C. Carles I no era rei d'Espanya.
3: I la resposta correcta és... la C. Molt bé! Carles no era rei d'Espanya. No consta en cap dels seus títols. I com a premi has guanyat un viatge a l'any 1640. Estem a l'any 1640 i mana el besnet del rei Carles, Felip IV de Castella. La corona es troba en guerra amb França i els catalans han d'acollir els soldats a casa seva. Els pagesos, que ja en tenen prou de passar-ho malament després d'una època de males collites i pestes, estan farts dels soldats que cometen mil i un abusos.
6: Fins que arriba el Corpus de Sang. A veure, on vols que deixi aquest quadre?
3: Deixa'l aquí mateix. Era temps de collita i els segadors, com cada any, anaven a Barcelona a buscar feina. Uns aldarulls van causar la mort d'un segador i la indignació es va estendre a tota la ciutat. La revolta va acabar amb la mort del representant del rei a Barcelona i el president de la Generalitat d'aquells anys, Pau Claris, va fer costat als revoltats. Va trencar amb el rei i va demanar ajut a França. Aquell episodi marca l'inici de la Guerra dels Segadors, un conflicte que s'inclou dins d'una guerra europea, la Guerra dels 30 anys. Finalment, Felip IV va fer la pau amb França i els catalans els va tornar a tocar el rebre. Aquí es pot veure com el monarca castellà i Lluís XIV signen el Tractat dels Pirineus, segons el qual se cedia el Rosselló i part de la Cerdanya a França, un tractat que es va fer sense convocar la Generalitat. La nostra terra quedava amputada, malgrat l'oposició de la meva gent. Veus aquesta ciutat? Oi que sembla qualsevol lloc de Catalunya? Doncs és Perpinyà i legalment forma part de França.
4: Però si estan ballant sardanes.
3: Sí, i molts d'ells se senten catalans, tot i els anys de separació. Catalans del nord i del sud formem part d'una comunitat que ha viscut plegada des de fa segles i que hem desenvolupat característiques que en són pròpies i que la sardana que està sentint recull d'alguna manera.
4: Ah, sí? I què té la sardana que expliqui com som els catalans?
3: Doncs allò que té és aquestes persones amb les mans alçades, agafades i ballant alhora ens mostren un poble obert i solidari que, tot i les dificultats, ha sabut trobar en l'acollida, la cooperació i l'harmonia la seva subsistència. I, en conseqüència, la sardana dona el sentit de la meva cultura i caràcter.
4: Suposo que ara em diràs que els castells també expressen la manera de ser dels catalans.
3: Just a la fusta, fixa't. Els castellers són un munt de gent fent un esforç comú per tal que per un breu instant de temps un d'ells pugui tocar el cel.
4: Sí, però escolta, tot i treballar plegats i de fer esforços en comú, sovint ens ha tocat el rebre.
3: Més que molts altres pobles.
4: Ah, i ara m'explicaràs el que ens va passar l'11 de setembre, oi que sí?
3: Sí, però perquè ho entenguis millor et faré anar a un altre lloc.
4: Ostres, però si això és el mercat del Born de Barcelona.
3: Cap al segle XVIII, aquest era un dels barris més poblats de Barcelona. Però després de perdre la Guerra de Successió, les tropes franco-espanyoles el van tirar a terra per construir la Ciutadella, una fortificació destinada a dominar la ciutat. De fet, la repressió va ser tan cruel que van haver de ser els mateixos veïns d'aquest barri que, obligats, van haver de tirar a terra les seves pròpies cases.
4: Ja sé que tot això va quedar en ruïnes per culpa de la guerra, però com va anar?
3: La mort sense descendència de Carles II va obrir una crisi que va desembocar en una guerra. Catalans, aragonesos, valencians i balears anaven a favor del pretendent austríac i Castella a favor del pretendent francès de la Casa de Borbó.
4: Així que va ser una guerra dinàstica.
3: Sí, va ser una guerra dinàstica, però també nacional i patriòtica. En aquella època s'estaven creant els grans estats europeus i jo em resistia a diluir-me dins la monarquia hispànica. Volia conservar les meves institucions. La guerra va acabar amb un setge brutal a Barcelona. Després de la resistència més heroica que havia vist mai a Europa, l'11 de setembre de 1714, les tropes franco-castellanes van ocupar Barcelona. La repressió va ser ferotge. Mira si va ser cruel que el general Josep Moragues, que havia lluitat contra les tropes borbòniques, fou torturat i mort a garrot. El seu cap, com escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar al portal de mar de Barcelona. La seva dona va haver d'esperar 12 anys per poder enterrar-lo.
4: Però que bèsties que eren en aquella època!
3: I aquestes coses no només passaven amb els militars, també patia la repressió la població civil. A molts pobles de Catalunya es va aplicar un sistema anomenat delme. Un de cada 10 homes era penjat fins a morir i no respectaven ni els nens. Els catalans van pagar amb la seva sang el fet de resistir.
4: Però què és tota aquesta paperassa? A veure...
3: A més de les execucions, es va fer el decret de nova planta que arrasava els nostres drets i després es van fer multitud de disposicions contra la llengua i la cultura catalanes. Des d'aquell fatídic 11 de setembre no s'ha aturat. Decrets i lleis de tota mena destinades a reprimir la llengua catalana i prohibir-la a l'escola, al catecisme i a la universitat. Els enemics del nostre país han estat constants al llarg dels darrers segles.
4: Sí, però tot i les dificultats, el nostre poble va aconseguir progressar, oi?
3: Sí, i tant. Ara ho veuràs.
4: Això és el Penedès. Però què vols que faci ara?
3: Doncs vés cap allà, que hi ha el Pere, que t'explicarà com s'ha de baramar.
4: Què tal?
7: Com estàs?
4: Molt bé.
7: T'agradarà això d'acollir rims?
4: A veure, no, no ho sé, sí. M'hauràs d'ensenyar perquè jo no en sé.
7: Però suposo que...
8: Parlant amb el Pere, m'he adonat que al llarg dels anys els catalans s'han hagut d'espavilar per poder treure el que fos de la terra.
4: A veure...
8: Catalunya no és un país amb molts recursos naturals. Força anys després d'aquella derrota tan catastròfica de l'11 de setembre, es va poder començar a comerciar amb Amèrica, tot i que amb fortes restriccions. Els catalans van veure que podien guanyar diners exportant vi i aiguardents, o sigui que es va començar a plantar vinya per tot arreu.
7: Ah, exacte.
4: Perfecte, moltes gràcies. Ens veiem l'any que ve.
7: Et deixo això, que això ho fes l'any.
4: Molt bé, doncs el portaré. Adéu, Pere, gràcies. Un altre cop aquí. A veure què m'ensenyaràs ara.
3: No volies saber per què Catalunya és una nació? Doncs estigues al cas. De l'habilitat comercial dels catalans en van sorgir les primeres fàbriques i l'enfortiment d'una burgesia emprenedora que buscava referents propis a la llengua i en la història. I és en aquest moment que Verdaguer va escriure el Virolai que has cantat abans. I no tan sols s'escrivia poesia, també textos on es reivindica la personalitat pròpia de Catalunya. Anem a fer una prova, a veure si endevines de qui és aquesta obra. Catalunya era, doncs, una nació, i el sentiment de pàtria viu en tots els catalans.
4: Ara m'has enxampat, no sé pas qui ho va escriure, això.
3: Va ser Enric Prat de la Riba, el primer president de la Mancomunitat de Catalunya.
4: La Mancomunitat? Era com la Generalitat.
3: No ben bé, era una institució amb molt poques atribucions, però va ser la primera que representava Catalunya des de l'11 de setembre de 1714.
4: Sí, però segur que va durar ben poc.
3: Sí, van tornar els temps foscos. No endevinaries fins on va arribar la repressió de la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera, que hi va haver del 1925 al 1929. Apa, ja coneixes el camí.
4: El Camp Nou! Però què pinta el Barça aquí?
3: Resulta que l'any 1925, en el vell Camp de les Corts, abans d'un partit, el públic va xiular la marxa reial espanyola. El govern militar es va enfadar tant que va tancar el camp.
4: No em puc ni imaginar què passaria ara si tanquessin el camp.
3: Seria fort, oi? Doncs en aquells temps, fins i tot el president del Barça i fundador del club, en Joan Gamper, va deixar el càrrec i mai més va tornar-hi. En aquell temps va començar la fama de que el Barça és més que un club.
4: Però oi que aquest govern militar no va durar gaire? Ho dic perquè sé que abans de la Guerra Civil va haver-hi una república.
3: És veritat. I fins i tot es va arribar a proclamar la República Catalana.
9: Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi,
4: Aquest és un Francesc Macià. Oi que se'l coneixia com l'avi?
3: Sí, perquè era una persona molt entranyable. La dictadura va acabar perdent suport de l'exèrcit i dels polítics i es van convocar eleccions. Els republicans van triomfar i aquell mateix dia Francesc Macià va sortir al balcó de la Generalitat i va proclamar la República Catalana integrada en la Federació de Repúbliques Ibèriques.
4: Em sembla que aquesta República Catalana va durar ben poc.
3: Sí, el govern espanyol va pressionar perquè Macià retirés la República Catalana. A canvi, es va crear una autonomia que, com ja saps, recuperava el nom de la vella Generalitat.
4: I què va fer la Generalitat?
3: Coses molt avançades, sobretot en el camp social i de l'ensenyament. Colònies d'estiu, educació moderna, salut...
4: A la Guerra Civil.
3: Sí, l'exèrcit va rebel·lar-se contra la República en una guerra de 3 anys seguida d'una dictadura.
4: Sí, això ja m'ho conec. El català prohibit, repressió, institucions suprimides... Però on va tota aquesta gent?
3: Se'n van a França. En acabar la guerra, fins a 500.000 de persones van fugir. Va ser un dels moments més tristos de la meva història. L'exili pels que se n'anaven i la dictadura pels que es quedaven.
4: Franco, que va guanyar la guerra, sí que n'ha sentit a parlar molt.
3: És que va durar molt de temps, eh? La persecució de tot allò que em representés va arribar a tot arreu. Passa, passa, que anirem a un lloc on es va prohibir tot just una cançó.

0: conec és el Palau de la Música i he vist molts concerts aquí. Però què hi va passar?
1: El que va passar aquí és només una petita mostra de la repressió de la dictadura. El 1960, en un concert de l'Orfeo Català, s'havia de cantar el cant de la Senyera de Joan Maragall. Uns dies abans, però, es va prohibir. Tot i així, una part del públic es va aixecar a mig concert i es va posar a cantar el poema de Maragall. Els instigadors d'aquell acte van ser empresonats.
0: I això només per cantar?
1: Ja t'he dit que va ser molt dur. Molts van arriscar les seves vides per defensar-me. Alguns van fer-ho d'amagat des d'aquí i altres ho van fer públicament des de fora. Un d'aquests va ser precisament un músic que havia actuat aquí. El cèlebre violoncel·lista Pau Casals va arribar a reivindicar la nació catalana a les Nacions Unides.
2: One thing. I am a Catalan. Today... a province of Spain.
1: Pau Casals va ser un músic de prestigi mundial que va haver de viure a l'estranger durant la dictadura. A més de músic, va ser un gran humanista. Va lluitar per la pau a tot el món amb la seva música com a única arma. I a les Nacions Unides va recordar que Catalunya és una nació.
2: Catalonia has had the first parliament much before England.
1: Casals representa la voluntat de ser dels catalans i la seva vocació universal.
0: Però si això són senyeres, i què fa tota aquesta gent al carrer? Això ja no pot ser en temps de Franco.
1: És veritat, encara no fa un any que s'ha mort Franco i és la primera manifestació legal un 11 de setembre.
0: Uf, que cansat això de ser català, eh? Sempre has de demanar que et deixin ser com ets.
1: Sí, però oi que paga la pena?
0: No em pensava que ens hagués costat tant arribar fins aquí. Però a totes les nacions els ha passat el mateix?
1: Dona, hi ha de tot. Més o menys totes hem tingut les nostres victòries i les nostres derrotes. Moments de glòria i de misèria. Però els catalans sempre heu tingut la tossuderia de conservar la meva ànima, de viure com a nació. Heu tingut l'orgull de conrear la meva llengua, el meu dret i la meva cultura.
0: Mira, allà hi ha Poblet!
1: Des de sempre ha vingut gent de tot arreu i en segueix venint i es van fent catalans. A totes aquestes persones que arriben i altres que ja fa temps que hi són però encara no em coneixen prou, m'agradaria que els expliquessis el meu passat i el meu present. Només coneixent-me i vivint-hi m'estimaran i voldran que jo, Catalunya, tingui un futur. Sense saber el passat no es pot construir el futur. Si no sóc una nació, no seré res.
0: Ostres, ja no me'n recordava. Aquest pobre encara està esperant.
1: No pateixis, que ni se n'ha adonat.
0: Que per què som una nació? Mira, Catalunya té una història, mira. Al segle X, un comte de Barcelona...
1: Soc una nació petita però potent, creadora de treball, de progrés, d'acolliment i de cultura. He tingut grans institucions com el Parlament més antic, com el llibre del Consolat de Mar, un codi de dret marítim copiat per mitja Europa. Tinc grans figures en tots els camps, humanistes, traumatòlegs, grans cardiòlegs, grans oftalmòlegs... Un moviment únic al món, el modernisme, amb figures mundialment tan atractives i genials com Antoni Gaudí. Dotada per la creació i el conreu de totes les arts, la pintura, l'escultura, la música, amb una cultura popular riquíssima i expressiva i en tots els camps de l'esport, amb una gastronomia mediterrània, variada, suggerent. La meva capital és Barcelona, una ciutat plena d'història, de museus, de monuments per tot arreu, reconeguda per tothom com una de les ciutats més boniques del món. I del que estic particularment orgullosa és que tanta i tanta gent que m'arriba de tots els continents es troben de gust a casa meva i de mica en mica em van estimant i s'acaben fent catalans. Us invito a tots els que us sentiu orgullosos de mi, que m'estimeu i em defenseu, perquè vull ser un exemple, vull estar entre les nacions més avançades d'Europa, vull un futur ben ple. Voldria que tots i totes us fonguéssiu dintre meu en una abraçada de vida i de progrés.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Que bo!
1: Explica'm històries.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, estic molt contenta de tornar a estar amb vosaltres. I la meva trucada només és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
1: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Bueno.
1: Museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
2: museus.cultura.gencat.cat.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp. La sardana de Joan Maragall. La sardana és la dansa més vella de totes les danses, que es fan i es desfan. És la mòbil magnífica en ella, que en pausa i en mida valenta oscil·lant. I es decanta a l'esquerra i vacila. Ja volta, altra volta, a la dreta dubtant, i se'n torna i retorna intranquil·la. Com mal orientada l'agulla d'imant, fixes un punt i es detura com ella. De contrapunt, arrencant-se novel·la. De nou va voltant. La sardana és la dansa més vella de totes les danses, que es fan i es desfan.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

de manera minoritària, amb molta naturalitat, que això que estan vivint aquí és real, que això no és cap invent, que aquest país, humanament, institucionalment, culturalment, socialment, és, vol ser

d'un país que l'11 de setembre reivindica la seva voluntat, i ho farem com cada any ho fem. Ho farem en pau i llibertat, per deixar clar que Catalunya no defalleixi en la recerca irrenunciable de les llibertats i els drets de la seva gent.

Diada Nacional de Catalunya. Es commemora, doncs, la Festa Nacional de Catalunya segons la llei 1/1980 del 12 de juny, promulgada aleshores pel Parlament de Catalunya. Des de Ràdio Vilasacra ens hi sumem dins d'un matí on la sardana, la història de Catalunya en diferents formats i la curiositat de continuar coneixent, aprenent i compartint sensacions ens aproparan, si vols, la llibertat que mai ens falti, a una manera més de sentir Catalunya. Des d'aquí, des de la capital del món, des de Vilasacra, des de Ràdio Vilasacra, i amb tot el carinyo i tota la tendresa del món. Catalunya, terra d'acolliment, tolerant, solidària, però també sap posar-se ferma quan es tracta de les seves arrels, de la seva llengua, de les seves costums, com fan, i amb tots els respectes, altres països. És normal, altres sentiments, altres nacions. I és que els sentiments, família, no es poden frenar ni amb porres, ni amb amenaces, ni amb presó. Els sentiments que genera el cor per amor a la teva essència i a la teva realitat només es pot fer que dialogant.

Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

jo podria titular això quan una sardana es pot convertir en unes noces d'or. Tot va començar a la Garriga, quan el Jocs Florals. Llavors van fer sardanes. La meva dona ballava a la colla Rosa Roja i jo cantava en els cors de clavé. Esclar, tot això, va haver un festival allà a la Garriga i, bueno, uns cantaven i els altres ballaven. I l'últim, saps, es van fer dues sardanes pel públic. L'última sardana que van fer era aquell petó. Està clar, llavors es vam ajuntar i, bueno, total que van tocar aquesta sardana, aquell petó, i quan es va acabar la sardana, que anàvem a despedir, jo li anava a donar la mà, i ella que fa me va fer un petó a la galta. Mira, noi, em mancava els ulls d'una manera que si em punxis en aquell moment no me

treuen sang. I bueno, això va passar, al cap d'uns dies ens vam tornar a veure i vam començar a sortir una miqueta i en fi, això era el mes de maig, pensava que va fer això, i per Nadal jo li vaig demanar relacions. Aquí vam estar uns 4 anys, es van casar, i fins avui dia, que el dia 14 d'agost d'aquest any que estem, vam complir 50 anys de matrimoni.

0: informació, música, entreteniment.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Oriol Serra.
4: Convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de dos mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i tres quarts de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu, ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
5: And here is my promise.
6: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
4: Promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
5: And here is my promise.
6: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
4: Promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Abonar-se a Saba és un win-win.
2: Un què?
1: Un win.
2: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
7: Home, sí.
8: Vermell.
9: Roig. Grano.
8: Carmesí.
9: Clam.
8: Bram.
9: Crit.
8: Alarit.
9: Ràdio.
10: Tardo.
9: Vespre.
11: Capvespre. Hora baixa.
12: Gresca.
11: Sarau.
9: Festa.
11: Empordà.
9: Xerinola.
10: Papallona.
8: Boliana.
9: Palometa.
10: Parpallol.
13: Ràdio Vila-sacra.
8: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
14: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.

nit us heu escarxofat més d'una vegada al sofà de casa, oi? Què coi vol dir? Posar-se ben ample en un seient amb tota comoditat. Però el que segurament no us heu plantejat mai de la vida és per què en diem així. D'on ve això d'escarxofar-se? M'agrada posar en pràctica un dels meus verbs preferits, perquè escarxofar-se ve d'escarxofa. I l'escarxofa és un sinònim de la carxofa. Però quin lligam hi ha entre la carxofa i espaterrar-se al sofà? Bé, de fet, l'etimologia no té cap misteri. Ve de carxofa, potser per la semblança amb la forma de la carxofa aixafada quan la cuinem. Però és molt bonic pensar que quan descansem en un sofà ens assemblem a carxofes cuinades i més...

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Vermell,
2: roig,
3: grano,
1: carmesí,
2: clam,
1: bram,
2: crit,
1: alarit,
3: ràdio,
2: tardo,
3: vespre,
1: capvespre, hora baixa, gresca, sarau,
2: festa,
1: Empordà,
2: xerinola,
3: papallona,
1: boliana,
3: palometa,
2: parpallol,
4: ràdio Vila-sacra.
1: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
5: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.
6: Amb la col·laboració de BN Group.
7: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: qui actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp.
3: La rosa de paper de Vicent Andrés Estellés. Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passava tardor, dies de pluja i de vent. Ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament. I de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies va manar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases. La rosa no aparegué. Va haver interrogatoris. Ningú no en sabia res. Però, com una consigna, circula secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
1: Repetiràs.

0: Matinada. Durant tota la nit s'han vist els focs dels milers de soldats franco-espanyols que esperen neguitosos l'ordre d'assalt contra les muralles mig caigudes de Barcelona. Dins de la ciutat queden ja molt pocs defensors. L'assalt d'avui podria ser el definitiu, però qui ho sap? Un dia més de llibertat és el premi que poden obtenir els defensors si avui, 11 de setembre de 1714, els assaltants són un cop més rebutjats. L'estiu de 1714 havia estat dur pels habitants de la capital catalana. Les tropes borbòniques, liderades pel mariscal duc de Berwick, ja havien intentat resoldre sense èxit en la batalla del baluard de Santa Clara el 13 d'agost aquell setge. Tot i repel·lir l'atac, la via militar semblava cada vegada més esgotada. El 3 de setembre, Berwick va proposar un pacte de rendició de Barcelona que fou rebutjat per les autoritats de la ciutat. Aquest fet provocà la dimissió del comandant en cap de les forces catalanes. El tinent mariscal Antoni de Villarroel considerava que la resistència era inviable. Després de la retirada de les tropes imperials i els aliats anglesos, les forces austracistes comptaven amb les tropes irregulars de Miquelets, efectius catalans, valencians i mallorquins. En la defensa de Barcelona també hi van contribuir els 6 batallons de la Coronela, una milícia ciutadana dels gremis professionals. Eren 2.000 homes enfrontats a la poderosa maquinària de guerra de l'exèrcit borbònic, uns 26.000 soldats francesos i espanyols. La zona de llevant de la ciutat, la més poblada i activa, fou la que patí més el setge, els bombardejos i l'assalt definitiu d'aquell dia funest. A 4:45 de la matinada, tots els canons i morters dels assaltants van disparar fins a 3 descàrregues i les campanes de Barcelona van tocar sometent. Era l'inici d'un dia d'intensos combats que anaren entrant pels carrers de Barcelona, un dia que marcaria durant segles el futur de Catalunya. Sempre, com és habitual a l'Avantguàrdia, tornem a tenir aquí amb nosaltres el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal? Gràcies.
0: 11 de setembre de 1714 és la data clau, almenys, a la història contemporània de Catalunya.
1: Sí, que molta gent a vegades es confon i diu és que els catalans celebren una derrota. No és veritat. Els catalans, quan van convertir en data nacional de Catalunya, el que fan és commemorar l'èpica i la defensa per recordar-se'n sempre que aquell dia es van perdre les llibertats de Catalunya i les institucions de Catalunya, que és molt diferent. No celebren res, sinó que recorden amb un esperit reivindicatiu, altres ho fan amb un motiu festiu o com sigui, es recorden doncs que hi va haver una sèrie de batallons, 6 batallons, uns 340, 350 soldats cada un, bueno, homes armats cada un, no diguem soldats, sí, sí. Homes armats cada un, que dins de la ciutat el que van fer doncs va ser defensar-se contra aquests milers de combatents doncs de l'aliança castellano-francesa, amb el qual doncs volien acabar amb aquesta actitud de Catalunya, hi ha molt territori ocupat, en contra de les principals potències de l'època, d'una forma que despertava l'admiració dels analistes del moment i que tenia un punt, hi ha gent que diu que tenia un punt de fora de lloc, però sí que és veritat que és possible que gràcies a aquesta defensa tan extraordinària d'un poble tan aguerrit i tan bel·licós, doncs encara fos un dels elements de defensar el poc que va quedar de les institucions i la personalitat catalana.
0: La sensació sovint que, no sé si estic encertat o no, sovint que es té de l'11 de setembre és que ha quedat com una mena de xifra màgica, però és clar, l'11 de setembre no va ser un assalt i van entrar les tropes i s'ha acabat. Això va ser tot un procés que venia de mesos i que uns van atacar per aquí, altres per allà, uns es van defensar. O sigui, va ser un procés que precisament, d'una manera indirecta, òbviament, s'està poguent seguir en aquests moments a través del 3CAT24 i els twitters que ens estan seguint amb aquests personatges que ens fan reviure l'11 de setembre i que convido els oients a que ho puguin seguir
1: això
0: també.
1: Això està molt bé, això és una gran idea.
0: Sí, sí, té molta gràcia, a més a més. Uh-huh. Doncs aquesta visió que de vegades l'11 de setembre va ser el setge final i es va acabar.
1: És gairebé un any de setge amb el qual doncs li estan tallant totes les sortides i totes les aliances i totes les possibilitats d'ajuda que té la ciutat, arribant-se a l'extrem de la gent menjar tot el que es mou. tot el que es mou, en fi, això vol dir
0: literal,
1: els animals de granja, els animals de gallinacis, els conills,
0: les rates,
1: els ratolins i tot el que es mou, i els coloms i tot el que poden trobar. Fins i tot es dona casos amb els quals hi ha morts de debilitat per inanició de fam, és a dir, la defensa va ser extraordinària. Fins i tot hi ha alguns casos molt, molt, molt gloriosos en la història de Catalunya, no? La voluntat de defensa de la seva personalitat nacional. Hi va haver algunes persones, aleshores el president de la Generalitat era un càrrec eclesiàstic per preeminència dels tres estats, que no va acceptar ser president de la Generalitat de Catalunya. Però hi va haver algun que sí, sabent això el que volia dir. Que volia dir, per sempre més la seva vida havia estat marcada, doncs, en fi, no seria mai positiva. No solament dins de l'aspecte polític, sinó dins de l'aspecte religiós. I, és a dir, hi ha molts casos d'heroïcitat extrema. Però l'11 de setembre és una història que ve de lluny i que es culmina aquest dia, i com has dit molt bé, que influirà durant segles la història de Catalunya.
0: Avui ens acompanya un altre cop, perquè altres vegades ha vingut al programa i n'estem molt contents de que això sigui així, el doctor Agustí Alcobert, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i director del Museu d'Història de Catalunya. Moltíssimes gràcies, doctor Alcobert, per ser un altre cop aquí amb nosaltres.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
0: L'11 de setembre és un mite o realment va ser un moment bèl·lic prou important? No l'hem mitificat. Evidentment que té una transcendència molt gran a la història de Catalunya, però no l'hem mitificat massa? No va ser simplement un assalt més d'una guerra molt llarga?
2: Aviam, l'amic Soler que m'acompanya, que ha estat el primer director del Museu d'Història de Catalunya, sap que el museu té dues plantes en les quals explica la història de Catalunya. La primera comença a la prehistòria i acaba l'11 de setembre de 1714, i en canvi la segona comença, com qui diu, l'endemà, amb tot un nou cicle econòmic i polític. Per tant, probablement, si hem de buscar una data que sigui una fita emblemàtica de la nostra història, és l'11 de setembre. Ara, això també té dues vessants. Una és la vessant immediata, la que van viure els coetanis, que és la consciència de que un estat que s'havia creat 8-9 segles abans allà s'acabava. Per tant, aquesta és una consciència molt viva, hi ha molts documents que en parlen. Quan parlen de fin de la nació catalana, el que volen dir és la fi de l'estat català en aquell moment. Aquesta és una, i l'altra és com el catalanisme polític contemporani, que neix a finals del segle XIX, progressivament genera, com tot moviment polític, una política de memòria, i per tant converteix la data de l'11 de setembre en una data clau, com ens acaba de comentar en Soler, diguem-ne, de reivindicació d'allò que havíem tingut. Jo diria que, en fi, ho he publicat un dia d'aquests, que el dia que siguem independents podrem substituir la data nacional i deixarà de ser l'11 de setembre, que és el dia de la pèrdua de les llibertats, i passarà a ser la data corresponent, o sigui,
0: el 18 de juliol, que serà el dia de la independència.

0: tots els fets de l'11 de setembre. Quan es pot dir que comença el procés que portarà l'11 de setembre? Resumidament, òbviament.
1: Jo crec que clarament comença quan el mes de juny-juliol de 1713 els tres comuns, és a dir, les institucions catalanes representatives, decideixen convocar una Junta General de Braços, que és el nom que també se'n deia el Parlament de Catalunya. Per tant, en el moment en què aquests organismes decideixen cridar a la màxima instància representativa del país per veure quina és l'opció a seguir, es fa un acte de sobirania molt important que sorprèn tota l'opinió pública internacional i fins i tot sorprèn una part del propi país, no? Però el que encara sorprèn més és que un cop reunida aquesta Junta General de Braços, davant un dilema molt evident, que és la rendició o la resistència, d'una manera fins i tot una mica estranya, guanya per majoria clara la resistència. I per tant, diguem-ne, Catalunya decideix tota sola, i de fet amb molt poques possibilitats, mantenir la situació de resistència davant el conglomerat espanyol i francès, és a dir, l'exèrcit de les dues corones borbòniques, i això, doncs, efectivament durarà, com dius, 14 mesos i anirà, lògicament, degradant-se amb el temps.
0: Tot i així, el fet de que un setge durés 14 mesos, encara que no ha estat inusual a la història, de que setges inclús molt més han durat, tot i així és molt de temps, no? Els setges no acostumaven a durar tant de temps, i molt menys
2: en aquesta època.
0: Per raons vàries, no només pels defensors que s'esgotessin, sinó també perquè els atacants s'esgotaven, diguéssim. És un procés molt llarg, més d'un any. Per què va passar això a Barcelona?
1: La clau determinant és el bloqueig naval. És a dir, en els primers mesos de setge, les tropes borbòniques no van aconseguir tancar totalment el bloqueig. I diguem-ne que Barcelona es nodria de Mallorca, que continuava nominalment en mans de l'arxiduc Carles, governada pel marquès de Rubí, un gran patriota, i que des d'allà organitzava l'arribada de la intendència, i això vol dir farina i vol dir pólvora, no? Això unit també amb els lligams que es mantenien amb Sardenya, amb Nàpols, amb Menorca mateix en mans britàniques, que per tant, diguem-ne, amb una tradició d'una gran capacitat naval per part dels catalans, i a més amb una organització molt ben feta per part de la pròpia ciutat de naus de cors que fins i tot es dedicaven a atacar altres punts de la costa en mans borbòniques per intentar tenir aquest aliment. Quan el mes de juliol-agost de 1714 clarament el port de Barcelona queda tancat i les possibilitats reals d'entrar nous convois es fan gairebé impossibles, és quan falta pa en tots els sentits, quan es passa molta gana, com ja s'ha comentat, i quan evidentment la defensa passava a ser clarament inviable.
0: O sigui, per tant, el setge duríssim dura un mes i mig, dos mesos.
1: Des del punt de vista del menjar, sí. Ara també hi ha un altre episodi molt important, que és el del bombardeig. Barcelona és una ciutat àmpliament bombardejada per mar i per terra en diversos moments, especialment en aquest cas ja des de l'abril-maig de 1714 i amb alguns episodis encara sota, diguem-ne, la capitania militar del duc de Pòpol i de la banda borbònica, que van arribar a ser molt durs perquè en alguns casos es va anar a l'atac massiu contra la població civil per generar autèntic terror. I podem estar documentat llargs períodes en què la gent ha de dormir a la platja de Barcelona perquè durant les nits no paren d'esclatar bombes sobre el que és el teixit civil, el teixit urbà de la ciutat.
0: Hem comentat a la introducció del programa que un dels punts que semblen prou claus és que el general en cap de les forces catalanes, l'Antoni de Villarroel, arriba un moment que diu, un moment relativament bastant abans de l'11 de setembre, una setmana i mitja abans, que diu això no anem enlloc, diguéssim, i per tant intenta salvar el que es pugui dimitint.
1: Salvar fins i tot el seu propi honor, en tant que cap del que anava a ser una carnisseria. És a dir, que per començar hi ha l'honor, sí, sí.
0: Vist el que es va veure, potser tenia raó Villarroel, potser capitular que l'11 de setembre hagués sigut el 5 de setembre, potser hagués salvat més Catalunya, no ho sé.
1: Jo penso que amb això deixi'm començar, però hi ha una certa confusió. Diguem-ne que les forces que defensen la ciutat són de tres tipus. tipus molt diferents. Hi ha, com s'ha dit, la coronela, que és la milícia urbana, formada fins i tot en alguns moments per uns 4.000 homes, que són voluntaris, que són civils,

0: però que estan ensinistrats en la defensa i en l'ús elemental de les armes. Hi ha els fusellers de muntanya, segon col·lectiu, que són gent catalans de l'interior, que alguns estan a la ciutat, altres estan al voltant de Cardona intentant, diguem-ne, mobilitzar el conjunt del territori, i aquests són semiprofessionals, és gent ja més acostumada a la guerra i que sovint han estat, diguem-ne, contractats per treballar en aquest sentit. Però després, i això s'ha oblidat més, hi ha a dins de la ciutat militars professionals que continuen, diguem-ne, defensant Barcelona. Catalans, però també dels altres regnes hispànics. Heu de pensar que quan el juliol de 1713 es va produir l'evacuació de les tropes, uns 2.500 soldats espanyols van marxar a terres de l'emperador, els van enviar primer a Itàlia, després els van acabar enviant a Hongria, a la frontera amb els turcs, i allà van protagonitzar...
1: Aquests eren lleials al Carles III.
0: Efectivament. Ja, sí. L'arxiduc Carles, diguem-ne, evacua tots els homes que volen marxar amb ell, i no només són alemanys o, en fi, d'altres nacions aliades, sinó que també hi ha, lògicament, militars professionals de l'exèrcit espanyol, per entendre'ns, de Carles III o l'arxiduc Carles, no? Però n'hi ha 2.000, 3.000, la xifra no és ben clara, que decideixen quedar-se a Barcelona i resistir. I aquests jugaran un paper clau en aquest moment. I, evidentment, el cap militar anomenat pels comuns serà Antoni de Villarroel. Hi va haver un cert dubte al primer moment, perquè hi havia altres militars tan qualificats o més que el propi Villarroel, però va pesar en el nomenament d'ell com a cap, com a governador de la plaça, el fet de que havia nascut a Barcelona. Villarroel, encara que de pare gallec i de mare asturiana, de pare militar, doncs per motius de feina, de tasca del seu pare, havia nascut a Barcelona, i això ell sempre ho va dur com un element d'especial orgull. No? Per tant, va ser nomenat per aquest motiu. Però quan ell és nomenat pels comuns, per les institucions catalanes, ell els diu: ho accepto provisionalment fins que m'arribi el nomenament efectiu per part de l'emperador. Perquè jo entenc que sóc un oficial de l'emperador, Carles VI, de l'arxiduc Carles o Carles III, perquè pren diferents noms, i per tant, sembla que al cap d'uns mesos, quan arriba Joan Francesc Verneda, que és cunyat de Vilana Perles, del gran cap, diguem, a l'exili vianès, quan arriba ell a Barcelona, provinent de Milà, Gènova, Mallorca, sembla que porta un ordre de l'emperador, o un ordre, si més no, de Vilana Perles, en la qual se'l nomena cap o general en cap de la ciutat de Barcelona.
1: I ell ho accepta, aleshores.
0: I ell ho accepta, efectivament. I sempre, quan estigui a la presó, vindicarà el seu càrrec, per dir, perquè, clar, lògicament els borbònics diran que això ha estat la xusma i el poble que s'ha aixecat en armes, i diu: no, escolta, jo sempre he actuat per ordre d'un sobirà que és el meu cap, que és l'emperador.
1: Clar, hem de pensar també que els exèrcits de l'època no pretenen ser com els exèrcits teòricament actuals, en el qual, teòricament, és la nació en armes que s'apresta a defensar un país o atacar un altre per la nació. Són exèrcits dinàstics, o sigui, són empleats, diguéssim,
2: súbdits
1: d'una dinastia, i per tant tenen unes lleialtats una mica diferents de les que ara concebem, no?
0: Sí. I efectivament la impressió que tenim és que quan Villarroel, els últims dies del setge, presenta la seva dimissió, és perquè ha rebut una nova carta de Viena en la qual li proposen o li suggereixen que efectivament es rendeixin, i com que ell veu que no pot, que ell no té força suficient a dins de la ciutat per fer-ho, dona el seu càrrec. I aquí, en aquest punt, també és molt, molt emblemàtic el que passa, perquè reunit el Consell de Cent de la ciutat, que en aquest moment s'ha fet càrrec de l'ordre públic, decideix nomenar, diguem-ne, general governador de la plaça, ni més ni menys que la Mare de Déu de la Mercè.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, vull dir que
1: és...
3: I espera la intercessió divina.
0: Però nomenar un triumvirat que governarà en termes col·lectius per sota de la Mare de Déu de la Mercè.
1: Que ajudi la Mare de Déu pels...
0: I aquest triumvirat són el general Josep Ballbé, el general Francesc Sans Miquel de Montrodon i el general Joan Baptista Basset i Ramos, dos catalans del Principat, un valencià, Basset el gran dominador de l'artilleria, gairebé de la guerrilla, vull dir que als anys 60 del segle XX l'hauria fitxat al Vietcong perquè era capaç de fer coses impressionants durant tot el setge. Doncs ells tres, diguem-ne, passen a tenir el càrrec en igualtat de condicions o de mèrits, tots tres formen un triumvirat i decideixen que cada dia alternativament es farà càrrec de la tasca de governador un dels tres.
1: Arribem a l'11 de setembre.
0: Sí.
1: Posem-nos a l'altre costat. Per què ataquen l'11 de setembre? Perquè què és el que passa aquell dia? O perquè potser no és el dia l'important, sinó potser l'acumulació de forces és el moment, no?
0: O sigui, qualsevol que hagi vist els gravats de rigor del moment veurà que la ciutat estava pràcticament destruïda i el que són les muralles estaven gairebé trencades. Això és evident. Però hi ha una dada que cal considerar. Quan, diguem-ne, en aquell moment acabava de morir la reina Anna d'Anglaterra i és nomenat rei d'Anglaterra Jordi de Hannover amb el nom de Jordi I. I en aquell moment Jordi de Hannover, diguem-ne, es desplaça de Hannover cap a Anglaterra via Països Baixos, i els Països Baixos s'entrevista amb l'ambaixador català, l'ambaixador que havien nomenat els tres comuns, que és el comte Ferran, i en aquell moment li promet que quan arribi a Londres el primer que farà és ordenar que la flota britànica que es troba ancorada al port de Menorca, al port de Mahó, vindrà cap a Barcelona per acabar amb el setge. Li diu que això és intolerable i que s'ha d'acabar d'una vegada i que és una vergonya per Anglaterra. Bé, això és una notícia molt interessant, però té una segona part. I és que aquesta entrevista entre Ferran i Jordi I de Hannover es produeix el dia 18 de setembre. Barcelona havia caigut una setmana abans, però
1: no
0: ni l'un ni l'altre no ho sabien. Aleshores, podria ser, jo crec, que es precipités l'atac davant la notícia que l'espionatge francès devia tenir de que l'actitud del nou monarca anava a canviar la situació. I si això és cert, ens fa pensar que aquella defensa aferrissada dels catalans de 14 mesos tenia sentit. L'estratègia política sobre la que s'havia construït i sobre la que s'havia guanyat aquella votació que he esmentat al Parlament de Catalunya o Junta General de Braços era l'estratègia de dir: si aguantem prou mesos, hi haurà un canvi d'actitud política d'Anglaterra i, per tant, l'esforç no haurà estat en va. No hauria estat si no fos que ens va faltar una setmana o gairebé dues.
1: El toc de campanes de l'11 de setembre, a trenc d'Alba, malgrat havia dimitit, Villarroel es va mobilitzar i el va fer entendre que el seu lloc era al capdavant de les tropes. Després de donar algunes ordres als ajudants, cap a les 6 del matí, va marxar al galop cap a la plaça del Born.
2: Lanusa, Pinós, estic content de veure-us aquí, al capdavant de les tropes.
4: La gent del govern hi han de ser quan els oficials militars no hi són, sobretot quan no hi són perquè no volen, com vos.
2: Vaig dimitir perquè volia salvar la vida de tots, no pas la meva. Però avui he de ser aquí, al capdavant. Si aguantem aquesta embranzida, potser ho deixaran córrer. Cap a 4:45 del matí ha trucat a la porta un emissari del general Vallvé, el meu fidel lloctinent, obligat per les circumstàncies a assumir el comandament. El missatger venia per confirmar que l'assalt general ha començat. I aquí em teniu.
4: Necessitem homes com vos en aquests moments. Nosaltres venim de la dreta de la defensa, el baluard de Santa Clara, que l'agost ja va ser objecte d'un cruent atac. Ara, aquests maleïts francesos ataquen amb fúria redoblada.
2: Podeu confirmar el que m'ha dit el missatger, que no tot són males notícies en la línia d'atac del sud. El marquès de Vilana sembla que està contenint l'avenç dels borbònics cap al Pla de Palau. Tenim possibilitats reals de contraatac.
5: Així és. Villarroel, ens posem a les vostres mans sense reserves. Entenem que la vostra renúncia era temporal. Què disposeu?
2: Lanusa, Pinós, aneu a la casa de la ciutat i exposeu-los la conveniència de treure al carrer el penó de Santa Eulàlia, símbol gloriós de les milícies ciutadanes. Mentre jo rebo aquí al Born tots els reforços possibles de cavalleria, vosaltres podeu reunir tota la gent en disposició de presentar batalla. Estimats prohoms d'aquesta ciutat de Barcelona, arribats a aquest punt, només ens queden dues possibilitats. Morir o vèncer és el que ens pertoca, i en tots dos casos m'ofereixo com el vostre company. Marxeu, doncs.
6: Ràdio Vila-sacra. Ràdio
7: Vila-sacra. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Estem aquí amb el doctor Josep Maria Soler i Sabater i el doctor Agustí Alcoverro parlant d'aquest 11 de setembre. Aquest em refereixo al de 1714, no, òbviament, el d'enguany, no? I hem deixat a Villarroel, que ha reprès, diguéssim, la seva tasca de comandant en cap, i torna aquella matinada, 11 de setembre, a posar-se a defensar Barcelona. Després de la seva seu de dimissió, quin rèdit tenia? Perquè els defensors no el van engegar i van dir, escolta, ara vens, diguéssim.
0: Bueno, era una dimissió pactada, és a dir, l'acord al qual arriben és que no es farà pública, precisament per evitar la desmoralització de la gent, i que esperaran el proper comboi de Mallorca per marxar Villarroel amb tota la seva família. Per tant, en aquest sentit, era conegut per l'elit, pel Consell de Cent, o per, diguem, de la Junta 24-ena, que era la que governava efectivament, però no era un fet conegut de manera popular, no? I efectivament Villarroel té el sentit del deure que correspon a un gran militar i un home d'honor en aquestes circumstàncies, i per tant, diguem-ne, es posa al capdavant de la defensa. Les muralles estaven, com he dit, molt malmenades, però en les setmanes anteriors s'havia construït una mena de muralla, diguem-ne, menys
1: provisional,
0: forta,
1: digues,
0: provisional, sí. Els textos militars castellans en diuen la cortadura, que, diguem-ne, havia d'aconseguir aturar els militars borbònics, i efectivament el que es produeix tot seguit és aquest combat carrer per carrer i gairebé casa per casa que sorprèn a tothom.
1: Perquè ens fem una mica la idea, òbviament la ciutat de Barcelona de 1714 i l'actual, òbviament és la mateixa, però òbviament ha canviat molt també. Les muralles encerclaven la ciutat, això va ser per la banda d'on està actualment el Born, però on són els punts claus centrats a la ciutat de Barcelona on es produeix l'entrada? Sí. A quins carrers actuals estaria passant això?
0: Diguem que històricament cada cop que s'havia conquerit la ciutat el primer pas era sempre ocupar el castell de Montjuïc, i des del castell de Montjuïc bombardejar la ciutat i per tant ocupar-la bàsicament pel que seria la zona del Raval. La novetat del setge o de l'estratègia que segueix Berwick en el cas del setge de 1714 és justament anar cap a l'altra banda. Ell tenia informació fefaent de que efectivament la muralla de la banda, diguem-ne, nord o de llevant estava malmenada des del setge de 1697, que per tant era possible colpejar-la, i de fet dedica una gran part del foc d'artilleria en els mesos anteriors a anar trencant la muralla i també creant sota terres i gasagues anar obrint forats per poder entrar a prop de la muralla i allà posar-hi pòlvora en grans quantitats, mines efectivament, i aleshores anar derrocant aquest espai, no? Aquesta era l'estratègia. Ara, tot aquest arc del qual parlem, posats a situar-nos avui, aniria des del baluard de Junqueras, per tant l'actual carrer Junqueras,
1: plaça Urquinaona,
0: aniria després cap a la zona del que seria l'actual Arc de Triomf i pràcticament fins a arribar a la Ciutadella i al Portal del Mar, per tant, al Pla de Palau. Aquesta, o sigui, seria l'àrea forta dels combats.
1: O sigui, per entendre'ns, els borbònics van entrar més o menys on hi ha ara la famosa estàtua de Rafael Casanova, molt posterior als fets, òbviament, i on es va retre homenatge precisament avui, l'11 de setembre, no?
0: És que justament l'estàtua és allà per aquest motiu.
1: Ja.
0: És a dir, és al revés.
1: Ja m'imaginava, ja.
0: Això també, encara que sigui més puntualment, però l'estàtua inicialment es col·loca al passeig de Sant Joan, a l'actual passeig Lluís Companys, igual com hi ha, per exemple, de Pau Claris, es decideix fer tot un espai, una galeria de catalans il·lustres, i aleshores és justament el 1914, data de la Primera Guerra Mundial, però també data de la Mancomunitat, quan en aquell context l'Ajuntament de Barcelona decideix desplaçar-lo, no gaire, potser un poc centenars de metres, al lloc on s'ubica que efectivament va caure ferit Rafael Casanova.
1: Allí, a més, va caure ferit. Per tant, realment és un lloc amb un pes històric important.
0: No és només
1: un pes històric a partir del segle XX, sinó que ja ve del 1714.
3: És que el nom que du coincideix amb el lloc de les rondes dels soldats, per això es diu Ronda de Sant Pere. Les diverses rondes, que és les rondes que feien els soldats per la gent de fora de Barcelona, que ho situï. Quan passa pel lloc històric on hi havia les muralles.
1: Molt bé, doncs l'atac bàsicament es produeix allà simplement per la qüestió de que les muralles s'han afeblit i han caigut per aquesta zona. Com ens hem d'imaginar aquell atac? Suposo que hi havia molta runa i que, per tant, l'atac no devia ser senzill pels borbònics, i la defensa devia ser facilitada precisament per aquesta irregularitat de la zona, no?
0: Sempre, en qualsevol, diguem-ne, ocupació d'una ciutat o trencament d'un setge, les forces assetjants o atacants estan més obertes, per tant és més possible que siguin objecte de l'atac. I això fa que aquest desequilibri, aquesta desproporció de números del qual ja s'ha parlat, malgrat aquesta desproporció, doncs les forces de l'interior puguin jugar un paper clau. Però jo crec que aquí també, en aquest punt, crec que cal, diguem-ne, desfer un tòpic, i ho vull fer, que és el referent al duc de Berwick. Heu de pensar que el duc de Berwick ve al setge de Barcelona de molt mala gana, i només quan l'obliga Lluís XIV en persona. El duc de Berwick és un personatge d'estirp reial. El seu pare havia estat rei d'Anglaterra deposat, per tant, és duc a Anglaterra, és duc a Espanya, que és el duc de Llíria, i és duc a França, el duc de Berwick, per tant, és un personatge clau.
1: És en primera divisió de l'aristocràcia europea.
0: I són aquests cabdills militars que miren molt què dirà la història d'ells. Seria, per entendre'ns, l'equivalent, per exemple, a Eugeni de Savoia, seria un personatge similar, o fins i tot el nostre Jordi de Hessen-Darmstadt, que si no hagués caigut en l'entrada a Barcelona el 1705, també hauria arribat probablement a un nivell semblant d'honor militar. No? Per tant, quan Berwick ve a Barcelona, ja ho ha fet tot, ja és un personatge d'un renom enorme, i això d'haver d'anar a fer la feina bruta d'atacar una ciutat de treballadors, per dir-ho així, de civils, no pas de militars, no li degué fer massa gràcia. I, de fet, les ordres que dona durant l'ocupació de Barcelona són molt dures per evitar que hi hagi, diguem-ne, violacions o saqueigs o accions de violència desproporcionada o diguem-ne, exagerada contra la població civil. I, de fet, és constatable que va ser un setge, una entrada després de 14 mesos de setge relativament tova, no? Una mesura que ja pren d'entrada és que ordena que totes les tropes que entrin a Barcelona siguin franceses i obliga els castellans a quedar-se fora, i és precisament perquè ell controlava bé els francesos, però no estava segur de controlar les tropes castellanes.
1: L'assalt, com comentàvem, suposo que malgrat se n'havien fet altres abans de l'11 de setembre i havien estat rebutjats de manera molt, molt sagnant, l'11 de setembre ja agafa les defenses molt febles. No és només que siguin molt forts els que ataquen, sinó que els de dins realment estan molt afeblits, i per tant d'aquí la desproporció ja canvia i fa que puguin entrar. A partir de superar aquestes primers baluars, l'entrada a la ciutat és lliure o continuaran sent frenats?
0: No, és a dir, el que es fa és portar la bandera de Santa Eulàlia a primera línia, a la ronda de Sant Pere, com s'ha comentat, i la bandera de Santa Eulàlia només es treu en els moments culminants. Al darrere de la bandera ve tota la ciutat i, evidentment, l'encapçala el conseller en cap, el coronel de la coronela, que és Rafael Casanova, i, diguem-ne, això permet un combat al voltant de Sant Pere, que portarà a successives ocupacions per part de les forces borbòniques, però també en reocupacions per part de la gent de la ciutat, i això s'anirà repetint al llarg de les hores següents, sense que es vegi clar que sigui possible un accés més enllà per part de les tropes borbòniques, si no era, lògicament, arriscant un número de vides que tampoc no semblava lògic que ho fessin.
1: Dues de la tarda, la situació s'havia estabilitzat, però la desproporció de forces havia fet entendre a les autoritats de la ciutat que, sense més reforços, la situació era del tot desesperada. Tant el líder polític Rafael Casanova com el militar Antoni de Villarroel havien estat ferits i internats en hospitals de campanya. Per implicar els atemorits ciutadans, es va publicar un pregó que sonava a últim recurs.
8: Se fa saber a tot generalment, de part dels tres excel·lentíssims comuns, pres lo parer dels senyors de la Junta de Govern, persones associades, nobles, ciutadans i oficials de guerra, que separadament estan impedint lo internar-se los enemics en la ciutat, atès que la deplorable infelicitat d'esta ciutat, en què avui resideix la llibertat de tot lo principal i de tota Espanya, està exposada a l'últim extrem de subjectar-se a una entera esclavitud. Notifiquen amonesten i exhorten, representant los pares de la pàtria que s'afligeixen de la desgràcia irreparable que amenaça lo favor e injust encono de les armes galispanes, feta sèria reflexió de l'Estat, en què los enemics del rei Nostre Senyor, de nostra llibertat i pàtria, estan apostats ocupant totes les bretxes, cortadures, baluars del Portal Nou, Santa Clara, Llevant i Santa Eulàlia. Se fa saber que si luego, immediatament d'oït lo present pregó, tots los naturals, habitants i de més gent hàbils per les armes no se presenten en les places de Junqueras, Born i Plaça de Palacio, a de que unidament amb tots los senyors que representen los comuns se poden rechaçar los enemics fent l'últim esforç esperant que Déu misericordiós millorarà la sort. I finalment los diu i fan saber que si després d'una hora de publicat lo pregó no compareixen gent suficient per executar la ideada empresa, és forçós, precís i necessari fer llamada i demanar capitulació als enemics antes de venir la nit, per no exposar la més lamentable ruïna de la ciutat, per no exposar-la a un saqueo general, profanació dels sants temples i sacrifici de nois, dones i persones religioses. I per a que tot sia generalment notori, que en veu alta, clara i intel·ligible, sia publicat per tots los carrers de la present ciutat. Donat en la casa de l'excel·lentíssima ciutat, residint en el portal de Sant Antoni, presents los dits senyors, excel·lentíssims i persones associades a 11 de setembre a les 3 de la tarda de 1714.
7: En guàrdia.
1: Doctor Alcoverro, això que acabem de sentir, aquest pregó gairebé final, és molt dramàtic. Suposo que, és clar que ens hem de posar la pell dels habitants de Barcelona, no només després de tot aquell setge, sinó després del terrabastall que portava tot el dia i la sensació de que podia aquell dia ser l'últim, no? I, per tant, sentir aquest pregó devia ser la situació de ruleta russa.
0: És un autèntic testament, no?
1: Sí, sí.
0: És una nació que mor, clar, i que fa el seu últim testament, apel·lant a l'honor, apel·lant a la història, apel·lant, en definitiva, doncs, a la voluntat, no? Però és evident que no n'hi havia prou amb això per guanyar la guerra, no?
3: Ah, i després la por als saqueig, la por a les violacions, sí, i tot això, clar, això existia, l'immediatesa.
1: Després d'aquest pregó, algú que el sentís, pregunto més a les persones que no pas als historiadors, podia pensar que es podia guanyar? Perquè, és clar, sents aquest pregó i dius, això ja no sé si val la pena combatre, no?
0: És que, aviam, hi ha dues coses, no? Una, intentant posar-nos en la pell de la gent, no? Una és que a vegades, diguem-ne, es pot perdre de moltes maneres. I a vegades val la pena continuar una guerra per aconseguir perdre d'una altra manera, no? Quan, com he dit abans, a la Junta General de Braços, el juliol de 1613, es decideix resistir, no es fa des de la idea de que l'arxiduc Carles tornarà i governarà el conjunt de la monarquia, es fa des de la idea de que hem d'aconseguir que en la pau final es garanteixin unes constitucions i unes llibertats catalanes, no? Aquesta és una. I l'altra, jo crec que és molt important, que és que els combatents, quan ja ho han perdut tot, només els queda l'honor. I potser m'estic posant molt seriós amb això de l'honor, ja ho he dit abans.
1: Però, però jo crec que
0: l'any 39 passa el mateix. És a dir, hi ha gent que travessa la frontera encara cantant cançons. És a dir, és, diguem-ne, no desfer-se, no anar a la sortida d'un per un la rata que abandona el vaixell, sinó mantenir-se cohesionats i col·lectivament fins que les nostres autoritats arribin a algun tipus d'acord o ens ordenin la rendició. I crec que això també és la grandesa de la guerra.
1: Sí, sí. I la grandesa del moment.
3: No, i el coratge, és a dir, que a vegades no s'ha dit suficient. El coratge al llarg de la història, militarment, el coratge del poble català ha sigut molt gran, més enllà que diu que és un poble pacífic. Al llarg de la història sempre ha demostrat la seva voluntat de resistir, fins i tot militarment.
1: Què passa, aleshores? Encara no han aconseguit realment entrar, penetrar de debò a la ciutat. Suposo que els franco-borbònics una mica dins sí que s'han pogut posar, però encara no han aconseguit superar-ho, això.
0: No han aconseguit saltar aquest primer cercle o semicercle que comentàvem, que va de Junqueras fins al Portal de Mar. No han aconseguit entrar en els àmbits centrals d'aquest espai i, de fet, la resistència continuarà fins de cara al vespre, que és quan finalment s'entrarà en un altre tipus de negociacions. Fins a quin punt, com deia fa un moment, és el coratge, l'ardidesa de la gent que resta dins la ciutat, o és també la política conservadora de Berwick en aquest moment? Això ja és opinable. Però, en tot cas, la combinació dels dos elements fa que es pugui mantenir una hipotètica o una aparent situació de taules pràcticament fins a arribar al vespre. El que sí que tots anaven sent conscients a mesura que passaven les hores és que, diguem-ne, l'endemà no es podria resistir. I això per un motiu, perquè les forces ocupants podien anar sent, diguem-ne, canviades, rellevades...
3: En tropes mesura, de refresc, clar.
0: Exactament, mentre que les de dintre...
1: Eren les mateixes i anaven...
0: I no podien créixer, no? Clar, en aquest sentit, per exemple, és molt significatiu, heu comentat que Rafael Casanova queda ferit, però avui sabem, perquè tenim les llistes de l'Hospital de la Santa Creu, de tota la gent que entra a l'hospital ferits, amb una doble columna d'entrada, i diu que a X hora de l'11 de setembre entra Rafael Casanova, i a la columna de la dreta de sortida es diu que el dia 17 va morir. Cosa que és incerta, però que probablement va ser una estratègia elaborada pel mateix personal de l'hospital perquè el conseller en cap, que era el símbol màxim de la resistència, pogués passar la clandestinitat en els dies següents.
1: Però o sigui, No, però és que és un tema, em sembla que és cabdal, perquè des de determinades veus s'ha acusat de covardia Rafael Casanova i de pactisme, i se sap la burgesia catalana, etc, i em sembla que això és prou significatiu, no?, que de pactisme en aquest sentit, res.
0: Rafael Casanova és una persona que efectivament últimament ha estat mal valorada, entre altres coses perquè sembla que els catalans per fer pujar algú necessitem fer baixar algú altre, cosa que no acabo d'entendre. És a dir, per què? Per posar el santoral a qui sigui cal desfer els que ja hi eren, no? Però el comportament de Rafael Casanova tant durant el setge com durant la llarga postguerra va ser en tots els sentits modèlic. Hi ha una carta que ell envia a Viena el 1728 a un amic seu que li diu: escolta, que per aquí circula la brama, que va passar això, que va passar allò, i ell respon amb una clara honestedat, amb molta argumentació, dient: això si cal li preguntes en aquest que és a Viena, això li preguntes a aquell que està a la presonació, en això li pots preguntar a aquell altre, i justifica que ell sempre es va mantenir fidel al, diguem-ne, al compromís que havia adquirit, que com també ha comentat abans en Felip, referint-se a la Generalitat, ell accepta ser conseller en cap quan altres no ho havien acceptat, és a dir, que ell agafa el càrrec també altra vegada pel deure i per l'honor.
1: Ben complicat.
0: Sí, sí.
1: Estem al final de l'etapa bèl·lica, diguéssim, i comencen unes certes negociacions, encara que siguin indirectes, per tal d'aturar allò, perquè allò és inaturable militarment parlant, i per tant potser millor que cooperem aquí, no? Com funcionen aquestes negociacions? Com es creuen els emissaris per parlar-ne?
0: Bé, amb això també les versions d'uns i altres no coincideixen i totes deuen tenir raó fins a cert punt. S'intenta que Berwick capituli. Capitular vol dir rendir-se en condicions. Per tant,
1: Berwick?
0: Bueno, que Berwick accepti capitulació.
1: Que valents, no? Sí.
3: El comandament assetjant dels franco-castellans.
0: Accepti signar una capitulació amb els barcelonins, diguem-ne. Però Berwick no signa absolutament res, no? Ell garanteix la vida, la llibertat i les propietats de les persones que són a dins de Barcelona. Però això ho garanteix verbalment. I diu, si volen, si lo tomes, lo tomes, i si no, lo dejes. No? És a dir, que no entra més enllà d'això. I és sobre la base d'aquesta promesa personal de Berwick que, efectivament, les autoritats catalanes hauran d'acabar acceptant, diguem-ne, la rendició. Per tant, és una capitulació només fins a cert punt, perquè, com diu la paraula, implica que hi ha uns capítols i que aquests capítols tenen una signatura al final, per tant, que és un document escrit, i en aquest cas no ho va ser.
1: Les negociacions del mariscal duc de Berwick amb els representants catalans van culminar cap a la una del migdia del 12 de setembre. El cap borbònic volia obtenir una rendició incondicional a canvi de prohibir el saqueig generalitzat. Aquesta capitulació va arribar al conseller en cap, Rafael Casanova, que encara estava hospitalitzat al Col·legi de la Mercè per la ferida que havia patit durant l'atac al baluard del Portal Nou.
9: Honorable conseller en cap, us porto el text de la capitulació acordada amb el cap de les tropes borbòniques.
2: Si a principis de mes els altres consellers m'haguessin fet cas, ens hauríem estalviat tot aquest trasbals. Jo m'hauria estalviat que una bala em traspassés la cuixa. Maleït sia! Jo sóc advocat. No sóc pas un soldat. Per cert, Marquès de Vilana, permeteu-me que us feliciti per la manera com en les primeres hores de la batalla vau repel·lir l'avanç de l'enemic cap al pla del Palau.
9: Gràcies, senyor Casanova.
2: A veure què diu aquest acord. M'ho podeu fer un resum?
9: Bé, el text original és en francès i està sense signar. El mariscal Berwick no ha pogut posar la seva rúbrica al que ha redactat el seu secretari.
2: D'aquests francesos m'agradaria tenir alguna cosa més que un compromís de paraula. Però endavant, vagi-ho traduint en atenció als presents.
9: Encara que els de Barcelona hagin esperat massa per implorar la clemència del rei, el mariscal duc de Berwick vol tenir la bondat de no usar envers ells el darrer rigor de la guerra. Ha adjudicat concedir per gràcia la vida a tots els habitants, com també d'impedir que la ciutat sigui lliurada al pillatge i que cadascú hi pugui viure a casa seva com abans, sense ser inquietat per raó del que ha fet contra el rei.
2: Espero que a canvi d'aquesta suposada gràcia no haguem acceptat una rendició incondicional.
9: Afortunadament, en Berwick no tenia prou marge de maniobra per forçar aquest punt. Segueixo. Les tropes es retiraran demà dia 13 al matí a Punta Badia dins la Rambla i tot seguit en passaran avís al marquès de Guerxí, el qual enviarà guàrdies a totes les portes de la Rambla per impedir que cap soldat de l'exèrcit hi pugui entrar. Avui a les 6 de la tarda lliuraran Montjuïc i les tropes que hi entraran posaran guàrdies als llocs que seran demanats. Hom posarà al palau les armes de les tropes reglades i de les altres tropes de la ciutat per remetre-les a l'oficial que el marquès de Guerxí enviarà de part seva. Donaran un estat de tots els magatzems i de tots els cavalls de la cavalleria. Trametran un ordre al comandant de Cardona de lliurar el castell. I això és tot, conseller.
2: Quin remei, marquès. És el millor que es podia obtenir. I ara deixeu-me descansar, que em sembla que ens esperen dies encara més feixucs i tristos que aquest.
1: Que entès, doctor Coverro, Casanova no hi participa en la negociació, per tant, o sigui, només s'hi troba la negociació i accepta, però no hi participa en cap moment.
0: Efectivament, és que, de fet, sempre hi ha aquesta ambigüitat que hem comentat entre els que són representants de la ciutat o del país i els que són pròpiament caps militars d'un exèrcit convencional. Berwick parla en tant que caps militars...
1: Com en Villarroel i companyia, diguéssim.
0: Exactament, sí.
1: Acaba, 12 de setembre, acabat, entre les tropes borbòniques ja més o menys pacíficament, entre cometes, i segons el mite, sobren les botigues. El 12 de setembre resulta que a Barcelona no hi havia menjar l'11 i el 12 sobren les botigues. Què hi ha de veritat en aquest mite de que el dia següent els catalans, els barcelonins en aquest cas, es van posar a treballar com si res hagués passat, amb aquesta voluntat de remuntar, i les tropes ocupants van quedar-se sorpreses d'aquest esperit? Això no sé si és un mite decimonònic, eh?
0: Això prové d'un passatge de Francesc de Castellví, que és el gran cronista de la guerra, que explica que el dia 13...
1: Que és de l'època.
0: Que és de l'època, és coetani. Que explica que el dia 13 va córrer la informació de que el Consell de Cent ordenava als barcelonins que obrissin els comerços i actuessin com si no hagués passat res. Més com un acte d'orgull i de rebel·lia davant les forces ocupants, que no pròpiament perquè tinguessin feina, perquè no hi havia ni matèries primeres, ni aliments, i moltes botigues i tallers estaven enderrocats per les bombes, no? Per tant, era més un acte de dir nosaltres ens mantenim en l'orgull del que hem fet que no una altra cosa, tot i que després ha donat lloc a altres...
1: Interpretacions, altres, no? Sí, sí.
3: No, però sí que és veritat que hi ha una voluntat de donar continuïtat, d'orgull de país.
0: Sí, sí.
3: És a dir, obren les botigues amb aquesta voluntat de continuïtat.
0: I un punt sí. De provocació, no? Davant dels ocupants, de dir, què passa? No ha passat res, estem aquí com cada dia, no?
1: Ens queda molt poc temps, però quan comença a celebrar-se l'11 de setembre? Perquè suposo que l'11 de setembre de 1715 difícilment algú va celebrar res, i el del 1774 tampoc, etcètera, etcètera. Hi ha un moment en què l'11 de setembre és el moment en què comença a celebrar-se.
0: Aviam, molt breument, no?
1: Perquè, molt breument, sí, perquè ens queda molt poc de temps.
0: Diguem-ne
1: sí.
0: Que fins a 1740 la idea de que el que havia passat era possible que tornés endarrere, que fos reversible, i que una guerra internacional recuperés la llibertat per Catalunya, és una idea forta, tant en la resistència, que és molt potent, com a l'exili, que és molt nombrós. Després ja entrem en una etapa més de nostàlgia del passat, que és el que queda, i ja entraríem finalment, ens aniríem a l'inici del catalanisme polític com l'entenem avui, a finals del segle XIX, quan es comencen a celebrar primer misses pel record de l'11 de setembre i progressivament es converteix en una diada nacional. Però fem un salt en el temps i ens n'anem, si més no, a l'última dècada del segle XIX, que és quan comença el tema.
1: O sigui que fins aleshores, diguéssim, la resistència catalana no es concreta en una data tan significativa, perquè realment va molt bé, eh? Vull dir que la derrota de la Guerra de Successió és molt més ambigu que no, l'11 de setembre.
0: El record hi és sempre.
3: Sí,
0: penseu,
3: hi ha la Renaixença, hi ha moltes poesies nostàlgiques i patriòtiques que fan referència a l'11 de setembre.
0: Penseu en Víctor Balaguer, que quan posa el nomenclàtor de carrers de l'Eixample, en dedica una a Villarroel i una a Casanova, no? Que seria això mateix.
1: Que per tant, Déu-n'hi-do que li deixi.
0: El record, la nostàlgia es manté sempre, però pròpiament el convertir-ho en un element de política de memòria serà quan aparegui, com he esmentat, el catalanisme polític a partir de finals del segle XIX.
3: Em sembla que el 92 o 93, no recordo amb exactitud, allí al fossar de la Pedrera es resa uns primers parenostres, que és el primer acte.
1: Doncs no tenim més temps. Doctor Agustí Alcover, moltíssimes gràcies per haver compartit avui amb nosaltres aquest 11 de setembre i el record d'aquella data tan capdalt a la història de Catalunya. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
10: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Gerard López. Amb les veus de Joan Anton Ramoneta Fonoll, Jaume Cardús, Xavier Martín i Xavier Pujol.

0: Vermell.
1: Roig.
2: Grana.
3: Carmesí.
1: Clam.
3: Bram.
1: Crit.
3: Alarit.
2: Ràdio.
1: Tardo.
2: Vespre.
3: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Sarau.
1: Festa.
3: Empordà.
1: Xerinola.
2: Papallona.
3: Boliana.
2: Palometa.
1: Parpallol.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
5: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.
6: On et ve de gust que anem a dinar avui?
7: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
6: I això?
7: Cal saber triar en temps estranys.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya ha viscut un estiu sufocant. Les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat, per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
1: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura, perquè ens fem una idea.
2: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no? En països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes, doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glacials als Pirineus, o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat, doncs, de la roca, i com afectarà això, doncs, els milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
1: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
2: Els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic, i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació, perquè doncs no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, a l'Acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i, per tant, de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència i tu també, Maria, estareu d'acord amb mi que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva o fins i tot d'un aire condicionat que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris, i això ho hem de tenir en compte.
1: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona, i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
2: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius seran cada cop, és a dir, cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any, i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no?, que actua com un reservori d'energia, i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no?, rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no?, perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important i potser més indirecte, i el que molts cops la gent o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
1: Uh-huh. L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
2: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar-me les notícies, però és que, clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya, sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0.2 graus cada dècada, no?, respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
1: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
2: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari dels 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes. Com ho diria? No ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és decréixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviar en petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones. Les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment han de apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
1: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Nominat.

0: festa i fira de l'all i oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaia.
3: Tota la informació la trobareu a allioli-creixell.com.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Fragment de confessions inconfessables.
10: Perquè jo arribés a ser Dalí, va caldre que immolés Dalí i cosí, el meu pare, a l'altar psicoanalític. Que el reduís, com els caçadors de caps de Java, a les dimensions d'una de les meves joguines de cel·luloide, que de nen... aixafava cops de martell i que me l'empassés com una hòstia per digerir-lo i assimilar la seva substància i la seva essència. Mai no deixaria d'admirar-lo i de tenir-lo present, per tal que el meu deliri de potència i ressentiment no m'envaís. Així romania canalitzat i s'emmotllava lentament en la seva projecció monumental que seria ell i jo, jo i ell, jo, genial gràcies al secret de la seva força.

tindre i vindre són dos verbs igual de correctes que tenir i venir. En llocs com el Camp de Tarragona, en què tota la vida s'havia dit tindre i vindre, s'estan deixant de fer servir aquests verbs perquè la gent creu que són incorrectes. Però no, si de forma natural dius tindre i vindre, pots seguir-los dient i escrivint sempre que et surti del nas. Tothom, absolutament.

0: Pràcticament tothom conjuga aquests verbs com si fossin tindre i vindre. Tothom els conjuga com vendre i no com dormir. Per molt que diguin tenir i venir. Diem jo tinc i jo vinc, igual que diem jo venc. Però no diem jo teno o jo veno, com sí que diem jo dormo. Per tant, per com els conjuguem, els verbs que tenen més raó de ser són tindre i vindre, i no tenir i venir. Ben mirat, podríem eliminar tenir i venir del diccionari, no trobeu? Yeah, yeah, yeah.
1: I parlant d'emocions.
2: 68.

Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vilassecret els expliquem, un a un, de tant en tant, amb una

Seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de Ponts, evidentment a terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
0: I ara...

0: Vermell.
1: Roig.
2: Grana.
0: Carmesí.
1: Clam.
0: Bram.
1: Crit.
0: Alarit.
2: Ràdio.
1: Tardo.
2: Vespre.
0: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Sarau.
1: Festa.
0: Empordà.
1: Xerinola.
2: Papallona.
0: Boliana.
2: Palometa.
1: Parpallol.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
4: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.

0: Sabies que tenim un top 10 de les paraules catalanes més boniques? Al maig del 2018, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya va recollir en una votació quines eren les 10 paraules més boniques del català. Són aquestes: xiu-xiuejar, aixopluc, caliu, tendresa, llibertat, moixaina, amanyagar, enraonar, ginesta. I la més maca de totes, atzavara. És la planta que popularment coneixem com a aloe, però que tenint un sinònim tan bonic i abocador, potser podríem referir-nos a ella només com a atzavara, oi? Yeah, yeah, yeah.
1: Sentim la cultura.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Estem davant d'una manera insigne dins aquest gènere musical. Qui no ha escoltat mai Mare vull ser pescador? Antònia Vilàs, una de les grans dames de l'havanera i el cant de taverna, en va fer la lletra i, amb l'ajuda de Joan Queixàs, la música. Tot i que és la més coneguda de Vilàs, cal dir que en té de molt maques. A més de composar, també va ser una gran rapsoda i cantant, una dona amb molta energia. Desplega Veles, el grup que va formar part l'autora d'aquesta havanera, és el que ens l'interpreta.

En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.

0: informació, música, entreteniment.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Jeroni Velasco, nascut a Sabadell l'any 1971, va començar els estudis de solfeig i clarinet a l'edat dels 7 anys a l'Escola de Música de Badia del Vallès. Ha estat clarinet solista de la banda de música de Sabadell i de Badia del Vallès, allò que el vent s'endugué, el bo, el lleig i el dolent, el pont sobre el riu Quai, el padrino, salut, endavant, sardanes al ciment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
2: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
3: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
2: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
5: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
6: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
3: Tanca els ulls.

Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos. Us convidem a recordar tot seguit.

0: Els caps de setmana se passen coses bones.
1: Vermell, roig,
2: grana,
3: carmesí,
4: matros,
1: naltros,
0: natres,
1: nosaltres,
3: patata,
0: pataca,
4: creïlla,
3: tronfó,
4: record,
0: homenatge,
4: memòria,
1: evocació, vent,
3: rufagada,
0: bufada, tort. Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Al cel hi ha estrelles, a l'aigua mar salada, i al cor dels que estimem Catalunya hi ha l'estelada. Si et trobes en una terra que t'acull i on veus clarament la lluna, no ho dubtis, estàs a Catalunya. Tenim molts defectes, alguns importants, però estimem la nostra terra com a bons catalans.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència.
1: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
2: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
3: En el 107 de la FM...
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo crec que el secret està en que els mitjans de comunicació, la ràdio en concret o en particular, transmet informació, però transmet emoció. I aquesta emoció és el que connecta amb l'audiència. I l'audiència això ho agraeix, ho valora, i això fa que ens exigeixi tantes coses. El gran valor és això.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.
5: A què t'han entrat ganes?

0: Avui farem un tribut a l'Empordà, perquè tenim un territori que enamora i una identitat cultural pròpia que li hem de donar més valor. I sense límits, perquè l'Empordà som tots, els de l'Alt i els del Baix.
1: Tu, Villa del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat via través tornant de França de vell matí, desvetllant enlluernat per la llum roja del sol ixent, que tot te banyava i encenia. I que manera de delitosa aquesta primera visió de la pàtria, tot tu Empordà, un paradís.

0: Vermell.
1: Roig.
2: Grana.
0: Carmesí.
1: Clam.
0: Bram.
1: Crit.
0: Alarit.
2: Ràdio.
1: Tardo.
2: Vespre.
0: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Serau.
1: Festa.
0: Empordà.
1: Xerinola.
2: Papallona.
0: Boliana.
2: Palometa.
1: Parpallol.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
4: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.

0: Transformadora i referent, catalana i del món. Comunitària, innovadora, sostenible, plural, diversa i pública.
1: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vila-Sacra te'ls expliquem, un a un, de tant en tant, amb una...

avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura al·legòrica. Autors com Aristòtil o Timostènetes van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el migjorn, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.

I comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia, és a dir, el Transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana.

0: Cançons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Has d'agrair, pel que ens dediquem a aquest gènere musical de l'havanera i el cant de taverna, que cantants d'altres estils s'interessin i fins i tot facin composicions, com és el cas del mallorquí Tomeu Penya, que va fer aquesta havanera l'any 1990 amb l'estil més pur, simplement amb aquest títol, i la va incloure en el seu treball Cors Ferits. L'han enregistrat varis grups, fins i tot alguns s'atreveixen a cantar-la amb l'accent mallorquí. L'escoltarem pel seu mateix autor, en Tomeu Penya.

0: Ràdio Vila-sacra. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya ha viscut un estiu sufocant, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat, per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
1: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura? Perquè ens fem una idea.
2: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no?, en països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes, doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glaciars als Pirineus, o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat, doncs, de la roca, i com afectarà això, doncs, als milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
1: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
2: Bé, els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic, i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació, perquè doncs no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, l'acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència i tu també, Maria, estareu d'acord amb mi que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva o fins i tot d'un aire condicionat que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris, i això ho hem de tenir en compte.
1: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona, i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
2: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius estius seran cada cop, és a dir, cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any, i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no?, que actua com un reservori d'energia, i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no?, rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no?, perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important, i potser més indirecte, i el que molts cops la gent, o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat, el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores, potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
1: Uh-huh. L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
2: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar-me les notícies, però és que clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0.2 graus cada dècada, no?, respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
1: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
2: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari del 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes. Com ho diria? No ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és de créixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviant petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones. Les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment han d'apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
1: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
4: Sí.
5: Bé!
6: Excuse me, Museu of Art, please?
5: Sí, el Museu Nacional d'Art de Catalunya és en aquest edifici d'aquí.
6: But me no understand. Nacional de Catalunya.
5: Sí, sí, Museu Nacional, perquè Catalunya és una nació.
6: Catalunya nació? Why?
5: Per què? Doncs, no sé, home, és que ara...
7: Vols explicar per què sóc una nació?
5: Ostres, què passa? Qui ets?
7: No cal que em busquis, em sentiràs des de tot arreu. Vols saber per què sóc una nació o no?
5: Què vols dir? Que ets Catalunya?
7: Esclar, dona, t'he cridat perquè em sembla que tenies algun problema.
5: Sí, és que aquest turista no acaba d'entendre per què som una nació.
7: Mira, t'ensenyaré algunes coses bàsiques perquè et puguis explicar fàcilment. No et preocupis per ell, ja tornarem més tard.
5: Però què fas? On m'has dut?
7: Ara ho veuràs, no siguis impacient.
5: D'acord, ja t'escolto.
7: Estàs preparada per fer un viatge per la meva història, conèixer la meva gent, la meva llengua?
5: Sí, però on em portaràs?
7: Primer vull que sàpigues que sóc una nació per moltes raons. Tinc una història mil·lenària. Els meus paisatges són tan diversos com la meva gent.

0: de Catalunya estava dominat pels sarraïns, que atacaven sovint els comtats catalans del nord. L'any 985, un militar musulmà que es deia Al-Mansur va saquejar Barcelona. La ciutat va quedar arrasada i els francs requerits per ajudar no ho van fer. O sigui que el comte Borrell II va decidir no prometre'ls més vassallatge. Si els francs no complien, els lligams amb ells quedaven trencats i en aquest cas més valia ser independents.
1: Això està molt bé, però crec que m'hauries d'ensenyar més coses. Suposo que no em penses deixar aquí tota l'estona.
0: No et queixis, que et portaré a veure moltes coses. De moment, passa per aquesta porta.
1: Per aquí? Segur?
0: Sí, dona, no pateixis, que t'ho passaràs molt bé.
1: Ah, això ho conec, això és Ripoll, i allà hi ha el monestir.
0: Sí, és un dels llocs claus de la meva història. En els segles després d'independitzar-me dels francs, es van construir molts castells i monestirs a les muntanyes. Aquest va ser un dels més importants.
1: Saps què? No em penso quedar aquí fora. Me'n vaig a veure el monestir.
0: Ei, però no triguis!
2: Aquest és l'Agustí, i és historiador.
1: Hola.
3: Hola, què tal?
1: Ah, molt bé.
3: Benvingut a Ripoll.
1: Moltes gràcies.
3: Veuràs, doncs, el monestir de Santa Maria de Ripoll, un exemple molt important, doncs, que és el romànic.
2: L'Agustí diu que cap al segle X aquest monestir es va convertir en el centre cultural més gran de Catalunya. Aquí es copiaven a mà els llibres, i gràcies a això ara sabem moltes de les coses que passaven en aquella època. L'abat Oliva va ser qui es va cuidar que quedessin escrites les gestes dels comtes de Barcelona. Però l'abat Oliva també va ser molt important per impulsar les assemblees de pau i treva. El primer bressol de parlamentarisme de tota l'Europa medieval, abans fins i tot que els anglesos.
3: La tomba d'en Guifeu Palós, que és el fundador de la dinastia catalana i de l'escut de Catalunya.
1: Els
3: quatre dones, pots dir molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
3: De res.
1: Fins una altra.
3: Fins una altra.
1: Adéu. Adéu.
0: Ja fa segles que tinc unes característiques pròpies.
1: Sí, però n'hi ha moltes més. Jo crec que si hi ha alguna cosa que et fa diferent d'altres nacions és la llengua.
0: Estic totalment d'acord. Saps que el llatí que parlaven els romans és la base del català, però també la d'altres llengües com el castellà, l'italià, l'occità o el francès?
1: Es parlava el mateix aquí que a Itàlia.
0: Si fa no fa, saps què va passar a Sant Miquel de Cuixà fa més de 1000 anys?
1: On?
0: Mira, mira. Ara fa uns 1000 anys, uns monjos de Sant Miquel de Cuixà van rebre la visita d'un duc de Venècia que venia a retirar-se. Tenien un problema, i és que no l'entenien gaire. Veien que ell parlava una altra llengua. Si ell té una llengua pròpia, vol dir que nosaltres també en tenim una, oi? Van pensar els monjos.
1: I com parlaven els catalans fa 1000 anys?
0: No s'ha trobat res escrit en català fins 2 segles després que els monjos coneguessin el dux venecià. Els primers escrits són textos legals traduïts del llatí, com el Forum Iudicum. També es van trobar escrits els comentaris que deia un capellà durant la missa. Es coneixen com les homilies d'Organyà.
4: O fet de no, e per això que no es dejunàssim per les nostres pecats.
0: Què et sembla, ho entens?
1: La veritat és que sona molt estrany.
0: Sí, és clar, perquè és un català molt antic. Però tot i així ja s'entén una mica, ja era la nostra llengua. El català va arribar a ser una de les llengües més importants del Mediterrani, i escriptors com Ramon Llull, Bernat Metge o Joanot Martorell van fer obres que són cabdals a la història de Tura Universal.
1: Sí, però el català ha sigut prohibit moltes vegades.
0: I tant! S'ha intentat eliminar moltes vegades. Després de l'època d'esplendor i a partir del segle XV, el català perd força en el món de les lletres i el volen eliminar. No és fins al segle XIX quan els catalans tornen a estimar la llengua i tornen a crear literatura. Recuperen la seva llengua respecte a la literatura. És el període que se'n diu la Renaixença.
1: Ostres, però si això és Montserrat!
0: Sí, aquesta muntanya va inspirar el poeta més important de la Renaixença, mossèn Cinto Verdaguer.

0: Pere, en Francesc i en Xavier, que són uns escolans molt aplicats. M'han explicat que mossèn Cinto va ser la principal figura de la Renaixença en el segle XIX.
1: La lletra la va fer Jacint Verdaguer. Monjo, poeta, bastant important.
2: La música és de Rodera, de Josep Rodera.

0: els autors de la Renaixença s'inspiraven sovint en la Catalunya de l'edat mitjana, quan era una de les potències del Mediterrani.
1: Després que Jaume I conquerís Mallorca i València en el segle XIII, els comtes de Barcelona, que llavors eren també els reis de la corona d'Aragó, van eixamplar el seu domini a molts llocs de la Mediterrània. En aquells segles apareixen algunes institucions que m'han identificat, com el Consolat de Mar i l'Escola de Cartografia. Què fas aquí parada? Entra!
2: Puc entrar? Però si és el Palau de la Generalitat, el Govern de Catalunya!
1: Sí, però vull que sàpigues d'on ve el seu nom.
0: Gràcies. Jo ja sé que durant la República dels anys 30 va ser el govern de Catalunya, però es veu que el nom ve d'una institució molt antiga del segle XIV. En Santiago Quintanilla, que és mestre de cerimònies, m'explica que a l'edat mitjana sempre s'intentava arribar a un equilibri entre el poder del rei i el dels nobles i eclesiàstics. De tant en tant es convocaven les corts i es pactaven quants diners s'havien de pagar al rei. En aquest sentit, la corona d'Aragó era el regne més modern d'Europa. Com que les corts de vegades trigaven a reunir-se, van decidir que feia falta un lloc fix on administrar els impostos. Em van dir la Diputació del General, que va acabar sent coneguda com la Generalitat.
1: Ara ja saps que Generalitat ve de l'època medieval.
2: Sí, ja sé que tenies institucions i que eres un imperi important, però abans has dit que cap al segle XV va venir l'època de la decadència.
1: Però ho recordo, i van intentar confondre la meva gent. Per cert, vols participar en un concurs?
2: Ah, molt bé! M'agraden molt els concursos.
1: Primera pregunta. Estiguis atenta perquè és molt important. M'has de dir d'on eren reis Ferran i Isabel, els anomenats reis catòlics. A. Reis d'Espanya. B. Reis de Castella i Aragó. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. O D. Cap de les anteriors.
2: Utilitzar el comodí del 50%?
1: I tant. I aplicant el comodí, ara veuràs què queda. A. Reis d'Espanya. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó.
2: Doncs em quedo... Em quedo amb la C.
1: Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Estàs segura? Pensa que encara et queda temps, eh?
2: No, n'estic segura, n'estic segura.
1: I la resposta correcta és... Sí! Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Correcte! Sí, tot i el matrimoni, cadascun dels reis va mantenir els seus regnes per separat. És una de les grans falsedats de la història que ens han explicat dir que els reis catòlics són els primers reis d'Espanya. No, els regnes no es van unificar. I per això, quan Castella va conquerir Amèrica, els catalans no hi van poder anar. Per què? Perquè els castellans formaven part d'un regne i els catalans d'un altre ben diferent. I ara anem a la segona pregunta. Carles I, net dels reis catòlics, era rei de molts llocs. Quin d'aquests títols no tenia Carles I? A. Comte de Barcelona. B. Rei de Nàpols. C. Rei d'Espanya. O D. Duc de Borgonya.
2: Puc utilitzar el comodí de la trucada?
1: Fes la trucada.
2: Molt bé, doncs trucaré a l'Oriol Junqueras, que és historiador, i ell segur que ho sap. Oriol? Oriol?
3: Sí, hola, Mariona.
2: Mira, és que estic en un concurs i necessito saber una cosa. Em pregunten quin dels títols no tenia Carles I. I les respostes són... Comte de Barcelona, rei de Nàpols, rei d'Espanya i duc de Borgonya. Quina és la resposta correcta?
3: La resposta correcta és que no era rei d'Espanya. Carles I era comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de Nàpols, rei de Castella i moltes coses més. Però rei d'Espanya segur que no. Espanya era un concepte purament geogràfic i en cap cas un concepte polític. No hi haurà cap rei d'Espanya fins a Felip V.
2: Molt bé, gràcies.
3: Vinga, que vagi molt bé.
2: Adéu. Doncs la meva resposta és la C. Carles I no tenia el títol de rei d'Espanya.
1: N'estàs segura, Mariona? Mira que tothom parla de Carles I d'Espanya i V d'Alemanya.
2: No, si ho diu l'Oriol, jo hi poso la mà al foc. La meva resposta és la C. Carles I no era rei d'Espanya.
1: I la resposta correcta és... la C. Molt bé! Carles no era rei d'Espanya. No consta en cap dels seus títols. I com a premi has guanyat un viatge a l'any 1640. Estem a l'any 1640 i mana el besnet del rei Carles, Felip IV de Castella. La corona es troba en guerra amb França i els catalans han d'acollir els soldats a casa seva. Els pagesos, que ja en tenen prou de passar-ho malament després d'una època de males collites i pestes, estan farts dels soldats que cometen mil i un abusos.
2: Fins que arriba el Corpus de Sang. A veure, on vols que deixi aquest quadre?
1: Deixa'l aquí mateix. Era temps de collita i els segadors, com cada any, anaven a Barcelona a buscar feina. Uns aldarulls van causar la mort d'un segador i la indignació es va estendre a tota la ciutat. La revolta va acabar amb la mort del representant del rei a Barcelona i el president de la Generalitat d'aquells anys, Pau Claris, va fer costat als revoltats. Va trencar amb el rei i va demanar ajut a França. Aquell episodi marca l'inici de la Guerra dels Segadors, un conflicte que s'inclou dins d'una guerra europea, la Guerra dels 30 anys. Finalment, Felip IV va fer la pau amb França i els catalans els va tornar a tocar el rebre. Aquí es pot veure com el monarca castellà i Lluís XIV signen el Tractat dels Pirineus, segons el qual se cedia el Rosselló i part de la Cerdanya a França, un tractat que es va fer sense convocar la Generalitat. La nostra terra quedava amputada, malgrat l'oposició de la meva gent. Veus aquesta ciutat? Oi que sembla qualsevol lloc de Catalunya? Doncs és Perpinyà, i legalment forma part de França.
2: Però si estan ballant sardanes!
1: Sí, i molts d'ells se senten catalans, tot i els anys de separació. Catalans del nord i del sud formem part d'una comunitat que ha viscut plegada des de fa segles i que hem desenvolupat característiques que ens són pròpies i que la sardana que està sentint recull d'alguna manera.
2: Ah, sí? I què té la sardana que expliqui com som els catalans?
1: Doncs allò que té és aquestes persones amb les mans alçades, agafades i ballant alhora ens mostren un poble obert i solidari que, tot i les dificultats, ha sabut trobar en l'acollida, la cooperació i l'harmonia la seva subsistència. I, en conseqüència, la sardana dona el sentit de la meva cultura i caràcter.
2: I suposo que ara em diràs que els castells també expressen la manera de ser dels catalans.
1: Just a la fusta, fixa't. Els castellers són un munt de gent fent un esforç comú per tal que per un breu instant de temps un d'ells pugui tocar el cel.
2: Sí, però escolta, tot i treballar plegats i de fer esforços en comú, sovint ens ha tocat el rebre.
1: Més que molts altres pobles.
2: Ah, i ara m'explicaràs el que ens va passar l'11 de setembre, oi que sí?
1: Sí, però perquè ho entenguis millor et faré anar a un altre lloc.
2: Ostres, però si això és el mercat del Born de Barcelona.
1: Cap al segle XVIII, aquest era un dels barris més poblats de Barcelona. Però després de perdre la Guerra de Successió, les tropes franco-espanyoles el van tirar a terra per construir la Ciutadella, una fortificació destinada a dominar la ciutat. De fet, la repressió va ser tan cruel que van haver de ser els mateixos veïns d'aquest barri que, obligats, van haver de tirar a terra les seves pròpies cases.
2: Ja sé que tot això va quedar en ruïnes per culpa de la guerra, però com va anar?
1: La mort sense descendència de Carles II va obrir una crisi que va desembocar en una guerra. Catalans, aragonesos, valencians i balears anaven a favor del pretendent austríac i Castella a favor del pretendent francès de la Casa de Borbó.
2: Així que va ser una guerra dinàstica.
1: Sí, va ser una guerra dinàstica, però també nacional i patriòtica. En aquella època s'estaven creant els grans estats europeus i jo em resistia a diluir-me dins la monarquia hispànica. Volia conservar les meves institucions. La guerra va acabar amb un setge brutal a Barcelona. Després de la resistència més heroica que havia vist mai a Europa, l'11 de setembre de 1714, les tropes franco-castellanes van ocupar Barcelona. La repressió va ser ferotge. Mira si va ser cruel que el general Josep Moragues, que havia lluitat contra les tropes borbòniques, fou torturat i mort a garrot. El seu cap, com escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar al portal de Mar de Barcelona. La seva dona va haver d'esperar 12 anys per poder enterrar-lo.
2: Però que bèsties que eren en aquella època!
1: I aquestes coses no només passaven amb els militars, també patia la repressió la població civil. molts pobles de Catalunya es va aplicar un sistema anomenat Delme. Un de cada 10 homes era penjat fins a morir i no respectaven ni els nens. Els catalans van pagar amb la seva sang el fet de resistir.
2: Per què és tota aquesta paperassa? A veure...
1: A més de les execucions, es va fer el decret de nova planta que arrasava els nostres drets i després es van fer multitud de disposicions contra la llengua i la cultura catalanes. Des d'aquell fatídic 11 de setembre no s'ha aturat. Decrets i lleis de tota mena destinades a reprimir la llengua catalana i prohibir-la a l'escola, al catecisme i a la universitat. Els enemics del nostre país han estat constants al llarg dels darrers segles.
2: Sí, però tot i les dificultats, el nostre poble va aconseguir progressar, oi?
1: Sí, i tant. Ara ho veuràs.
2: Això és el Penedès. Però què vols que faci ara?
1: Doncs vés cap allà, que hi ha el Pere, que t'explicarà com s'ha de baramar.
2: Què tal? Molt bé.
4: T'agradarà això de collir rims?
2: A veure, no ho sé, sí. M'hauràs d'ensenyar perquè jo no en sé.
4: Però suposo que...
0: Parlant amb el Pere, m'he adonat que al llarg dels anys els catalans s'han hagut d'espavilar per poder treure el que fos de la terra.
2: A veure...
0: Catalunya no és un país amb molts recursos naturals. Força anys després d'aquella derrota tan catastròfica de l'11 de setembre, es va poder començar a comerciar amb Amèrica, tot i que amb fortes restriccions. Els catalans van veure que podien guanyar diners exportant vi i aiguardents, o sigui que es va començar a plantar vinya per tot arreu.
4: Exacte.
2: Perfecte, moltes gràcies. Ens veiem l'any que ve.
4: Ja, deixo això, que això fes un moment.
2: Molt bé, doncs el portaré. Adéu, Pere, gràcies. Un altre cop aquí. A veure què m'ensenyaràs ara.
1: No volies saber per què Catalunya és una nació? Doncs estigues al cas. De l'habilitat comercial dels catalans en van sorgir les primeres fàbriques i l'enfortiment d'una burgesia emprenedora que buscava referents propis a la llengua i en la història. I és en aquest moment que Verdaguer va escriure el Virolai que has cantat abans. I no tan sols s'escrivia poesia, també textos on es reivindica la personalitat pròpia de Catalunya. Anem a fer una prova, a veure si endevines de qui és aquesta obra. Catalunya era, doncs, una nació, i el sentiment de pàtria viu en tots els catalans.
2: Ara m'has enxampat, no sé pas qui ho va escriure, això.
1: Va ser Enric Prat de la Riba, el primer president de la Mancomunitat de Catalunya.
2: La Mancomunitat? Era com la Generalitat.
1: No ben bé, era una institució amb molt poques atribucions, però va ser la primera que representava Catalunya des de l'11 de setembre de 1714.
2: Sí, però segur que va durar ben poc.
1: Sí, van tornar els temps foscos. No endevinaries fins on va arribar la repressió de la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera, que hi va haver del 1925 al 1929. Apa, ja coneixes el camí.
2: El Camp Nou! Però què pinta el Barça aquí?
1: Resulta que l'any 1925, en el vell Camp de les Corts, abans d'un partit, el públic va xiular la marxa reial espanyola. El govern militar es va enfadar tant que va tancar el camp.
5: No em puc ni imaginar què passaria ara si tanquessin el camp.
1: Seria fort, oi? Doncs en aquells temps, fins i tot el president del Barça i fundador del club, en Joan Gamper, va deixar el càrrec i mai més va tornar-hi. En aquell temps va començar la fama de que el Barça és més que un club.
2: Oi que aquest govern militar no va durar gaire? Ho dic perquè sé que abans de la Guerra Civil va haver-hi una república.
1: És veritat. I fins i tot es va arribar a proclamar la República Catalana.
6: Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el sufragi...
2: Aquest és un Francesc Macià. Oi que se'l coneixia com l'avi?
1: Sí, perquè era una persona molt entranyable. La dictadura va acabar perdent suport de l'exèrcit i dels polítics i es van convocar eleccions. Els republicans van triomfar i aquell mateix dia Francesc Macià va sortir al balcó de la Generalitat i va proclamar la República Catalana integrada en la Federació de Repúbliques Ibèriques.
2: Em sembla que aquesta República Catalana va durar ben poc.
1: Sí, el govern espanyol va pressionar perquè Macià retirés la República Catalana. A canvi, es va crear una autonomia que, com ja saps, recuperava el nom de la vella Generalitat.
2: I què va fer la Generalitat?
1: Coses molt avançades, sobretot en el camp social i de l'ensenyament. colònies d'estiu, educació moderna, salut...
2: Quin drama, la Guerra Civil.
1: Sí, l'exèrcit va rebel·lar-se contra la República en una guerra de 3 anys seguida d'una dictadura.
2: Sí, això ja m'ho conec. El català prohibit, repressió, institucions suprimides... Però on va tota aquesta gent?
1: Se'n van a França. En acabar la guerra, fins a 500.000 de persones van fugir. Va ser un dels moments més tristos de la meva història. L'exili pels que se n'anaven i la dictadura pels que es quedaven.
2: Franco, que va guanyar la guerra, sí que n'ha sentit a parlar molt.
1: És que va durar molt de temps, eh? La persecució de tot allò que em representés va arribar a tot arreu. Passa, passa, que anirem a un lloc on es va prohibir tot just una cançó.

0: conec és el Palau de la Música i he vist molts concerts aquí. Però què hi va passar?
1: El que va passar aquí és només una petita mostra de la repressió de la dictadura. El 1960, en un concert de l'Orfeo Català, s'havia de cantar el cant de la Senyera de Joan Maragall. Uns dies abans, però, es va prohibir. Tot i així, una part del públic es va aixecar a mig concert i es va posar a cantar el poema de Maragall. Els instigadors d'aquell acte van ser empresonats.
0: Que fort! I això només per cantar?
1: Ja t'he dit que va ser molt dur. Molts van arriscar les seves vides per defensar-me. Alguns van fer-ho d'amagat des d'aquí i altres ho van fer públicament des de fora. Un d'aquests va ser precisament un músic que havia actuat aquí. El cèlebre violoncel·lista Pau Casals va arribar a reivindicar la nació catalana a les Nacions Unides.
2: One thing. I am a Catalan. Today... A province of Spain.
1: Pau Casals va ser un músic de prestigi mundial que va haver de viure a l'estranger durant la dictadura. A més de músic, va ser un gran humanista. Va lluitar per la pau a tot el món amb la seva música com a única arma. I a les Nacions Unides va recordar que Catalunya és una nació.
2: Catalonia has had the first parliament much before England.
1: Casals representa la voluntat de ser dels catalans i la seva vocació universal.
0: Però si això són senyeres, i què fa tota aquesta gent al carrer? Això ja no pot ser en temps de Franco.
1: És veritat, encara no fa un any que s'ha mort Franco i és la primera manifestació legal un 11 de setembre.
0: Que cansat això de ser català, eh? Sempre has de demanar que et deixin ser com ets.
1: Sí, però oi que paga la pena?
0: No em pensava que ens hagués costat tant arribar fins aquí. Però a totes les nacions els ha passat el mateix?
1: Dona, hi ha de tot. Més o menys totes hem tingut les nostres victòries i les nostres derrotes. Moments de glòria i de misèria. Però els catalans sempre heu tingut la tossuderia de conservar la meva ànima, de viure com a nació. Heu tingut l'orgull de conrear la meva llengua, el meu dret i la meva cultura.
0: Mira, allà hi ha Poblet!
1: Des de sempre ha vingut gent de tot arreu i en segueix venint i es van fent catalans. A totes aquestes persones que arriben i altres que ja fa temps que hi són, però encara no em coneixen prou, m'agradaria que els expliquessis el meu passat i el meu present. Només coneixent-me i vivint-hi m'estimaran i voldran que jo, Catalunya, tingui un futur. Sense saber el passat no es pot construir el futur. Si no sóc una nació, no seré res.
0: Ostres, ja no me'n recordava. Aquest pobre encara està esperant.
1: No pateixis, que ni se n'ha adonat.
0: Que per què som una nació? Mira, Catalunya té una història mil·lenària. Al segle X, un comte de Barcelona...
1: Soc una nació petita però potent, creadora de treball, de progrés, d'acolliment i de cultura. He tingut grans institucions com el Parlament més antic, com el llibre del Consolat de Mar, un codi de dret marítim copiat per mitja Europa. Tinc grans figures en tots els camps, humanistes, traumatòlegs, grans cardiòlegs, grans oftalmòlegs. Un moviment únic al món, el modernisme, amb figures mundialment tan atractives i genials com Antoni Gaudí. Dotada per la creació i el conreu de totes les arts, la pintura, l'escultura, la música, amb una cultura popular riquíssima i expressiva i en tots els camps de l'esport. Amb una gastronomia mediterrània, variada, suggerent. La meva capital és Barcelona, una ciutat plena d'història, de museus, de monuments per tot arreu, reconeguda per tothom com una de les ciutats més boniques del món. I del que estic particularment orgullosa és que tanta i tanta gent que m'arriba de tots els continents es troben de gust a casa meva i de mica en mica em van estimant i s'acaben fent catalans. Us invito a tots els que us sentiu orgullosos de mi, que m'estimeu i em defenseu, perquè vull ser un exemple, vull estar entre les nacions més avançades d'Europa, vull un futur ben ple. Voldria que tots i totes us fonguéssiu dintre meu en una abraçada de vida i de progrés.

0: Vermell.
1: Roig.
2: Grana.
0: Carmesí.
1: Clam.
0: Bram.
1: Crit.
0: Alarit.
2: Ràdio.
1: Tardo.
2: Vespre.
0: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Sarau.
1: Festa.
0: Empordà.
1: Xerinola.
2: Papallona.
0: Boliana.
2: Palometa.
1: Parpallol.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
4: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.
5: Tots sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.

0: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Tot sardana.

0: especial Diada.
1: Sentirás totes les sensacions del món.
2: I regala't il·lusions.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
2: Hola, sóc la Clàudia. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tiet s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix nega. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més bella.
1: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper embaladits. Adeu!
2: Adeu!

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt. Punt.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de protecció civil per consciència a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. La campanya Mireia Moreno posa el focus en l'autoprotecció.
3: Parlem de situacions com aiguats intensos o inundacions, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Fenòmens meteorològics cada cop més habituals, més extrems i més difícils de predir que poden succeir aquesta tardor. Per això, l'objectiu de la campanya és que la ciutadania sàpiga com actuar en aquests casos. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
4: La idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
3: I és que aquests fenòmens ràpids i canviants també poden canviar el moment d'enviar alertes, com ara un SLR, de manera que s'enviï durant l'emergència. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
5: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou no m'haig de posar en risc, si plou no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
3: 649 municipis catalans tenen a dia d'avui pla d'inundabilitat, més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i per tant l'han de revisar.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

Com tot procés cultural, col·lectiu i gradual, la data de l'aparició de la llengua catalana en documents escrits com a llengua romans diferenciada del llatí està sempre en permanent revisió. Ara se sap que el llibre més antic escrit íntegrament en català del qual es té notícia és una traducció del Liber Iudicum Visigòtic, conservat parcialment a la Seu d'Urgell i que va ser copiat entre el 1060 i el 1080, la segona meitat del segle XI. Això és un segle i mig abans que es copiessin les homilies d'Organyà, datades entre 1220 i 1230, el text que durant moltíssim temps s'havia considerat la primera fita a l'hora d'establir els orígens del català escrit.

0: Les primeres expressions escrites en català apareixen dins d'un període cronològic, que és el de la Catalunya incipient, o també anomenada la Proto-Catalunya, des del segle IX. Es tracta de mots dispersos i frases cada vegada més elaborades que formen part de textos majoritàriament en llatí i solen trobar-se en diplomes i en tipus de documents que no tenien una finalitat literària ni de creació de cultura. No s'ha de pensar que els escrivans que recorrien cada vegada més a l'ús de la llengua materna ho fessin per ignorància del llatí. Si els primers textos amb influència de la llengua romans o íntegrament en català han aparegut sobretot a les terres pirinenques, no és perquè els escrivans tinguessin dificultats per expressar-se en llatí. El bisbat de la Seu d'Urgell es mantenia un nivell cultural molt alt des de l'època visigoda. L'estudi de la distribució cronològica i geogràfica dels primers textos en català exigeix una metodologia molt rigorosa. El principal repte, sovint, és posar data als documents del català primigeni, fins i tot quan no porten la indicació expressa de quan van ser elaborats. Igualment important és tenir en compte si es tracta de documents originals o, com era molt habitual, còpies posteriors, perquè les pistes que donen sobre la formació del llenguatge no són les mateixes, lògicament, en un cas o en un altre. I, finalment, l'últim problema és identificar-ne els autors. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem de quan comença la llengua catalana. Esclar, tots al llarg de la nostra vida veiem les evolucions de la llengua, com es transforma, com els mitjans de comunicació o les influències d'altres llengües ajuden a transformar-la, però, esclar, en algun moment el català és català i el llatí era el llatí. I això, històricament, sempre s'havia dit, jo ho havia estudiat així, que eren les homilies d'Organyà. Ara sembla sé que no.
1: I qui no ha anat de molta gent que ens escolta, doncs, que ha passat per Organyà i ha anat a Organyà i ha mirat aquells papers i els ha acariciat com si fos, diguem, la cosa més estimada, no? Bé, doncs, el que ara ha sortit i del que parlem avui, aquesta possibilitat de que sigui més o menys 200 anys abans, home, això per un científic, per un investigador, per una persona de la llengua, per persones de la llengua com ho han fet, és una meravella. Però lliga una mica amb algun programa que vam fer de quan parlaven, i ells ho acaben de demostrar, de quan parlàvem de la importància del món visigòtic. És a dir, que des del segle V fins al segle IX, tots aquests segles que deixàvem de banda, que la cultura visigòtica és molt important. I aleshores tot
0: sí, amb el doctor Joan Santacana,
1: amb el doctor Joan Santacana, sí.
0: Parlar,
1: i aleshores, clar, per què? Perquè, com ell deia, és que les coses, els textos, parlen del que la gent viu cada dia, i cada dia viu que si les terres, que si els cultius, que si les guerres, que si els testaments, que si els ramats, que si el bestiar, que si el que sigui. Clar, tot això molt ho hem de trobar també amb textos oficials amb els quals hi hagi fidelitat, hi hagi lleialtat al món feudal que s'està creant. És a dir, totes aquestes característiques que explicarien aquesta recerca i aquesta descoberta amb el qual, no ser especialista ni molt menys de la llengua, em trec el barret i escoltaré i participaré en l'aspecte social que pugui. En l'aspecte lingüístic, lògicament, l'especialista, doncs, després d'haver-me treure el barret, l'escoltaré.
0: Doncs abans de treure's el barret, els hi vull presentar a una persona que hem tingut la sort de tenir altres vegades en el programa. És el doctor Jesús Alturo, catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica de la Universitat Autònoma, Creu de Sant Jordi de l'any 21 i coautor, com és bastant habitual amb la seva obra, al costat de Tània Alaix, del llibre Lletres que parlen, Viatge als orígens del català. Doctor Alturo, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Hem de parlar aquí en el programa, no parlem de màrqueting habitualment, però no és el tema que toquem més, és un tema interessant però no és el nostre tema. Però una cosa que sorprèn és que el llibre Lletres que parlen, Viatge als orígens del català, ha estat i continua sent un dels llibres més venuts amb no ficció a Catalunya. Això revela un interès, òbviament és un llibre acadèmic, vull dir, no, això és claríssim, un llibre d'investigació, i que un llibre d'investigació estigui entre els més venuts, fins i tot el més venut, Catalunya, realment pot ser xocant si no fos el país que tenim. Que, no sé com ho interpreta el doctor Altura, això. A part que estigui molt bé el llibre, que òbviament és el cas.
2: Doncs nosaltres estem molt contents de la rebuda que està tenint aquest llibre. De fet, hem procurat, efectivament, ser molt rigorosos en la metodologia aplicada, però al mateix temps també hem intentat de ser planers en l'explicació dels resultats assolits. I potser una mica ho hem aconseguit. Però, clar, també juguem amb l'avantatge que el nostre país és molt sensible al tema de la llengua, per molts motius, i naturalment estudiar l'origen de la nostra parla és un tema que interessa als especialistes, però també al poble català en general. I per tant també estem molt, molt contents de que se'ns hagi escoltat la nostra opinió, que és una mica és del tot nova respecte al que fins ara s'havia dit, i veiem que de moment està sent acceptat bastant bé.
1: Però Jesús, si la parla és l'expressió de l'esperit, lògicament és lògic que hi hagi aquest interès tan extraordinari. Volem saber el que diem de l'esperit d'on ens ve. Això té una certa lògica amb tots, no? No cal ser especialista per això, no?
2: Sí, efectivament. Diguem, nosaltres ja comencem el llibre amb una citació de Sèneca en la qual es diu que ningú no estima el seu país perquè sigui gran, sinó perquè és el seu. I el que defineix el país, el que és, com deia Prat de la Riba, l'ànima tangible dels pobles és la llengua. És l'ànima tangible. I és la llengua comuna que ens agermana com a membres d'una col·lectivitat que ve d'una tradició històrica determinada.
0: Lògicament, l'aparició d'una llengua és un fet rellevant i interessant per qualsevol persona que en parli aquesta llengua o no. Però no sé si aquesta passió pel naixement de la llengua passa als parlants de francès, de portuguès, d'alemany, o és una cosa més perquè s'explica per la nostra història política?
2: Jo crec que és una afecció general, diguem, estudiar els orígens, conèixer els orígens de la pròpia parla interessa una mica a tothom que tingui una mica de sensibilitat.
0: Òbviament.
2: I nosaltres no solament tenim sensibilitat, sinó que hem d'estar molt sensibles per les particulars circumstàncies en què hem de viure en la nostra pròpia llengua, que no sempre ha estat fàcil, ni és fàcil tampoc en l'actualitat.
0: Anem a parlar de la investigació i com és el procés. Com hem comentat, i a més és un tema molt conegut, durant molts i molts anys s'ha parlat de les homilies d'Organyà com la primera expressió escrita de la llengua catalana. Els documents que heu treballat són realment descobriments o és que no s'havia parat atenció? Perquè de vegades això passa, allò està allà a sobre i ningú se'l mira, i en canvi quan te'l comences a mirar te n'adones de coses, o no, o realment no has trobat el paper que ningú havia trobat fins aleshores.
2: No, diguem, no,

0: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
1: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

0: FM.
1: Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, a Matlleu Origen, amb les millors promocions. Així sí. En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: I parlant d'emocions.
1: 13.
2: Hi ha d'haver al nostre ensenyament les matèries d'ètica i ciutadania, filosofia, història de la filosofia i història i cultura de les religions. Norbert Bilbeny.

0: vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Bé, mira, a veure, una vegada més, molt bé, molt bé, molt bé. Felicitats per mi, eh? Primer són els de casa, no? Diguem-ho clar. Vinguen.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Vermell.
1: Roig.
2: Grana.
0: Carmesí.
1: Clam.
0: Bram.
1: Crit.
0: Alarit.
2: Ràdio.
1: Tardo.
2: Vespre.
3: Capvespre. Hora baixa.
0: Gresca.
3: Serau.
1: Festa.
3: Empordà.
1: Xerinola.
2: Papallona.
0: Boliana.
2: Palometa.
1: Parpallol.
4: Ràdio Vila-sacra.
0: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
5: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
6: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial.
8: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
10: Lo son desde pequeños Harry Potter, Nelson Mandela y Superman.
11: Cinéfilos.
12: No.
11: Superfluos.
10: Harry Potter, Nelson Mandela y Superman.
11: Gafosos.
12: Vaya tela.
11: Paso.
10: ¡Ay! ¡Ana!
13: Huérfanos.
10: ¡Ay, huérfanos!
14: Ens ho posen, sincerament, molt difícil.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Amazon le trae esa sensación de 5 estrellas a Pablo y a su nuevo plan de vida sana. Después de apuntarse a un gimnasio de élite que le dejó la cartera y los músculos en tensión, Pablo descubrió que en Amazon tenía todo lo que necesitaba por mucho menos de lo que imaginaba. Zapatillas deportivas, bañadores y auriculares resistentes al sudor, todos muy bien valorados. Que te den un buen masaje en esa cartera, que no da más de sí, Pablito. Los productos mejor valorados a precios increíbles. Descubre más en Amazon.
2: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.

0: Avancem junts.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a...

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.
2: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
3: I parlant d'emocions.
4: 35.
5: ¡Oh, este es el currupípimi!
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguen sinces.
7: Ha quedat clar?
8: Atenció.
9: Ai, ai, ai.

0: Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Oriol Serra.
1: Convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de dos mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i tres quarts de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
2: And here is my promise.
3: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
1: Promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
2: And here is my promise.
3: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
1: Promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.

0: Vermell.
1: Roig.
2: Grana.
0: Carmesí.
1: Clam.
0: Bram.
1: Crit.
0: Alarit.
2: Ràdio.
1: Tardo.
2: Vespre.
0: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Serau.
1: Festa.
0: Empordà.
1: Xerinola.
2: Papallona.
0: Boliana.
2: Palometa.
1: Parpallol.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
4: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.
5: Un viatge en el temps.
6: Ràdio Vila-sacra de l'Ala Empordà al món.
7: Vintena Festa de la Sardana.
8: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
9: A càrrec de la principal de les Escaules.
10: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Gironit.com.
3: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
2: Gironit.com.
3: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
2: Gironit.com.
3: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
2: Gironit.com.
4: És...
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Vine a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
7: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
6: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.
8: Una alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua. Inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.

0: I parlant d'emocions,
1: 73.
2: Benvinguts als que encara escolteu la ràdio a la ràdio. Sardanes a la vostra ràdio local.
3: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
1: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
4: La ràdio quan vulguis i des d'on vulguis. Els programes, les càpsules temàtiques, el temps i les notícies més destacades, i descarrega't gratuïtament la nostra aplicació per a dispositius mòbils, tant per Android com per iPhone.
5: Max Mix.
6: Uno.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Enganxa.
4: Cap de setmana memorable?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Vermell.
2: Roig. Grana.
1: Carmesí.
2: Clam.
1: Bram.
2: Crit.
1: Alarit.
2: Ràdio. Tardo. Vespre.
1: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Serau.
2: Festa.
1: Empordà.
2: Xerinola. Papallona.
1: Boliana.
2: Palometa. Parpallol.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
3: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
5: No t'ho perdis.
6: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.

0: més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.

0: No, no, clar.
1: Evolucionar ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill, així és de clar. Entens?
1: Evolucionar ja.

0: Ei, Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Una final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
0: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
2: Notaràs la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Fem Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
2: El programa de les matinades dels dissabtes a la una. Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
3: Au.
4: Mira que bé.
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
7: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, hola, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser-hi aquí amb un dia més amb tots vosaltres, amb les piles carregades per explicar molts llocs on fer visites, senderisme i viatges. Perquè aquesta és la finalitat dels Sendes, un programa que fem caminant però que passa volant en tan sols 25 minuts. Tot seguit us recordem els continguts del programa d'avui. Sumari i comencem. Fixeu-vos si és important el lloc al que anem ara mateix, que se'l considera una de les set meravelles de Catalunya. És a la Terra Alta, més en concret a la seva capital, Gandesa. Allà hi ha una joia del modernisme, el Celler Cooperatiu, ideat i erigit per César Martinell. La Marta Vallespí en fa visites guiades i explicarà alguns dels trets més interessants de l'edifici, del que conté i de la seva història. A l'Espai de Senderisme, segon capítol dedicat a l'Alta Ribagorça. Avui pugem fins a un poble abandonat, Montiverri, tot seguint els plafons explicatius de la seva Ruta de la Fauna. Tot això entre fonts, barrancs, bagues, prats i boscos de pi, de roure i de faig. Nova Zelanda, capítol número 3. La natura continua narrant aquest viatge fet recentment. En el dia d'avui ens apropem cap a la retallada costa sud-oest, les glaceres, els grans llacs i les altes muntanyes. Oi que us hem picat una mica la curiositat amb aquests continguts? Volem que descobriu amb nosaltres tots aquests indrets. Doncs vinga, seguiu amb nosaltres. Marxem. L'any 2007, Catalunya Ràdio i l'Organització de la Capital de la Cultura Catalana van engegar un concurs públic que, sota el suggeridor títol de Les Set Meravelles de Catalunya, pretenia triar els set edificis o conjunts arquitectònics més destacables del país. D'aquella votació feta un 30 de maig de 2007 en van sorgir reconegudes el Temple de la Sagrada Família de Barcelona, la Catedral de Girona, la Seu Vella de Lleida, el Conjunt Arqueològic de Tàrraco, el Centre Històric de Vic o l'Abadia de Sant Miquel de Cuixà. En portem 6. La setena meravella representant les Terres de l'Ebre va ser el Celler Cooperatiu de Gandesa. I avui parlem d'aquesta joia modernista a la capital de la Terra Alta. Mostra d'arquitectura industrial rural, triomf de la línia corbada sobre la recta, reialme de finestres d'arc de mig punt, de marcs de maó, d'arcs parabòlics o de volta catalana, i testimoni d'un temps i d'una dedicació, sobretot vitivinícola, a Gandesa. En parlem amb la Marta Vallespí, responsable d'enoturisme de la cooperativa, qui primer ens fa 5 cèntims de com s'hi fan les visites guiades en aquest espai.
1: Sobretot la visita guiada és un viatge al 1919 fins avui dia, descobrint l'arquitectura modernista, el paper de la dona en punts claus de la nostra història, com funciona una cooperativa i com s'elaborava i s'elabora el vi avui dia, que realment és el nostre producte estrella. Després tenim de la visita a elecció de tastos de vins, un, tres o vuit, o també maridatges especials. Uns que són amb els nostres millors vins, que són amb xocolata, o els tastos del vermut, perquè el vermut a casa nostra té una història molt especial, va ser un dels productes estrella per a poder sobreviure a la guerra. I aquesta visita va acompanyada amb unes tapetes per a fer una degustació.
0: El Celler Cooperatiu de Gandesa és el número 28 de l'Avinguda Catalunya d'aquesta localitat. Un preciós mosaic de rajoles vidrades, reproducció de l'original que va dissenyar el ceramista Xavier Nogués, ens dona la benvinguda. El recinte es distribueix a dia d'avui en tres grans àrees. El celler antic, el celler nou, erigit el 2002 i que plega l'activitat a dia d'avui, i finalment l'agrobotiga.
1: El celler modernista, que és on jo treballo, fem les visites guiades i lliures en degustacions de vi i oli, també fem maridatges especials, així com events extraordinaris, destacant sobretot la Festa del Vi, que és, la celebrem la primera setmana de novembre. El celler nou és avui dia on se processa el raïm per convertir-lo en vi i el seu següent embotellament. I a l'agrobotiga és l'espai destinat a la venda dels nostres productes, però també altres de quilòmetre zero per a potenciar el territori.
0: Nosaltres ens centrarem en el primer, en el celler modernista, que és bé cultural d'interès nacional. Ens remuntem a l'any 1919, quan, gràcies a la Mancomunitat de Catalunya i a l'impuls que va donar envers els sindicats i les cooperatives, els pagesos de Gandesa van deixar de treballar al camp cadascú per compte propi. 48 famílies, a partir d'aquell moment, van començar a fer pinya.
1: És on nosaltres vam veure la nostra solució, deixar de treballar individualment cada família per a treballar tots junts. La vam construir, la gent pagesa del poble, precisament 48 famílies, i aquí no teníem mà d'obra de fora especialitzada perquè no hi havia diners. Així que ho vam fer els propis socis, en un any. Se comença al febrer del 1909 i se va acabar al gener del 1920. Això de les 8 hores laborals no existia. I també perquè el més especial de la nostra història és el gran paper de la dona que ha tingut des de l'inici, durant i després, però sobretot des de l'inici, perquè construïen mà a mà, colze a colze amb els homes. No hi havia diferència. És més, les dones van construir molt més que no pas els homes, perquè els homes molts dels dies els hi tocava seguir anant al camp, perquè si el camp no el cuidés, doncs no tenia sentit en fer el celler, en fer la fàbrica del vi.
0: I així, en menys d'un any, el miracle. El celler cooperatiu va passar de ser un encàrrec de Josep Maria Serres, fundador del Sindicat de Cooperació Agrícola de Gandesa, a tota una realitat. César Martinell, deixeble de Gaudí, va ser l'arquitecte ideòleg de l'edifici, una construcció amb diverses particularitats respecte d'altres de l'època. Marta Vallespí.
1: Primer de tot, va construir de manera pionera l'arc parabòlic, però no de fusta. Nosaltres la fusta en aquest moment, degut a la Guerra Mundial, que havia encarit moltíssim, nosaltres no me la podíem permetre. Però realment això per a l'arquitecte va ser un repte, se les va enginyar per a deixar la fusta a un costat i construir aquests arcs parabòlics únicament amb maons. El maó és un dels materials més humils, més econòmics que ha pogut en construcció, però gràcies a l'utilització d'aquest maó doncs, va fer que el nostre edifici fos únic.
0: Una altra novetat que s'hi pot veure és la introducció de la volta catalana, no només com a funció estètica, també es va fer servir en llocs més funcionals, com són, per exemple, els dipòsits.
1: Això permet diverses coses, que tinguéssim una gran ventilació, que no se mos acumula ni massa gasos ni massa calor, però sobretot perquè aquesta volta catalana és un element arquitectònic que no necessita enforjaments, ni ferros, ni res per dintre. Simplement en la construcció dels maons pot suportar moltíssim pes, que és la capacitat de cada depòsit com a mínim, que són 30.000 litres, però serien més de 30.000 quilos que pot suportar.
0: I una altra de les novetats que va introduir Martinell al celler cooperatiu de Gandesa va ser fer-hi una teulada sense teules. La Marta Vallespí n'explica el motiu.
1: La nostra teulada és l'única dels edificis de Martinell que no té teules. I ells se les va estalviar pensant en que nosaltres havíem de treballar moltíssim. En el procés de fermentació se produeixen gasos i moltíssima calor, canvis tèrmics. Aquestes teules se podrien veure afectades i ell va decidir substituir-ho per una construcció que es va anomenar closca d'ou, que consisteix en agafar molta calç en una mica de morter i això permet aquesta diferència de canvis tèrmics i també per estalviar-se moltíssimes teules que en la llarga realment se podrien haver xafat.
0: Aquestes i altres particularitats fan del celler una de les grans joies del modernisme català. Aquesta és la distribució bàsica del recinte.
1: El nostre edifici se divideix en tres naus paral·leles i una en perpendicular i són zones diferenciades, des de la recepció del raïm, a la zona de les tres naus on tenim els depòsits aèris i també els depòsits subterranis, que són els trulls, i la zona de les premses. Les premses, la gran originalitat que té és que nosaltres a l'inici no teníem electricitat, tot era massa car, i les premses estan connectades per arribar fins als depòsits aèris i subterranis a través de raïms, com els que veuríem amb els trens. A través d'una força manual, una persona mateix la pot empènyer fins al depòsit, se prensava i directament ja anava cap al trull. Pues la premsa pot tornar fàcil cap al seu lloc.
0: Per veure les instal·lacions, el celler cooperatiu organitza visites guiades que tenen una durada aproximada de 45 minuts, on s'expliquen aspectes arquitectònics, el paper de la dona, com funciona una cooperativa i com s'elaborava i s'elabora a dia d'avui un vi. I els tastos i maridatges de vins, que són el producte estrella, però no pas l'únic. De fet, fins l'any 2002, part de les instal·lacions eren un molí per premsar les olives i fer oli, i part dels socis de la cooperativa elaboraven aquest or líquid. Per això, a la visita se'n fa també un tast.
1: Podem tastar els olis principals que tenim a la Terra Alta. tenim la nostra varietat principal d'oliva, l'Ampeltre, que ens dona un oli molt afruitat, madur, dolcet, com es pot recordar a una pebrina roja, un pimentó roig. I després també tenim l'arbequina, una mica més sensible a la nostra climatologia, perquè aquí el clima és una mica brusc, hi ha grans canvis climàtics, des de molt fred a molta calor i sempre vent, la gran comarca que sempre ens fa vent, i això a l'arbequina no li acaba d'agradar. Però aquests 50 i 60 anys cap aquí l'arbequina s'ha adaptat perfectament i l'arbequina ens dona un oli molt diferent del que estem més acostumats de manera més ancestral. L'oli d'arbequina és més herbaci, té uns tocs més piracínics, més abert, i això fa que ens recordo més a l'amargor, a la típica d'una gespa, d'una fulla de tomatera.
0: Actualment el celler cooperatiu de Gandesa segueix fent la seva funció, amb la força de prop de 150 socis productors, dels quals 93 són de raïm i la resta d'olives i ametlles. I alhora no deixa passar l'oportunitat de mostrar-se a través d'aquestes visites guiades. Informeu-vos a la www.coopgandesa.com, dues os, i submergiu-vos en aquest espai, una de les joies del modernisme i una de les 7 meravelles de Catalunya.

0: Sendes.
1: I ja sabeu que arriba el temps del senderisme, arriba el temps de fer una caminada, una proposta, en aquest cas una segona part, un segon episodi d'un cicle que vam començar precisament la setmana passada. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Dèiem, segona part, no? No és ben bé la continuació de la ruta, però sí que és una ruta molt propera a la que vam fer a la comarca de l'Alta Ribagorça la setmana passada.
2: Ah, això mateix. Dèiem que fa un parell d'anys havíem fet una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. En aquella ocasió vam pujar al Tossal de Miravet, vam fer una passejada fins a les runes del Monestir de la Baix, una altra, dues, i ens vam enfilar també a la Collada de Santes Creus i baixar a visitar l'Ermita del Remei. Doncs bé, en aquest cas estem parlant d'un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. La primera la vam proposar la setmana passada per anar a descobrir el barranc de Viu de Llevata amb diversos salts i coves, i avui farem una matinal per anar a un petit poble abandonat seguint la ruta de la fauna de Montiverri. És un itinerari en forma de nou que surt de la Font de la Mena i que combina un tram de Soleil pel barranc de Montiverri amb un tram per la Baga de Montiverri amb trossos de prats de dall, envoltats de faig, roure i pineda. És una ruta senyalitzada amb pals de fusta amb la petjada d'un gall fer, i es diu la ruta de la fauna de Montiverri perquè al llarg de tot el camí hi ha tot de plafons interpretatius amb informació de la fauna local. En trobem de geneta, esquirol, teixó, senglar, guineu, etc., junt amb rèpliques de rastre

0: La carretera amunt, encara no un centenar de metres, fins a la palanca de Montiverri, que ens permet creuar el marge esquerre del riuet del convent. Ens posem en una pineda adulta de repoblació de Pi Roig i de seguida comencem a pujar suau per anar a fer la volta a l'extrem d'un serrat on tenim vistes sobre la cua de l'embassament d'Escales. El camí va girant fins a posar-se al solell del barranc de Montiverri i de pineda passem a Alzina i Matollar a baix, en terreny calcari, amb algun tram que encara conserva l'antic empedrat i amb marges de pedra seca. Més amunt sortim del bosc, creuem el barranc i ens tornem a posar a l'obaga, ara més frondosa i humida, combinada entre pi i roure, i on comencem a trobar plafons explicatius de la fauna local. No gaire enllà arribem en un trencall i per la dreta girem a sud i acabem de pujar fins a sortir en uns prats oberts a tocar de Casós, alçada màxima de l'itinerari. Casós és un caseriu abandonat pertanyent a Montiverri, amb alguns edificis annexos al voltant d'un pati i també amb una font i abeurador per al bestiar, i on tenim unes vistes esplèndides. Cap a sud ens tanca la vista la fallada de Malpàs, cap a ponent tenim vistes sobre la Serra del Sis i cap a nord tenim cap al massís de la Maladeta. Aquí el que fem és de Casós agafem cap a llevant una pista que planejant ens du per un preciós bosc de pi, roure i faig a sortir sobre el poblet deshabitat de Montiverri. I acabem d'arribar baixant pel tros de la font, entre tanques de pedra de finques de pastura, fins a desembocar a les runes de l'església de Sant Llorenç, potser l'edifici més sencer del poble, en total 3 o 4 casalicis enrunats pertanyents al terme municipal del Pont de Suert. Antigament s'hi conreuava sègol, ordi i llegums i s'hi criaven ovelles i històricament es considerava una granja del monestir de Santa Maria de la Baix. Actualment, però, està tot perdut i engolit per la vegetació, però s'intueix encara l'abundor passada, sobretot pels camps de pastura dels voltants i per l'abundor d'aigua. Bé, el que fem és sortim de Montiverri per un camí entre tanques de pedra envoltats de prats de dall que ens mena a entrar de nou al bosc. Tornem a trobar d'altres plafons de fauna i comencem a baixar fins a trobar el trencall que l'anada havíem agafat per pujar a Casós. Ara, cap avall, per entre pineda, anem a creuar el barranc de Montiverri, passar al solell i girar per posar-nos de nou a l'obaga del riuet del convent, creuar la palanca de Montiverri i arribar a la Font de la Mena, on tenim el cotxe.
1: Doncs aquesta és la proposta d'avui, que com sempre té la seva fitxa tècnica, i la comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 6,4 quilòmetres.
1: Poca cosa, i interpreto que també el desnivell no serà gran cosa,
0: no, oi? No massa. 335 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 3 horetes, xinoxano, per poder contemplar el poble, més Casós, i també els plafons de la fauna local.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: No més que 1/5, perquè no deixa de ser una matinal amable i senzilla.
1: M'agrada molt aquest concepte d'amable, matinal amable, aquest adjectiu. Referències a internet, vinga.
0: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Ruta de la Fauna de Montiverri, així de senzill, d'un usuari, diguem-ne, oficial, que és Turisme Alta Ribagorça.
1: Molt bé, doncs, Xavi, gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Sendes.
3: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs tercera entrega dedicada a les nostres antípodes. Seguim avançant i si fins ara havíem vist paisatges espectaculars a l'illa nord i al nord de l'illa sud, a poc anem apropant-nos a la teca principal. Entre parcs nacionals farcits de platges d'aigua verd turquesa, rius, engorjats i una de les 10 millors carreteres panoràmiques de tot el món, poc a poc l'Anna i la seva família arriben als Alps Meridionals, la immensa serralada que és l'espina dorsal de l'illa sud de Nova Zelanda. Llocs d'una gran bellesa que ens continua explicant l'Anna, com no, els quaderns del viatger.

0: el dia següent vam dedicar tot el dia a visitar el Parc Nacional Abel Tasman. Per visitar-lo, esclar, allà no hi ha carreteres. Què vam agafar? Un water taxi. Ens vam pujar amb un water taxi i ens va fer tota la ruta per la costa, des de Marajau fins a Totaranui. I després, quan vam arribar al capdamunt, vam baixar fins a Bark Bay. Aquí a Bark Bay vam baixar i vam fer una ruta de senderisme fins a una altra platja, Anchorage Bay. Aquí ens va recollir una altra vegada el water taxi i ens va tornar a portar a Kaiteriteri. Tot són platges verges, tot són platges que no hi ha infraestructura, només sí que hi ha una ruta de senderisme de diversos dies que va per aquesta costa, i aquests barcos que te van fent les parades i la visita, i tu pots fer tros a peu, tros amb el vaixell, i pots anar pujant i baixant. Com a curiositat, hi ha un lloc que, si la marea és baixa, pots passar per un banc de sorra. Si la marea és alta, has de fer la volta per tota la costa i fer un parell o tres de quilòmetres més de caminar. De Kaiteriteri, després ja anem cap a Hokitika. Aquest és un dia també de bastants quilòmetres. Vam passar per plantacions de kiwi, que no havíem vist fins aquell dia, i després vam anar paral·lels a un riu, el riu Buller. Hi havia com també un engorjat i vas anar fent carretera per aquesta zona. Un cop vam arribar per la costa oest, vam fer també una carretera panoràmica de la costa, que és la Great Coast Road, que és una de les 10 millors carreteres costeres del món, segons l'Onely Planet. Hi ha un faro pel Cabo Foldwing i veus costa. I després allà al cantó hi ha la Tauranga Bay, que és també una badia, que hi ha foques i lleons marins. Hi ha un mirador, que hi ha unes pedres que estan allà, i és el primer lloc que vam veure aquest tipus d'animals. Els veus de lluny i tampoc n'hi havia molts, però bueno, fa gràcia veure'ls, sí. Abans d'arribar a Hokitika vam fer la parada als Pancake Rocks, que és un lloc molt turístic, que són unes formacions rocoses que són, es diuen pancakes perquè semblen això, pancakes que els haguessin posat uns a sobre l'altre. I és bo de veure perquè la vista és molt bonica i aquestes formacions són molt originals. I això dels Pancake Rocks, que era a Punakaiki. Aquí a Hokitika és un poble petitó que aquí treballa molt el jade, el jade. I Hokitika, el més bonic que té és una gorga, que es diu Hokitika Gorg, que està a uns 30 minuts de cotxe, que és una gorga que té un color blau d'aquests turqueses tan bonics, de fondo les muntanyes, i després ja van marxar cap a la zona de les glaceres. Ja tirant a baix per la costa, entres ja una mica cap a dintre i arribes a la zona de muntanya i glaceres. El primer glaciar que et trobes és el Frank Joseph. Aquí també hi ha diverses rutes de senderisme. Nosaltres vam fer la del Flox Glacier Viewpoint. Hi ha alguna que poder t'apropes més, però últimament, degut al retrocés de les glaceres, tanquen a vegades rutes perquè hi ha perill de despreniments, té un parell de miradors, però quedes molt lluny. Després ja vas tirant avall i arribes a l'altre, el Fox Glacier. Aquí hi ha un llac que és molt famós, que és el llac Matheson, que té unes vistes del Mont Tasman i el Mont Cook que queden reflexades a la seva aigua quan està tranquil·la. Hi ha un punt que es diu The View of the Views, que és unes vistes espectaculars. Si tens sort que l'aigua està quieta, queda tot molt ben reflescat. Si no, també es veu la vista i també és molt bonic. Aquí continua havent-hi com vegetació subtropical. I és l'únic lloc del món que passes de vegetació subtropical a glacera. Això no hi és el lloc més del món. L'endemà, al matí, ens en vam anar a fer ruta de senderisme, també algun altre mirador del glaciar Fox, i aquí després va ser com vam fer el vol amb l'helicòpter, que vam dir que tot estava molt lluny, i amb l'helicòpter, i va ser una experiència increïble i totalment recomanable. A l'helicòpter te sobrevola el glaciar Fox, el glaciar Frank Joseph, i després te porta a prop del Mont Cook i del Mont Tasman. Fas un snow landing, que es diu, aterra allà la neu, baixes i pots fer fotos, i després continues la ruta. Nosaltres vam agafar el vol d'uns, no sé si eren 35, 40 minuts, i realment va ser de lo millor de lo millor. El canvi eren uns 220 euros per persona, això, uns 30-35 minuts. Realment, no m'arreca, la veritat és que val molt i molt la pena.
1: Doncs fins aquí hem arribat. Ens acomiadem de tots vosaltres, però no per massa temps. Tornem la setmana vinent a la vostra ràdio local amb tres nous continguts, entre ells un reportatge pel nucli antic de Ripoll. Som l'Andreu Ortega al control de so, en Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.
2: La nit. A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Llibretes, motxilles, escriptura, material de dibuix. I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.

0: Vermell.
1: Roig.
2: Grana.
0: Carmesí.
1: Clam.
0: Bram.
1: Crit.
0: Alarit.
2: Ràdio.
1: Tardo.
2: Vespre.
0: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Sarau.
1: Festa.
0: Empordà.
1: Xerinola.
2: Papallona.
0: Boliana.
2: Palometa.
1: Parpallol.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
4: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.
5: I parlant d'emocions.
0: 48.
6: Va, anem a fer l'animal.
7: Va, sí...
8: Bueno...
9: ¿Qué pasa?
10: No ho sé.
11: Coses del director. Ahora avisamos a un técnico.
9: No cal. Escolteu, no cal.
6: Hola, Joan.
12: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
12: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Hola, Joan.
0: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon y Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria, la teva floristeria.
4: Informació sí, menjar-me el coco no cal. Gràcies.
5: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
6: Tens, trans, techno, house, remember, a Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

Good.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: El temps d'estí em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja.
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Gent que és feliç fent feliços els altres.
1: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Sentim la cultura.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: Compartim emocions. Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
4: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
5: Tant si es vol com si no es vol.
3: 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
7: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
8: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: people even...
1: Urbans, healthies y saborosos. Mol wow y mol receptes wow. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bien.

0: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
1: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
2: Jo sóc el detectiu Conan.
3: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
4: I tu, vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
2: Ei, què dius? Què aporta de nou?
1: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-hi? Està al polígon Empordà.

0: Vermell.
1: Roig.
2: Grano.
0: Carmesí.
1: Clam.
0: Bram.
1: Crit.
0: Alarit.
2: Ràdio.
1: Tardo.
2: Vespre.
0: Capvespre. Hora baixa. Gresca. Sarau.
1: Festa.
0: Empordà.
1: Xerinola.
2: Papallona.
0: Boliana.
2: Palometa.
1: Parpallol.
3: Ràdio Vila-sac.
0: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
4: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.

la vida no és fàcil. Ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i en nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Bona nit.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Sobre el paper, tot m'està bé.
3: Però per sentir Ràdio Vila-sacra i res més a dir.
4: Moments d'òpera.
0: Els dijous a la una de la matinada.

0: Lacra.
1: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.

0: Avancem junts.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: A veure, jo trucava, però jo tinc molt clar que si tots ens ajuntéssim, féssim una Catalunya independent d'esquerres, les coses anirien molt més bé. Això és el que tinc clar jo. Si el que ens mana anés una mica diferent, la gent també ens construiríem diferent. Bé, aquesta és la meva opinió. Gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. 20a Festa de la Sardana.
5: Dimecres 16 de setembre de 2026. A les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
3: A càrrec de la principal de les Escaules.
6: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
3: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
11: Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat.
12: Que sí, que sí.
11: Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre?
12: Que sí, que sí.
11: Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Servei de Socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega amb patufet, que diuen l'han vist per la panxa del bou, on no hi neva ni plou, es posi en contacte urgent amb els seus pares, que estan molt preocupats, perquè ha deixat l'habitació feta un cromo. I tampoc s'ha preocupat d'anar a buscar el pa i els cigrons es refreden a taula.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 972511268.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració, la fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, parc de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.
3: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
5: Radio Vila Sacra.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Jo estic molt contenta de que ho facin aquestes coses, perquè nosaltres tenim l'educació, que això també ha de deixar-m'ho estar, no? Però vull dir, si van fent això, millor, home, això ens convé. Va, 25, un èxit, de veritat. Estic molt contenta. Així, quan més serem, més riurem. Molt de gust i moltes gràcies d'escoltar-me.
3: Confirmat.
4: Original?
5: Sí.
4: Única?
5: Sí.
4: Creativa?
5: Sí.
4: Entenedora?
5: Sí.
4: Divertida?
5: I tant.
4: Intel·ligent?
5: Molt.
4: Innovadora?
6: La principal.
7: A més...
8: sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
9: Sí. Ah, quina sort.
10: Un espai de 5 estrelles.

0: hyvää niin.
1: WhatsApp.
2: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, doncs dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent.
3: En el 6-7 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Catalunya ha viscut un estiu sufocant. Les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat, per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
5: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
4: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura? Perquè ens fem una idea.
5: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no? En països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes, doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la

0: pèrdua, no?, de masses glaciars als Pirineus, o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat, doncs, de la roca, i com afectarà això, doncs, als milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
1: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
0: Els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic, i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació, perquè doncs no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, a l'acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència i tu també, Maria, estareu d'acord amb mi que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva, o fins i tot d'un aire condicionat, que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris, i això ho hem de tenir en compte.
1: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona, i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
0: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius seran cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any, i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no?, que actua com un reservori d'energia, i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no?, rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no?, perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important i potser més indirecte, i el que molts cops la gent o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
1: L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
0: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar-me les notícies, però és que, clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya, sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de, diguem, de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0.2 graus cada dècada, no?, respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
1: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
0: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari dels 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes. Doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes. Com ho diria? No ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és decréixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviar en petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones. Les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment han d'apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
1: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
0: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Vermell,
4: roig,
5: grana,
3: carmesí,
4: clam,
3: bram,
4: crit,
3: alarit,
4: ràdio,
5: tardo,
4: vespre,
3: capvespre, hora baixa, gresca, sarau,
4: festa,
3: Empordà,
4: xerinola,
5: papallona,
3: boliana,
4: palometa,
5: parpallol.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya.
6: Que passeu tots una molt bona Diada Nacional de Catalunya.

0: alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: Bona nit.
2: Ay, viva Dios, estos son muy locos. Que no, hombre, que no reímos. Y punto, así de claro.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada amb mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
3: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.cat.

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Home!
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: curs escolar ha començat amb una vaga de docents defensant recursos per a l'educació pública. L'educació és la base d'una societat. Els infants d'avui seran els qui decideixin el món de demà. I si l'educació és la base de tot, aleshores vol dir que tot educa. Eduquen els centres educatius i el personal docent de la manera més formal. I la resta de la societat ho fem des de la informalitat. Amb els nostres gestos, les nostres paraules i la manera amb què ens tractem els uns als altres. I aquí és on hi entren també els castells. Quan d'adolescent comences a formar part d'una colla castellera, tothom qui la forma pot convertir-se en el teu referent, igual que ho fan els adults de casa o els mestres i professors dins l'aula. Jo hi vaig aprendre a cuidar els petits, a respectar i escoltar la gent gran i a tractar qualsevol persona per igual independentment del seu origen, la seva edat o la seva mida. I sobretot, que quan vols una cosa pots trigar molts anys a aconseguir-ho, però mai has de llançar la tovallola. Si li donem el tom a la història, vol dir que quan som adults en una colla castellera ens podem convertir en els referents dels qui han de venir. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Bon dia i bona hora. Com esteu?
1: Pues molt bé, que han començat les classes, estem superbé. La veritat és que suport total a la vaga, perquè el que fan els docents amb pocs recursos, aules a 40 graus, és un autèntic miracle, així que...
0: Que s'hi posin els que es queixen i els que decideixen, a veure què
1: hi faria. El Penedès ha començat bastant accidentat, el curs, és a dir, perquè entre la vaga...
0: Tenim l'alba aquí de miracle.
1: I també els aiguats, doncs, de moment, això, accidentat, però bé, bé, amb ganes que comenci el curs, també.
0: Poca pluja, no, de moment?
1: De moment, poca pluja, sí. No tenia clar si estaria aquí, però hi som.
0: Anem a parlar dels castells, perquè aquest cap de setmana divendres, dissabte i diumenge. Divendres, dissabte i diumenge i dijous a la nit, també.
1: Sí, anava a dir, potser aquesta, la gent escoltarà aquest programa quan això ja hagi passat i anem a fer allò de les pitonisses, que és com, avui a la diada del 10 de setembre, la colla vella, és possible que hagi fet com a gama extra el Pilar de 8 en folre i manilles. Jo començaria per aquí, apostant fortament per això, algun castell bàsic de nou, i després començarà a passar una cosa a Valls, que jo crec que ja fa unes hores que està passant, que és el rumor aquell de els altres el faran el dos net, saps? I això començarà a passar d'una banda a l'altra i veurem fins a quin punt això acaba passant.
0: Sufler, no?
1: Sí, acaba passant.
0: També és tan ric aquest debat, no?, de... Perquè, més, sempre són els altres que diuen... Que
1: els altres, segur que hi van.
0: No? Bueno, anem a ordenar una mica això. Diada nacional a la plaça del Blat a les 8 del vespre. Dèiem la...
1: Colla vella, si hagués d'apostar per un gama extra, jo de 100% apostaria per Pilar de 8. No descarto gens el 4 de 9 en Folre i Pilar. Crec que ara que ja el tornen a tenir assíduament, crec que és un dia per tornar-lo a fer. I deixo aquí en stand-by lo del 2 net, perquè sí que sé que hi ha proves de 2 de 9 i, per tant, em sembla que si això ha de ser com a mínim una aposta de cada concurs, dos de 8 estaria bé fer abans.
0: Correcte. I joves de Valls, Alba?
2: Doncs jo crec que 3 i 4 de 9 en folre. Ho parlàvem abans. La torre neta no sé si haurà de sortir com a cartes, però crec que abans el 4 net, segons veus i fons que m'han arribat, potser sí que abans que la torre de 9 en folre manilles pel tema també d'arrossegar camises.
1: Sí, és que és un dia estrany d'arrossegar
0: sí.
1: gent,
0: eh?
1: Jo no tinc clar
0: és
1: que...
0: És molt imprevisible. I clar, aquest any, caient l'11 en divendres, que et pots fer un pont bastant guapo...
2: Xulo.
0: Bueno,
1: no serà veurem. Fàcil. No serà fàcil ser gent.
0: Però, bueno, clar, al final són castells que tampoc et requereixen mobilitzar tota la colla, i en paral·lel passarà aquella cosa dels yonquis, dels castells que hauran de triar estar a un lloc o a l'altre.
1: Oh!
0: Perquè moltes de les colles de Tarragona, si no totes, ara no tinc
1: sí,
0: la quadrilla plena, fan assaig al especial el dia 10 a la nit. I ni el Serrallo no l'ha convocat al seu local, l'ha convocat al Pla de la Seu.
1: Correcte.
0: Per què?
1: Perquè vol fer el 2 de 8 en folre i llavors han posat clarament la imatge, assaig especial. Jo crec que faran 3 proves de només aquest castell i la resta de castells, com que ja els han fet tant, no?
0: Ja està.
1: Ja està.
2: Ja vindrà.
0: No, no, és fort, eh? Vull dir, ho estem dient així a la ligera, però el Serrallo ha passat de carregar el 3 de 8 l'any passat a plantejar-se una tripleta amb 3 castells de 8, un d'ells en folre. Per tant, dia gros a Tarragona, això pot passar l'endemà, com dèiem, a la Diada Nacional, en la seva versió Tarragona, que és entre les 11 i les 12, no tenim molt clara l'hora d'inici.
2: Sí.
0: Les 4 colles de la ciutat, amb el Serrallo, que ha fet aquesta clara aposta, no? Ells ho diuen com l'objectiu més ambiciós.
1: Sí.
0: Però si els hi surt bé, doncs pot ser una carta que els hi entri per...
1: És veritat que jo crec que tot ve una mica de Cambrils i les bones sensacions que, de la prova que van fer, al final de l'assiduetat que han tingut amb el 2 de 7, i que s'hi està posant bé. És veritat que especialment la Torre és un castell que quan tens el tens, no? I l'11 de setembre potser és un escenari prou tranquil, no? Com per poder-li donar cova.
0: Que una mica d'estratègia que també plantegen Xiquets de Tarragona amb aquesta diada, eh? O sigui, dins de la tècnica hi ha com aquesta necessitat d'estrenar el 5 de 8 abans de Santa Tecla, i si pot ser, si pot arribar l'11 de setembre, doncs és com una feina que ja es donen per feta, no? Per
2: més després poder... I...
0: Després poder a Santa Tecla realment anar a estrenar el 3 de 9, que és l'objectiu de la colla.
1: Clar, si arriba fantàstic, si no, jo no descarto tornar a veure 4 de 9 en folre, perquè evidentment crec que és un castell que li han agafat la confiança, que volen rodar moltíssim, que els hi està donant el bagatge per quan pugui arribar el 3 de 9 en folre, i paral·lelament sempre tenen aquest 7 de 8, que és la seva carta comodí, que els està donant, pues, això, molt de joc.
0: L'alegria de la casa.
1: Exacte.
0: Jo a Tarragona, que després de Sant Fèlix i
1: crec que hi ha un punt de ressaca vacacional, sí, encara, i que segurament si no haguéssim fet una pausa tan grossa, si no hagués estat, no, potser tan gros el Sant Fèlix, potser haguessin tornat una mica abans fins i tot a la feina amb aquesta pausa. Jo crec que l'ideal és fer els dos castells de nou bàsic, especialment el 4 de 9 en folre, per l'objectiu de 4 de 10. Jo apostaria per 4 de 8 amb l'agulla, perquè també han anunciat que el seu objectiu clar de cara al primer diumenge o Santa Tecla pot ser el 4 de 9 en folre i l'agulla, i Pilar de 7 també, per seguir aquest rodatge.
0: Perquè més... Bueno, com el 5 i el 2 són castells que es plantegen ja més de descarregar-los a l'assaig i deixar aquesta feina feta, doncs segurament és això el que li veurem a la jove. I Sant Pere i Sant Pau, que té aquesta gamma de 8 i mig, que ells fàcilment poden convocar la seva gent i tornar-hi.
1: Sí, jo crec que és un dia per repetir o 1 o 2, o 5 de 8 o 4 de 8 amb l'agulla. Veurem quins els dos. Crec que el 2 de 8 se'l guarden claríssimament. En aquest cas estan fent com l'estratègia contrària, no? Se'l guarden per Santa Tecla, per així poder juntar aquests 3 castells de 8 i mig, però que de ben segur amb el que tenen és ja una actuació de base molt, molt bona.
0: També és veritat que Sant Pere i Sant Pau, en el cas del 2, sí que els altres castells els té molt més rodats, però el cas del 2 els hi falta aquest 2 de 7 amb totes les peces, que segurament ja han trobat, però encara han de posar una mica a prova, com a ells els agrada aquest d'això quirúrgic. I a la tarda, és que clar, vull dir, aviam, és pont per la gent normal, però si tu ets casteller, tens una feinada que, bueno, has de demanar festa i tot, saps?
1: Sí, sí, o nosaltres, per exemple.
0: Ja, bueno, el nostre ja és que és
2: ja,
0: la jutjat de guàrdia.
2: No, passa res.
0: Sorteig de l'ordre d'actuació del concurs.
1: Efectivament, doncs, a més, es celebra de manera excepcional al Vendrell, serà l'Auditori Pau Casals, i allà jo crec que, vulguis o no, és un dia important per veure com poden anar les estratègies. Ha canviat una mica la formulació, especialment de l'ordre de diumenge, menja, ha passat a tancar l'ordre d'actuació una colla gran. Vale? Això vol dir que el concurs es pot acabar de la manera més èpica, si escrivim un guió d'aquests de pel·lícula. Per tant, haurem de veure quin és aquest ordre que acaba donant, sobretot, el concurs de diumenge.
0: Ara ens has fet molt de hype, eh? Aina,
1: sí, tu. És el meu fort.
0: Us diria que us dono festa el dissabte, però tenim l'aniversari del centenari dels Xiquets de Tarragona, per tant,
1: no
0: fem festa dissabte i passem ja a diumenge.

0: M'agrada aquesta cançó, eh?
1: La felicitat del policlín m'ha semblat meravellosa, perquè la gent potser ho sap o potser no, però són els nostres punts de trobada. On ets, els policlins? A vegades li canviem el nom, també t'ho dic, policlics.
0: Això ho fas tu?
1: Sí, ho faig, és veritat.
0: Bueno, però bueno, nosaltres l'entenem i ja està. Tot això anava perquè anem cap a Altafulla, on és la festa major petita, no és que ho diguem nosaltres, és que ho diuen ells, no us penseu, som uns faltons. Serà diumenge a la tarda a 6 a la plaça del Pou, i allà s'hi trobaran la colla Joves, els Xiquets de Reus i els Castellers d'Altafulla. Les Joves a vegades es deixen anar, eh?
1: Sí, anava a dir, és el dia que, si no han fet el 2 de 8, el fan segur. I si l'han fet, potser també el tornen a fer, vale? Perquè jo crec que també necessiten aquest rodatge, sí, obligatori. Per poc que siguin gent, a mi em sembla un dia més fàcil de ser gent, quasi, que el 10 d'això, tot i que sigui a casa. Per tant, jo no descarto Pilar de 8, tampoc. Mm-hmm. Crec que és un lloc que els agrada, que s'hi senten còmodes, que a més ja hi van fer història, aquest, no?
0: Aquesta narrativa, sí, eh? La plaça del Pou amb el Pilar de 8.
1: I crec que els hi faria, per poc que puguin, i aniran.
0: Xiquet de Reus, allà està triomfant l'amor i, per tant, l'assistència.
1: Bueno, tres casaments, per tant, els que quedin faran el que puguin. Jo auguro Castells de Set que voldrà dir que els casaments han estat un èxit absolut.
0: Clarament, hi ha gent que ha hagut de triar quin casament anar.
1: No, clar,
0: perquè,
1: tres.
2: Home, és que tres.
0: Amb una colla.
1: Molt de mare.
0: Haurem de parlar amb Xiquets de Reus, a veure com s'ho fan. Jo crec que és la colla amb més ràtio de casaments.
1: Mira.
0: Els hi podem donar aquest títol quan fem els premis de la temporada.
1: Vale. És que s'haurien de fer aquest tipus de premis i no vaig de bromes, eh?
0: No s'està fent, bueno, no s'està aprofitant aquesta oportunitat. Castellers d'Altafulla, Castells de Set, i crec que poca cosa més, perquè, bueno, necessiten trobar-se en aquesta gamma.
1: Sí,
0: i
1: ja van fer el 3 de 7 amb l'Agulla, no sé si és el dia fins i tot de poder-lo repetir, però evidentment jo crec que repetir 3 i 4 de 7 seria allò que diem, el que buscaran sobretot.
0: Mm-hmm. I ara sí, passem a obrir la paradeta del nostre estimat xavi.

0: ens animem soles.
1: La Sílvia està ballant més que nosaltres, és a dir, però...
2: Bueno, ja estem en aquell punt de la temporada que la Figuereta val més pel que no explica que pel que explica.
0: Sí, la veritat és que sí, claríssimament sí.
2: Perquè s'està regalant tothom a les xarxes socials i nosaltres ens hem de retenir.
0: Correcte.
2: Saps? Tampoc
0: correcte.
2: No volem avivar el foc.
0: Sí, que podríem, eh?
2: Podríem.
0: Provocar un incendi, no, però no cal.
2: No, no és
0: cal.
2: El nostre estil. Així que hem decidit parlar de la tendència que està ara a les nostres places, sí. I no castelleres, que és farmejar aura.

0: No sé si és un regal això que us porto, però... Bueno, vam estar parlant de lo de les batalles de farmejar aura. Hi ha colles que s'han animat. He vist alguns vídeos que preferiria no haver vist, també us ho dic. Així que el que he fet bàsicament és com podem detectar personatges i donar-los una puntuació en funció de certes coses, no?, que desprenen aquesta aura, no?, aquest... bueno, ja ho sabeu, aquesta estela. Anem a la primera
1: coses
0: ronda.
1: Coses fortes avui, eh? Sí. És que a més, jo crec que aniràs dient coses i et vindrà la imatge d'aquí.
2: De la persona.
1: Sí, la persona.
2: Sí. Avui no portem targetetes, sí, però...
0: Primera ronda, vinga. El típic que arriba, o la típica que arriba a plaça amb la camisa posada, obert, això sí, hi ha més botons descordats que acordats, ulleres de sol, pantalons blancs, faixa sota el braç i crocs. Això, per mi, 20 punts, val? Si les crocs porten pins de la colla, més 20. És que em sembla tan cuqui, tan meravellós, tan... Bueno, més 20 punts d'aura, això.
1: És que més,
2: i la si són del color de la camisa ja... 30.
1: Bueno, 30. És que, a més, la gent que arriba sense motxilla a plaça...
2: Home...
1: És de dir... Jo tinc algú que em guarda les coses. Sí, tinc, sí, alguna cosa a prop, és... tinc... M'han deixat aquí...
2: Jo sóc
1: aquí
2: la típica que rebo les claus del cotxe de tothom.
1: Clar,
2: perquè bueno, ningú...
0: Per això no farmeja
1: aura. Això no farmeja aura.
2: Perquè no, menys 20 punts jo.
1: Rebre les claus vol dir que després t'has de quedar repartint-les totes, eh, Alba seva.
0: Ja, no, jo seria la típica que marxaria amb 20 claus a casa.
2: Sí, també no, segur, segur.
0: Ai. Ai. Bueno, després, una altra és... tu entres a plaça, però a més passes pel costat d'una altra colla sense saludar. És a dir, ja desprens una sensació de superioritat fora de lo normal.
1: És com, avui no necessito que m'ajudis, per tant, no dedico, sí, ni dos segons a...
0: Ni cap esforç.
1: A fer, ei, què tal?
0: Correcte.
1: Bueno.
0: Com que a mi m'agrada pensar que nosaltres desprenem una mica d'aura,
1: sí,
0: vols dir? He posat també saludar absolutament a tothom, que és l'extrem contrari. Saps? Perquè és una cosa que nosaltres fem molt.
2: Jo estava pensant, de moment tinc menys 40 punts, perquè...
0: Per això, he posat aquesta per arreglar-nos a nosaltres i no quedar-nos en negatiu.
1: A l'Aina i al Carles els hi costa com mitja hora travessar la plaça de la Vila. Vull dir, aquest és el...
2: Bueno, m'ho crec,
1: el nivell.
0: Va, passem a la segona ronda, val?

0: dite.
1: Ja, no, no.
0: Fet.
1: Sí. És el primer que diu, això cau, i efectivament cau, saps? Aquesta gent que va de pitonissa per la vida.
2: Però
1: i,
2: ho fan
1: però,
2: bé.
1: Però ho fan bé? Bueno, pues sí, se li ha de donar una puntuació, perquè això... Aquí ja se sap. 300 d'aures, sí. Allò típic que comença el castell, no saben si tirar amunt, avall, aquella típica discussió, i el típic que diu, tranquils, està perfecte, allò és un bunyol, de magnituds èpiques. Però diu, amunt, doncs pues vinga, li donarem uns punts d'aura, perquè també 500, vale? I... per nosaltres, per la passió que això ens desprèn, fer la figuereta en un castell que s'està perdent.
2: S'està perdent.
1: Sí. Jo li posaria, li he posat 300, però crec que m'he quedat curta, n'hi donaria 1.000 directament.
2: Estàs regaladíssima.
1: Sí, sí. Ja, sí, bueno, ja ho sabeu.
2: 1.000.
1: Vinga, tercera ronda. Les típiques coses que tu dius per fardar, vale? Aquest castell el tenim? Abans de que passi res? Potser és un castell històric que no s'ha vist en la vida, però és
2: el tenim.
1: És una frase que es fa servir molt, 50 punts. Mar? No pateixis, que pujo jo, això no peta. Bueno, aquesta sobreconfiança, pues bueno, també desprèn la seva aura.
2: També et dic que si tu parles amb un psicòleg, vull dir, la convicció és part de l'èxit.
1: Correcte. O sigui,
2: tota aquesta gent que van sobrats d'aura...
1: Aquesta gent potser ha pagat 500 euros per poder dir això, eh?
2: Segur.
1: De teràpia, eh?
2: Ja.
1: Per tant, bueno, a favor.
2: El coaching, sempre.
1: Vinga. La típica de posa't aquí que faràs història, molt utilitzada per engrandir les pinyes, però igual d'útil.
3: Perdona, vols fer història?
2: Mira com s'ho sap.
1: Com se la sap, Alba? Quina casualitat. Vinga.
2: A més, sol ser gent que mira per sobre de l'ombro perquè ja me deixen 2 metres.
1: Correcte.
3: A l'ombra sentiràs.
1: La història depèn de les teves mides corporals claríssimament.
3: Totalment.
1: Saps? Però bueno. I... una que a nosaltres ens apassiona especialment, que és ens veiem a la... sense saber què ha passat del castell, també és un risc, però ens veiem a la nit i ho celebrem. Bueno, aquesta gent que desprèn aquesta confiança que tot anirà bé, vinga, doncs també, puntets. Anem a la ronda de pilars, que és el cas, és el safareig, ja arribem directament a la part més de festa de tot plegat, i que ajuda també a engrandir aquests personatges que farmegen aura. El primer és portar el got de la teva colla per sortir de festa. És igual, tu estàs en una diada que no ha participat la teva colla, però vas amb el got dels xiquets de Vilaseca. Uah, és que ho petes.
2: Justament.
1: M'ha vingut així.
2: Vale.
1: M'ha vingut així. Aquí li donaríem 100 punts d'aura, vale?
2: Vale.
1: Fer que dos amics facin match, of. Això per mi...
2: Va. Bueno, sublim.
1: Sublim. Això... sublim. 500 punts d'aura.
2: Mínim.
1: Mínim. Vale.
2: I ara el hit, el que et pots petar el joc amb una sola jugada.
1: Correcte. Només fent això, ja... petes el termòmetre i et donem el títol de farmejador d'aura permanent, que és trobar-te algú de nosaltres tres de la figuereta i explicar-li un coti de gratis. Ens està passant bastant, eh?
2: Sí, sí. I ens encanta.
1: I ens encanta.
2: Ens encanta.
1: Que deixeu de fer-ho, perquè a partir d'ara portarem enganxines dins de la butxaca que posin ets o el farmejador d'aura o la farmejadora d'aura.
2: Del món casteller. Del món casteller, punto.
1: Vinga, i ja està.
2: Som-hi. I ves que no fiquem una pancarta ben grossa en algun lloc?
3: Una banderola.
1: Algú farem. Us han acomiadat de sortir,
3: sí, no,
1: eh? També la línia és
3: més discret.
2: A veure,
3: sí.
2: També desprenem nosaltres aquest,
1: sí,
2: aquest taure d'acomiadat de soltera permanent,
1: sí,
2: però bueno,
1: sí, bueno,
2: no passa res. És una actitud.

0: Obrim aquest espai.
1: Em fa molt feliç. Mira, és que ara em vaig confessar una cosa perquè em fa molt... És que ploraré i tot, saps? No, perquè em fa molt feliç aquesta cançó perquè és el joc el que obligava a jugar sempre als meus amics.
0: Has de mai mai?
1: Sempre.
0: Molt bé.
1: Tenia una obsessió per... Bueno, ja ho sabeu, la meva nena s'afreix. Crec que l'arrossego de tota la vida. Llavors, a qualsevol persona que li preguntes que hagi compartit un espai amb mi de festa... et dirà que els obligava a jugar en qualsevol lloc, en qualsevol situació, aquest joc. Llavors jo me n'anava enterant de coses perquè sabia bé quines preguntes havia de fer.
0: Avui dinem amb la teva família. Perfecte.
1: Perfecte. Bueno, ja està, fet aquest a part. Què ens portes, Elisenda?
0: Sí, avui obrim aquest espai que deixa... Hem posat la

0: perquè es recorda aquelles històries del passat, no? Llavors, a mi em fa molta gràcia en aquest món casteller tan nostre i tan connectat, que és un camp de mines, de persones que s'han enrotllat entre elles.
1: Correcte, ja ho sabem.
0: De totes les edats, perquè sí, cada vegada veiem que...
1: Sí, sí, el salt...
0: Això fa dècades també passava, vale? No ens hem inventat res, és de la nostra generació. I... en aquest espai de servei públic, que no de servei públic, perquè si fem un servei o no ja és una cosa que podríem debatre, despleguem la guia per saber si dos castellers o dues castelleres o la combinació d'uns i altres han tingut tema en algun moment de la seva vida.
2: És que és molt important això per evitar fer de farola.
0: Sobretot.
2: Perquè, clar, tu et penses allà que són dos amics que es coneixen de fa temps, no sé què, i tu estàs allà, i en realitat ells dos volen recordar el moment que es van liar al darrere d'un cotxe.
0: I tu allà, aguantant el faro.
2: Sense ser-ne molt conscients. Llavors, com que som generosos nosaltres,
0: sí,
2: pues venim a explicar-vos si us en podeu donar compte d'això.
0: Correcte. Comencem per el que no es diu, que és el que es fa, que és més difícil d'enganyar el personal amb això, vale? Mm-hmm. El llenguatge no verbal. Aquí és important estar pendent de tot. Sobretot la mirada, que és el mirall de l'ànima. Allà hi pot haver un foc de magnitud... Mil?
1: Se nota que no en tenim ni idea de fons, perquè crec que va del 0 al 5, però bueno, qualsevol diria de nosaltres que no en sapiguem de focs, però bueno, i és un altre tema que parlarem.
0: Bueno, tu m'has entès.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I tu no ho estàs veient, que allà surten xispes de manera telepàtica. Llavors, mira com es miren, vale? Si està mirant cap al cel, vull dir que no li importa gaire.
2: Hi ha una cosa
0: gaire
2: que també passa molt, que és que somriure amb els ulls, això
0: es nota. Que et puja les pòmuls.
2: Sí, sí. I es nota quan dues persones es miren i somriuen amb els ulls. Atenció.
0: Aquí hi ha habido temites.
2: Vinga.
0: La mà, on poses la mà.
2: Sí.
0: O sigui, tu al teu col·lega, que normalment està suat després d'una actuació, no l'abraces càlidament ni li fas una carícia a la galta. Llavors, si hi ha uns límits de l'espai personal que es traspassen i a ningú li sembla estrany, vol dir que això ja... hi ha hagut momentos de llit i poca roba.
2: Correcte, perquè lo de la mà a la cintura, saps aquesta gent que quan parla t'agafa com de la cintura i dius, un moment, a veure, ens coneixem.
3: Aquesta confiança,
2: no? Vull dir, fixeu-vos també en això, perquè això és sospitós de que ha passat alguna cosa. De fet, hi ha una teoria que diu que els malucs, això us ho vaig explicar un dia, els malucs que ja han estat en contacte, tenen tendència magnètica a ajuntar-se.
3: Ah, sí?
2: Per tant, imagineu-vos, pues, estan un de cantó i cantó, pues, tots dos, un carregarà a la dreta, l'altre a l'esquerra, sí, perquè mantengueu el maluc,
0: sí,
2: i s'ajuntaran. En canvi, si no han estat en contacte, lo normal és que no s'ajuntin els malucs. Per tant,
0: hi ha un factor que ens distorsiona, que és fer pinya, vale?
2: L'obligació de la seguretat que ho canvia tot, eh?
0: Vale,
2: però
0: vale.
2: Bueno, fixeu-vos,
0: sí, és...
2: si de cas.
0: D'acord, ho tindrem en compte. I després hi ha la conversa.
2: Vinga.
0: Aquí t'has de guiar més pel que no entens que pel que entens.
2: Perfecte.
0: Si diu una cosa sense sentit, però que els dos es fa una gràcia sospitosa, pots començar a pensar que això ja s'ho han dit abans.
2: Correcte.
3: I segurament una situació bastant més íntima.
0: Bastant més íntima i que no tenia cap mena d'importància el que estaven dient.
2: Totalment, sí.
0: Això és un facto. La persona amb qui us heu trobat sap perfectament què va sopar i amb qui va sopar el teu o la teva col·lega. A ningú li importa, a menys que...
2: Correcte.
0: Hagis sopat després de sopar l'hagis vist o l'hagis de veure... l'endemà.
2: Properament, sí. Claríssimament.
0: Llavors, dades que d'un amic no t'importen...
2: Sí,
0: no.
2: O informació d'aquesta que no t'ha preguntat ningú, saps? Allò, és que tu no diguis res perquè ja sabem que no t'agrada la pizza amb pinya.
0: Al final se t'han secat
2: no
0: els pantalons.
2: Ningú, saps?
0: Sí. Ai, ja, mira, se t'han secat els pantalons.
2: Qui sap?
0: A quina hora estàs? I l'altra és... de ligue que comença a estimar fort, no? D'allò que dius, vale, aquests tenen tema i a sobre ben aviat arribaran a plaça de la mà. És saber que el teu cosí, operat dels lligaments creuats anteriors, ja té l'alta.
3: Home.
0: O s'ha liat amb aquesta persona o s'ha liat amb el cosí.
2: Sospitós.
0: Però sospitós. Hi ha un lío pel mig.
2: Correcte, sí. No, i aquest és sèrio, de més. I a mi n'hi ha un altre que també em fa fixar-me molt, que és quan hi ha un temazo o una cançó que dos canten junts i no té cap sentit que l'estiguin cantant junts. Saps? El típic temazo random de dos persones que canten juntes és perquè té alguna història dels dos.
0: S'ha escoltat el cotxe. Anant cap a on?
2: Ah?
0: Ah, això ja us ho deixem posar a vosaltres.
2: Molt bona feina, Elisenda.
0: Gràcies.

0: Esteve, que no ho hem comentat, ni li hem fet preguntes, però aquesta senyora va descarregar el Pilar de nou amb folre, manilles i puntals.
1: Correcte.
0: I ho va celebrar a l'alçada dels puntals.
1: Crec que...
0: M'han dit.
1: M'han dit que no sé quants dies de festa va estar. Crec que va decidir que el dia 1 o 2 era la festa forta, encara.
2: Sí, sí, sí. Dia 1, dia gros va ser.
1: Vale.
2: No, no, no. No, una festa major molt intensa, la veritat.
1: Sí.
2: Jo crec que la millor de la meva vida.
1: Oh.
2: I no sóc l'única que ho diu, eh?
0: Wow.
2: Que
0: és maco,
2: que Sant Fèlix va acompanyar. Sí, home, i tant. I tant.
0: Mira que ens queda lluny Vilafranca. Bueno, tu no tant.
1: No, per mi és casa.
0: A mi em queda lluny Vilafranca i quan veig els vilafranquins feliços, jo sóc feliç.
1: Sí. Sí.
0: O sigui que, Alba, m'alegro.
1: Et tiraries al cap... Et tiraries, vull dir...
0: Al cap?
1: Al cap, no, vull dir... Sí, s'entén la frase. Al cap i a les catànies, saps?
0: Sí,
1: vull
0: sí.
1: Dir que és
0: jo
1: això.
0: Vull ser
1: la felicitat compartida.
0: De... Molt bé.
3: Ràdio i la Sacra.
0: I va haver ruïnes, també.
1: Sí,
0: la setmana de Sant Fèlix, la prèvia... Bueno, era una festa, allò.
2: Sí, sí. La cosa és això, que per Sant Fèlix estàvem totes juntes de festa i... Lo típic, estàs allà als policlins xerrant amb tothom, que et fas amic i amiga.
0: Massa estona vam estar en aquella cantonada massa, per massa. La pudor que
2: després
0: feia.
2: Després van venir les meves amigues de la colla i em van dir, Alba, on estaves? I jo, aquí, tota la nit.
1: És que, a més, aquell racó jo crec que és el que té menys glamour de tot, no, de no. Tot els llocs no, que
0: menys
1: fem.
0: Menys glamour, però més flux de gent.
1: Sí, sí, és cert.
2: Home, sí.
1: Perquè tothom ha d'anar pixant algun moment de la nit, llavors, bueno...
2: Sí, és cert, és cert.
0: És intuïció.
2: No hi vam anar estratègicament,
0: no.
2: He de dir, però... Mira, va la qüestió, que ens n'anem per les branques.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs això, que per Sant Fèlix vam fer amics i amigues nous, i, de fet, em va passar una cosa que no havia passat mai, que és que em van reconèixer, em van dir, tu ets la de la Figuereta, i dic, he fet dos programes, eh? Però... El moment més a prop que he estat de sentir-me famosa. Jo crec.
1: De res, Alba.
2: Home, home. No, no, primer.
1: Perquè sàpigues
2: sones,
1: que et paguem diners,
2: home.
1: I en caché de famoseo, d'estatus.
2: Doncs exacte. Doncs això, xerrant de la Figuereta, em van dir que em buscarien ruïnes i n'hem trobat algunes.
1: Vinga.
2: Vinga, comencem. Jo feia anys que pujava el tronc de Castells de Set i havia fet alguna prova de Castell de Vuit sense gaire èxit, quan en un moment de la temporada, en una diada on s'acostumen a fer Castells de Vuit, jo ja començava a estar nerviosa pensant a veure si seria el meu torn, m'estrenaria i per fi em farien pujar la meva colla. Total, que en un moment donat, una de les castelleres habituals a tronc em va venir a buscar i em va dir que si la podia acompanyar un moment al lavabo perquè creia que li havia de baixar la regla i que potser hauria tacat els pantalons blancs. Això dels pantalons blancs, molt xulo, ja.
0: Però
2: totes sí, ens hi hem trobat.
0: Compromet,
2: eh?
1: Clarament ho han pensat homes.
2: Exacte. Total, que va ser afirmatiu i la meva amiga em va demanar si li podia fer canvi de pantalons perquè ella sí que havia de pujar al següent castell. És a dir, aquell dia no tan sols no vaig fer cap castell de buit, sinó que a sobre vaig marxar a casa amb uns pantalons blancs tacats.
0: Són les expectatives que fas de la vida, eh?
2: Exacte.
0: Vull dir, al final...
1: Sí, sí.
0: Si tu haguessis esperat
2: que va sortir de casa... Tan contenta que va sortir de casa.
1: Jo, per mi, té un premi a la generositat, aquesta,
2: sí.
1: Aquesta noia, i... només per això el cap de colla li hauria de deixar pujar directe a Castell de Nou, saps? Te regalo Castell de Nou, pam, saps? Això?
0: Estem d'un donar premis i en portem dos, avui.
2: Sí, tu.
1: Sí, ja, és que avui sí, ho estic sí. Regalant.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, i en tenim una altra d'una persona prou reputada dins el món casteller.
2: Nosaltres no revelem la identitat.
0: Que ens ha dit, jo us explico si és anònim, i han dit, home, i tant.
1: Aquí tot anònim.
0: I tant.
1: Sempre.
2: Doncs sí, aquesta persona força reputada en el món casteller ens explica que va anar una diada a Barcelona tornant de festa de Palmada i ens diu, la meva colla havia de fer el 4 de 7 amb agulla i jo anava d'agulla, val? Situades d'agulla,
1: vale,
2: el 4 de 7 amb agulla. Jo estava mirant al baix i sentia un murmuri de fons que em deien, però si vas d'agulla, jo la mar de tranquil·la els hi vaig dir que sí, que ja ho sabia i que estava al meu lloc. De cop i volta, però, va entrar el segon del Pilar i jo, donant-li l'esquena, vaig aconseguir, no sé com ho va aconseguir, perquè l'espai que hi ha al mig, no sé, noies...
1: És que has de baixar, eh?
0: Tampoc és per ballar-hi una sevillana.
1: No, no pots fer, has de fer aquell gesto d'amb els braços amunt, baixar una
2: mica... Va baixar, va girar i va fer d'agulla el Pilar.
1: A veure...
2: Increïble.
1: Sí, clar,
2: increïble.
0: Jo crec que dir que no havia dormit gaire aquesta persona, sí...
2: Exacte,
0: no va acabar d'ubicar que tothom li deia vas d'agulla i ell no detectava l'error en cap cas.
1: Això també segur que li ha passat a més d'un, que s'ha posat allà i ha acabat fent de baix de l'agulla, perquè jo per uns moments l'he vist que el segon se li havia posat a sobre, també, que podria
0: passar.
1: És que
0: passar. El segon tampoc no dorm gaire, eh? No, sí. És una persona de poc dormir. Sí, sí,
2: sí. És que m'estic imaginant el 4 amb agulla i unes mans per allà sueltes sortint. No ho sé. Jo us he de dir, noies, que un dia que estava molt nerviosa, no tenia ressaca, però estava molt nerviosa perquè hauria de ser dels primers cops.
1: Ho podem igualar, Alba, si veus.
2: D'acord. Era dels primers cops que pujava de cross al folre, en lloc de col·locar-me amb el pit per ajudar al segon, sí, em vaig posar al revés fent-li la cullereta a la crossa del que en teoria hauria d'anar de cul amb mi.
1: És que ets una tia romàntica.
0: Sí.
2: I em vaig posar així i vaig dir... Ostres, crec que no em toca.
1: Que no necessita aquest carinyo, ara.
2: No.
0: Segur que era una bellíssima persona i vaig pensar... Mira, avui m'abraça ni tot.
2: Ho vam salvar.
0: Bueno, no típic també de canalla que veus allà dosos acotxador i enxeret al mateix lloc. No em van tant de gent, per la mateixa regla.
1: Algú no ha estat fi aquí col·locant a la gent.
0: Però bueno, mira, això també ens fa especials i únics.
1: Bueno, és que quan, ara en sèrio, quan tens ressaca, els castells van com a càmera lenta. Us heu fixat en això o no?
0: Sí. I si toquen unes gralles que no són les teves i toquen més bé...
2: Desconcentra moltíssim.
0: Penses, ostres, això avui està durant. I potser dura el mateix, o la gent s'encanta perquè va més a poc a poc.
1: Però la teva neurona que no està per... Clar, per coses, molt bé.
0: No tingueu ressaca, vinga. Anem a parlar del que no s'ha parlat prou. Estàvem enlluernats en una pluja de castells de gamma extra i han passat altres coses.
2: Sí.
0: Com ara que la coordinadora va anunciar la data de l'estrena del nou casc. Jo us he de dir que devia ser molt mal dia, perquè és que a mi va ser una cosa que em va caure com un meteorit.
2: Sí.
0: I bueno...
1: No, és que va ser així com de cop, eh?
0: Sí, I posava convocatòria, però no deia ni on, ni l'hora, ni el dia, i dic... O jo estic molt ennuvolada o no, això no ho estem entenent
1: bé. Bueno, total, que al final han decidit fer-ho a Tarragona i a Barcelona.
2: Que ningú s'enfadi.
1: A mi em sona allò, compensació.
0: 12 colles a l'hora poden estrenar el casc. Bueno, no està mal.
1: A veure, tot el que sigui sempre en favor de la seguretat, endavant. Haurem de veure també... aquí per posar-nos una mica filosòfics l'impacte que té el tema de la màscara.
0: Sí. I quin ús se'n fa? Perquè...
1: Clar, jo... És opcional?
0: Sí.
1: Val. No és obligatori, eh?
0: Però clar, al principi s'havia plantejat, o almenys el que jo havia sentit era que era opcional i com a útil pels castells límit. Però clar, no pots fer servir una cosa... llançant el missatge de que és un castell límit.
1: Correcte, jo crec que a més és una cosa que has de fer servir molt en la pràctica per poder-la portar a plaça, perquè evidentment per molt ben feta que estigui, ha de coaccionar com a mínim una mica alguns punts del camp de visió, saps? Llavors em sembla una cosa que s'hauria de provar moltíssim assaig per anar a plaça, així com el cas crec que és una millora evident perquè han reencaixat algunes peces, el de cotxe de llenxeneta s'assembla molt més als de dosos, extraordinari. Haurem de veure què passa amb la màscara i quin debat es genera.
0: Sí, a mi em genera molta curiositat veure com ho faran servir els diferents equips de canalla. Vull dir que crec que serà una cosa bastant curiosa, però segurament, vull dir, a favor de millorar sempre la seguretat. I els xiquets de Valls han fet 2 tresos de 8 a l'interior de la Sagrada Família.
1: Jo crec que no havíem tingut mai les àvies i els avis més contents de Catalunya, perquè vam ajuntar els seus 2 rituals preferits de diumenge.
0: I missa.
1: Correcte. I saps aquella frase que fan de "que bonic que ho fan"? Però és que els hi serveix igual hagi fet la missa mossèn no sé què a la Basílica de Montserrat que hagin fet el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Per tant, el "que bonic que ho fan" aquell dia ho podien utilitzar absolutament per tot, saps? Sí. Us he de dir que la xapeta de 2 hores de tot l'interval, potser una mica llarga, també.
0: Home, és que la gent de missa, quan té focus i atenció mediàtica, aprofiten.
1: El que serà
0: dia gros.
1: El que serà històric és aquella foto de família que es van fer les dues colles junts.
0: Jo crec que feia molts anys que no es veia.
1: Ui, això, l'alcaldessa ara s'ha fet un pòster i us posarà allà, segur, perquè és la típica que saps que és aquell dia i punt, no ho tindràs mai més.
0: Bueno, coses que han passat i s'havien de comentar.

0: que ha comentat l'agenda,
1: bàsicament obriu...
0: És més probable que sortiu al carrer i us trobeu una festa que no us la trobeu.
1: Correcte, anava a dir.
0: Com a mínim aquí a Tarragona, perquè és que festes, vermuts, concerts, cafè, copa i puro, bueno, tot, tot, o sigui, tot i tot ho fan les colles.
1: Per tant, només us dic que hi ha gent capaç de fer, no sé si són quasi 2 quilòmetres, tocant la mateixa cançó des de dalt de Tarragona fins a baix del Serrallo, per acabar fent un vermut o una fideuà. Vaja, no sé, mireu-vos el programa, que segur que hi ha algun acte que us encaixa, saps?
0: A mi m'agrada moltíssim la xistorrada de Sant Pere i Sant Pau.
1: Home,
0: crec que té... Allò sí que farmeja aura.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Li és essència,
1: més
0: és essència
1: mil,
0: castellera.
1: Sí.
0: Bueno, aquests són els nostres gustos.
1: Pues allà ens trobarem.
0: I no res, que comenci molt bé la Santa Tecla per tothom, per la gent de Reus també comencen a tenir coses de la Misericòrdia, la gent de Barcelona, la Mercè... Que he repartido!
1: Vinga, a veure què li toca!
0: I nosaltres estarem aquí la setmana que ve per comentar una mica tot plegat. Gràcies, Alba Esteve, per aquest
1: gràcies
0: viatge.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Aina Mallol.
1: De res.
0: Molts ànims amb tot el que...
1: Bueno, a moure...
0: Queda per davant.
1: Boletes, que...
0: Moure boletes.
1: M'encanta.
0: M'encanta. Gràcies a la Sílvia García, els controls tècnics. Això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bona nit.
1: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
2: Dia 28 d'abril del 2025. Dia de la gran aturada. On eres tu?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Què tal, com esteu? Ja sóc a casa, però sí que volia fer un comentari que podríem dir, en aquest cas, la bicicleta ens ha fet sentir poderosos al costat dels cotxes, no?, que patien molt per si no podien tenir, doncs, benzina o el que sigui, no? A la nit s'ha convertit en lo contrari, no? De fet, he passat por per tornar a casa perquè tenies la sensació una mica, de veritat, d'estar en una pel·lícula de por, d'allò d'una sèrie d'aquestes de Last of Us, i realment feia una mica d'esfereir, però vaja, que fa pensar molt, perquè segur que hi ha gent que, tot i que no tenim llum, potser fins i tot aquesta nit han demanat un globo, no? I tota aquesta gent que va en bicicleta portant menjars a vegades a casa de gent, etc., doncs aquesta nit s'estan posant en perill. Vull dir, jo l'he sentit el perill i anava cap a casa meva, no portava menjar a ningú. Val la pena pensar-hi. Si hi ha sensació, perquè, vull dir, tothom anava amb els mòbils i bàsicament, doncs, amb les llanternes dels mòbils enfocant per on caminaven. És bèstia adonar-te'n que quan no hi ha botigues, quan no hi ha les llums a les que estem tan acostumats, i ara feia fredat, la veritat. Sabem sempre que la ràdio és companyia i que en moments d'aquests es necessita, no? No només perquè t'expliquin el que està passant, sinó que aquesta companyia és molt important per molta gent, no? Però crec que ha sigut, no sé de qui ha estat la idea, però m'ha semblat sensacional, perquè al final és això, és ràdio pública i és aquesta feina la que estem fent, no? Una de les qüestions també és que avui, per exemple, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència no funcionava, no? També és una cosa, doncs, explicar, no?, que en situacions d'aquestes, on falla el més bàsic, també, doncs, pot ser que la vida d'algunes dones estigui en perill.
6: No, jo és referent al subministrament d'aigua. Concretament, en el nostre cas, aquesta zona, no tenim aigua des de aproximadament quarts de 5 de la tarda, o les 5 de la tarda com a màxim. I no, es parla de que s'estan complint els serveis mínims, que tot va funcionant i tal, però de l'aigua no n'ha parlat ningú, ni cap. De l'aigua no. I són moltes hores sense aigua. I els supermercats estan tancats des de les 3 de la tarda, i les botiguetes aquestes petites i tal fa moltíssimes hores que no tenen aigua, i no són, ningú diu res d'això de l'aigua. Moltes gràcies.
7: Bueno, en primer lloc, felicitats per tot el que heu estat fent al llarg de tot el dia. Escolta, us truco perquè, clar, jo no paro de sentir per la gent de la ràdio de piles, i clar, amb l'apagada, doncs bé, tots sabem el que ha passat amb les comunicacions, no? Ens hem quedat sense mòbils, ens hem quedat sense internet i tal. El que molta gent no sap és que en els seus mòbils, especialment si són Android, hi ha una aplicació que la podeu trobar al grup d'eines o herramientes, si està en castellà, que es diu Ràdio FM. Això és una aplicació per escoltar la ràdio FM normal i corrent. L'única premissa, no fa falta ni tenir cobertura ni res. L'única premissa per poder-la utilitzar és tenir uns auriculars d'aquests de fil, perquè són els que fan d'antena. Això us pot ajudar en situacions on, si esteu a la muntanya o esteu en un lloc aïllat i evidentment no teniu una ràdio de piles. Jo us porto escoltant tot el dia a través d'aquesta aplicació.
0: Xavi, tu saps, el mes de febrer, que es diu el dia de la ràdio, és avui, ha estat avui, i encara ho és, el dia, la nit, i demà també ho serà, perquè és l'únic que sobreviscut a l'hecatomba, no? Realment el paper que ha tingut i està tenint la ràdio d'informació, de comunicació, d'enllaçar amb tots plegats davant d'una jornada històrica, doncs, que ha pogut complir el seu gran paper de celler de donar aquesta comunicació d'informació, en definitiva aquesta companyia tan necessària quan s'ensorra tot, m'entens? Vull dir, a la ràdio no només no s'ensorra, sinó que hi és i que et fa surar. Aquesta hora encara no ha tornat la llum i és aquella impotència que d'altra vegada doncs sents, perquè serà la llum, serà la llum, però això d'aquí poquet tornarà aquesta llum. I ja comences a sentir gent que et diu no, escolti, és que és a tot Espanya, i l'altre que Itàlia, que França, que si Grècia, que si Portugal. I els diu, hosti, doncs aquí em passa alguna de grossa, no? I que et trobes que, bé, doncs mira, internet no funciona. Molt bé, noi. El WhatsApp ja no pots comunicar. El no sé què tampoc no pots fer servir. I comences a veure la gran fragilitat tecnològica que tenim tant de venerar i tant de fer genuflexions a la tecnologia, i noi, ens deixa ben bé amb el cul en l'aire. El primer que se m'ha corregut, fixa't tu, Xavi, és anar... veig un xino, veig una botiga d'un xino, que està per tot arreu, a comprar el transistor amb piles, perquè anàvem cap a casa la meva filla i dic, escolta, que tens transistor tu allà. No, de piles no. Doncs, au, a comprar-lo. I tant he sigut que ho he dit en veu alta, i a darrere meu han corregut dos o tres. Jo crec que amb aquell pobre, bueno, pobre, que també ha fet l'agost aquest, xinès, doncs els hem deixat sense subministrament, sense transistors, perquè he vist que molta gent anava a fer dues coses, comprar llinternes, lots, allò, i comprar transistors a piles, i evidentment piles, no? I he començat a veure picaresca, perquè de seguida, doncs, allò de recordar el que ens venia aquell missatge de fa poc de la Úrsula d'Europa, de tenir, doncs, el kit de supervivència, en el qual no hi havia de fallar, doncs, el transistor i la linterna, la lot, i comences a partir d'aquí a dir, i per què ho deia aquella dona, allò? Què podia preveure? Què sabia? I a partir d'aquí ja comences a sentir amunt i avall les teories mil de la conspiració, no? En fi, en un moment on encara, gràcies a la ràdio, sabem que no se sap res. És a dir, que de saber com ha anat i com ha deixat d'anar, per què ens hem quedat sense llum amb aquesta gent, doncs, amb aquest territori tan ample, amplíssim, que ens hem quedat sense llum, perquè ha sigut... Jo només podia anar escoltant, mira, jo i què he fet amb el transistor? Doncs escoltar, veure que no tothom està en previsió com ho pot estar de ràdio. Per exemple, jo he seguit el que es anava informant, es anava dient, l'acer no funcionava. És a dir, segur que funcionava, però vull dir, hi havia algú que no permetia que ni un transistor de piles poguessi sintonitzar l'acer. I també, quan et dic la impotència, perquè dius, hosti, ja no sé on t'he d'anar, vull dir, ja se t'han van les cames cap aquí, cap allà, ja preguntes amb un, amb l'altre, però estàs limitat de recursos perquè fallen els telèfons i falla internet. És una sensació estranya, que és amb la que he conviscut. Visca sempre la ràdio i enhorabona per la feina, Xavi.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
2: Repetiràs. Ràdio Vila-sacrà. L'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels contes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Masarac.
3: Ai, poble de Masarac, que entre Sant Martí i l'Altrera no sents cap altre falac que el de tardor i primavera. Entre el carrer de la Font i el del damunt que se t'enfila, pares el sol i la son en cases color d'argila. Del vell priorat només resta el temple porta closa i el pati amb els tarongers sota un cel color de rosa. Aprèn a viure, a florir, i si pots avançar, avança, que estàs a peu del camí i no et falta l'esperança.
4: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real, arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Oi que et sona aquesta cançó? Flipes.
4: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. S'apliquen filtres automàtics al contingut i als comentaris per ajudar els joves a veure coses aptes per la seva edat. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: què tal? Mira, dos cafès sols i una aigua.
1: L'aigua freda?
0: Sí, freda, sisplau.
1: Petita, gran?
0: Petita. Avui hi haurà moviment o què? Sí, no? Perquè hi ha ple.
1: Sí, ahir també va haver-hi.
0: Ja, ja. El Toni que quan surt al bar del Parlament...
2: No tenim.
0: No hi ha gent, Toni. Sí, al Congrés dels Diputats hi ha un que val 3 euros. Targeta, sisplau. Un cafè 80 cèntims. Surt a compte, eh? Ser diputat.
3: No som al Parlament per saber com funciona el bar.
4: Confio que tots estarem d'acord a constatar que avui és un dia de joia, quasi el coronament d'un pensament i d'una acció que triomfa.
3: De fet, el discurs de reobertura del Parlament va ser també el discurs de comiat del president Josep Tarradellas, que ha passat a la història per un altre moment.
5: Ciutadans de Catalunya, ja som aquí!
3: Tarradellas, i amb ell la Generalitat i el Parlament, és un cas únic en la transició espanyola. El 125è president de la Generalitat, que havia estat diputat i conseller en temps de la República, és l'únic enllaç amb la legalitat republicana de la transició. Després del seu discurs d'obertura de la primera legislatura de la nova democràcia, va passar això.
4: Prometeu a la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat de Catalunya amb lleialtat als vells?
6: Sí, prometo.
7: Honorable senyor president, senyores i senyors diputats, en compliment de l'encàrrec que em va fer l'honorable president del Parlament.
3: Jordi Pujol va ser escollit president i la primera legislatura es va posar en marxa. Ho va fer així.
8: Ariadna Barrera, 108 vots. Pere Diaca, 24. Vots en blanc, no.
9: Hem de fer entre tots que Catalunya sigui realment un model i paradigma. I jo diria que l'èxit o fracàs de la nova etapa democràtica a tot l'Estat depèn en bona part de nosaltres.
0: Cati Haro, bon dia.
10: Bon dia.
0: Com estem?
10: Bé, estem bé.
0: Cati, explica'm on som ara mateix.
10: Doncs som al Saló Rosa de Passos Perduts del Parlament.
0: M'han dit que tu ets de les més històriques treballadores d'aquí del Parlament. Quants anys portes?
10: Vaig començar a treballar el 1980, uns dies abans de la sessió i inauguració, i crec que sóc l'única que queda d'aquell dia.
0: Com vas començar aquí?
10: Doncs jo vaig entrar com a estenotipista. La meva feina llavors era estar dins del Saló de Sessions prenent nota de tot el que s'hi deia per després transcriure-ho.
0: És a dir, la imatge aquella que veiem al Congrés dels Diputats, de persones al mig, de just a sota del faristol, transcrivint el que passa, no?
10: Exacte.
0: Això aquí al Parlament no hi ha aquesta figura al mig de l'hemicicle.
10: No, això ho vàrem estar fent durant potser 2 o 3 anys. En principi, doncs, sí, es feia la transcripció d'allà. Amb el temps vam adonar-nos-en ràpidament que era molt més àgil i molt més fàcil i molt més pràctic l'enregistrament i transcriure directament des d'una cinta. Es va mantenir durant uns mesos per una qüestió d'imatge i al final vam deixar-ho de fer.
0: Ha estat una muntanya russa aquests últims anys també, treballar aquí al Parlament?
10: Sí, van haver-hi molts anys seguits de molta placidesa, allò era tot molt senzill, tot molt pla, tot molt fàcil.
0: Quan?
10: Des del principi, durant molts anys va ser allò que es deia de l'oasi català, realment va ser molt tranquil. Els últims anys la cosa ha estat més convulsa, sí.
0: I els treballadors d'aquí dins com ho vivíeu tot aquell moment?
10: Bueno, suposo que hi havia de tot, però realment estàvem nerviosos, estàvem preocupats, estàvem il·lusionats alguns, suposo. Hi havia de tot.
0: Tu has de ser discreta, tu, amb la feina que fas?
10: I tant. Sí, sí, de fet, forma part de les meves obligacions com a funcionària, esclar.
0: Però deu sentir moltes coses, no, per això?
10: A veure, ens sentíem més abans, perquè també érem menys gent, els treballadors tenien potser un contacte més proper amb els diputats. Ara ja som molts més, els diputats tenen els seus propis despatxos tots. Bueno, hem perdut una mica el contacte tan proper com a mínim en algunes feines, potser d'altres no, eh?
0: Les portes estan més tancades, potser,
10: sí,
0: ara.
10: Sí.
0: Som al Parlament de Catalunya, sembla obvi que aquí s'hi ha de parlar català, però quants idiomes s'hi parlen al Parlament de Catalunya? A l'hemicicle, quants idiomes s'hi poden parlar? Tu que tocava durant molt temps transcriure parlaments i discursos que s'hi feien?
10: A veure, jo he sentit parlar-hi en català, castellà i aranès.
2: Centenars de carrers en encara un 1 en nom de Caudillo, a d'auti personatges de l'aparell polític i militar de la dictadura franquista.
11: También ha jugado con una ambigüedad en el ámbito del, de la identidad.
10: A castellà més ara que abans, però i potser alguna cita en anglès, en llatí, en francès, en italià, però els discursos en general no han estat així.
12: I el castellà s'utilitza més aquests últims anys que potser al principi?
10: Sí, sí, sense cap mena de dubte.
12: Parlem de moments que tu t'hagin marcat d'aquests 40 anys que recordis.
10: Segurament el que més em va marcar va ser la primera sessió. Va obrir la sessió el president Tarradellas i a continuació es va escollir amb la mesa d'edat i es va escollir ja el president del Parlament. I el moment culminant d'aquella sessió va ser quan es va cantar el cant dels segadors. Tothom es va posar dret, tothom la vam cantar, vam plorar tots, diputats, treballadors, periodistes, tothom plorava, sent realment molt, molt, molt emotiu.
12: Quants anys tenies tu, Cati, aleshores?
10: 18.
12: 18
10: anys? 18 anys justos.
12: Sí, i com t'ho fas amb 18 anys per començar a treballar al Parlament de Catalunya?
10: Bueno, de fet, jo havia guanyat un concurs a Catalunya d'estenotípia i per això em van venir a buscar. Jo no havia tingut mai cap intenció de treballar al Parlament. De fet, en aquell moment tampoc no sabia ni què volia fer,
12: I som al Parlament, som al Parc de la Ciutadella i som a tocar del Zoo de Barcelona.
10: Sí, sí, sí.
12: Bona companyia?
10: Sí, bueno, hem tingut algunes anècdotes amb els animalons, sí, sí.
12: Què vols dir, algunes anècdotes?
10: Doncs mira, per exemple, a principi de treballar aquí l'any 80, el Departament de Publicacions era la planta baixa i recordo un dia que ens va entrar una gata i va parir dins d'un armari, a dins d'una caixa de sobres.
12: Carai.
10: Per exemple, després un altre dia ens vam trobar una serp que pujava per l'escala d'honor. Després, un altre dia, va entrar per la claraboia de l'hemicicle, va entrar una gavina, i va estar, bueno, volejant per allà i se solapaven amb el president Pujol, era un debat de pressupostos, i el president i la gavina parlaven alhora, va ser divertit.
12: I moltes gràcies, molta sort.
10: A vosaltres.
13: Atès la proposta de proposició de llei orgànica per la qual s'estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ha estat aprovada per 120 vots a favor i 15 vots en contra.
14: Amb el debat que encetem avui, Catalunya obre una nova etapa.
15: Recordi vostè que aquell pacte fiscal, quan es va promoure el 2010 a Catalunya, era perquè ens havíem presentat en unes eleccions.
3: Pels periodistes, venir al Parlament és una cosa habitual, a vegades per una entrevista, altres per un ple o per una comissió.
16: Diuen, no els contesto res més. Vagin dient.
3: Els últims anys, en aquests passadissos, s'hi han fet moltes hores de directe, de programes especials

0: Montse, tu ets uixera. En què consisteix la teva feina?
1: Bueno, jo soc uixera d'identificació, estic al control d'accés de les visites i el que fem és identificar i acreditar totes les visites que entren al Parlament.
0: Deus haver conegut uns quants presidents ja, tant del Parlament com de la Generalitat.
1: Doncs sí, uns quants. Des de...
0: Has aconseguit intimar amb ells, vull dir, tenir una relació de tu a tu, o és una relació molt professional sempre?
1: No, és una relació professional, a no ser que hi ha excepcions, com la presidenta Carme Forcadell, que ella ja tenia un tracte molt proper. Entrava, et saludava, s'acostava, et preguntava, que no vol dir que els altres no saludessin, però el tracte aquest més de tu a tu, pues, és més difícil.
0: Xavier Moixenc, bon dia i bona hora.
2: Bon dia tingueu.
0: Quant temps fa que treballes aquí al Parlament, tu?
2: Mira, jo vaig entrar a l'abril del 2001.
0: A què et dediques, tu?
2: Mira, jo vaig començar a serveis generals, o sigui, els uixers que estem repartits per la casa i que controlem que tot funcioni bé, i ara farà, no recordo bé, farà uns 5 o 6 anys aproximadament que estic a serveis educatius, al Departament de Visites, i fem les visites doncs, al Parlament de Catalunya, les visites guiades.
0: Clar, perquè ara celebrem aquests 40 anys de la reobertura, però aquest Parlament ja existia, de fet era l'arsenal de Ciutadella, no, això?
2: Correcte, aquí és on quan Felip V guanyava Guerra de Successió, etc., van a construir la Ciutadella, i un dels edificis de la Ciutadella era l'Arsenal, l'antic Arsenal. Va ser l'any 31, quan Francesc Macià va dir aquella frase tan important que va dir: l'edifici que va ser construït per oprimir i silenciar un poble, ara serà l'edifici on el poble s'hi exposarà lliurement al Parlament. Per això es va triar aquest edifici com a seu del Parlament de Catalunya, ja des de l'any 32.
0: I després el 38 o el 39, quan Franco va guanyar, tancat.
2: Correcte. De fet, l'última sessió va ser l'1 d'octubre, precisament l'1 d'octubre de 1938, quan va ser escollit el president Irla com a president del Parlament. Se'n va anar a l'exili per des de l'exili poder continuar tota la tasca de la institució, que era la primera institució. Mm-hmm. 39 ja Catalunya, bueno, els nacionals ja guanyen la guerra, i a partir d'aquests 40 anys d'usos de dictadura, no?
0: I de fet, l'únic que va sobreviure aquests 40 anys i que va tornar va ser el Tarradellas, per això també va ser tan emotiu el moment de la reobertura, no?
2: Sí, correcte. Amb tot el pacte que vam fer, amb Adolfo Suárez, la famosa transició, tot aquest tema històric que va passar, i, escolta'm, veure fotos de l'hemicicle ple fins a la bandera.
0: Tots fumant.
2: Sí, perquè en aquella època es podia fumar a dintre.
0: I alguna anècdota personal amb ells?
2: A veure, n'hi ha una, amb el president Torra. Feia poc, era president, i jo estava baixant per l'escala de servei, per entendre'ns, amb una visita, i ens vam trobar amb ell. Els nanos, president Torra, i va estar xerrant amb ells. Mm-hmm. Els nanos, diguem que feien una mica de fressa, i li vaig dir: escolta, president, esperis un moment, els vaig calmar, tal, que qual, i tal, i quan els aclamava vaig dir: bueno, doncs, president, ja pot continuar, no? I ell, no sé si és per de formació professional, em va dir: gràcies, president. Llavors, com si fos el president del Parlament, no? És una anècdota divertida, que diu, bueno...
0: De president a president.
2: De president a president, no? Que diu, bueno, és important, no, és divertit, sí.
0: Roger Torrent, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia.
0: Aquí on som ara mateix?
3: Doncs mira, ara som en una cantonada de les escales nobles d'aquest edifici, que és un edifici fantàstic, que és el del Parlament de Catalunya, que originàriament va ser concebut com a arsenal. Aquest edifici era el magatzem d'armes del pare de la Ciutadella, quan la Ciutadella era Ciutadella militar, després de la Guerra de Successió, després de l'11 de setembre de 1714, precisament, que després, posteriorment, es va reconvertir en Palau Reial, no? I d'aquí doncs, la noblesa i la solemnitat ara d'aquest edifici, que és fantàstic, és preciós. Mm. Pròpiament com a Parlament, neix el 1932, amb el president Lluís Companys al capdavant, i el que celebrem aquest any és els 40 anys de restitució, de recuperació del Parlament de Catalunya des d'un punt de vista democràtic. El recuperem de les urpes del feixisme, de la dictadura franquista, i és quan comencem doncs, aquest procés de construcció de país, de construcció de Catalunya, que hem vist les últimes 4 dècades.
0: Té la sensació que la política catalana té una mica la crisi dels 40, ara que també celebrem aquest aniversari?
3: Durant aquests 40 anys, a mi m'agradaria distingir dos etapes, dos períodes, no? Una mica per explicar on som ara, no? En primer lloc, hi ha una primera fase fins al 2010, és una primera fase en la que el Parlament de Catalunya, de manera molt nuclear, de manera molt important, és l'epicentre de la construcció nacional d'aquest país, de la construcció dels elements fonamentals que guien la nostra

0: la vida quotidiana en ple segle XXI. Què vull dir amb això? Doncs que el Parlament de Catalunya, per exemple, s'aprova el desplegament de la Policia Nacional de Catalunya, Mossos, no? S'aprova també les lleis educatives, les que ens permeten tenir l'escola que tenim avui, per tant, mestres. Ens permeten també les lleis, diferents iniciatives parlamentàries, construir el sistema públic de salut, per tant, metges. En definitiva, tota l'arquitectura institucional de la Catalunya que avui coneixem es fa, sobretot, es fabrica, sobretot, durant aquesta primera fase. I això arriba fins al 2010, com deia abans, no? Per què el 2010? Doncs perquè el 2010 hi ha la sentència de l'Estatut, la sentència del Tribunal Constitucional, que aniquila la proposta d'Estatut, que era aquesta proposta, aquesta iniciativa del Parlament de Catalunya, votada per un 90% dels seus diputats, per trobar un nou encaix que ens permetés fer un pas endavant, no? Havíem constatat que havíem recorregut tots els límits de l'Estat autonòmic i que per donar cobertura a les necessitats del país necessitàvem fer un pas més enllà. I això era el nou Estatut, que va ser tombat pel Tribunal Constitucional. Allò genera una crisi de legitimitat, perquè som l'únic territori de l'Estat espanyol que té un Estatut d'autonomia que no és el que van votar els ciutadans en referèndum, sinó que és el que han decidit un tribunal, en aquest cas el Tribunal Constitucional. I d'aquí aquest conflicte polític, perquè quan vam voler fer un pas endavant, no vam poder. I vam constatar els límits del règim del 78. Per això volem saltar, per això volem construir una república que vagi molt més enllà de l'encorsetament que avui tenim des d'un punt de vista jurídic, des d'un punt de vista polític, a l'Estat espanyol.
1: La nit.

0: கோழி சிக்க பிக்க
1: Va tenir 6 polls xics, pics, pallarics, camators i becarics.
2: I en Pinxo li va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó?
3: I el Panxo va dir al Pinxo...
2: Tinc una gana, una son i una set que no menjo ni dormo ni bec. La perdiu li diu a la garça. On ets tu, garça?
4: Estic, estac, estac, estic.
2: I tu, perdiu?
4: Estic estacat a casa castell d'estac.
5: I 16 jutges d'un jutjat.
2: Carric, carrac, carric, carroc.
6: I la boteta de vi, vi, té.
7: Té tapi de por, tapi de por, té.
2: Duc passec al sac.
8: No sé com soc i el suc on suc.
9: Perquè som com som, som com som.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
2: Bona nit.

0: tot a prop de casa.
1: Con Google Workspace, Calendar te permite informar de tu disponibilidad para que los clientes agenden citas en tu calendario directamente. Disfruta de una agenda de citas fácil con Google Workspace.
2: Què necessites avui?
3: L'abadia de Sant Pol i S'Agaró, la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor. Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols. Una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclub.com i a Instagram.
4: Pensa en un producte.
5: Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
6: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
7: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonavides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Mil cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
3: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
4: Cors que veuen art a l'instant.
5: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
6: Visita l'Alt Empordà!
7: Esperit Empordà.

0: I parlant d'emocions.
1: 39.
2: Anem a temes a Disney.
3: És l'hora del pati.